en 7.1 FM. Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop en vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació instrumental Trio Tico, que acaben de treure el que és el seu primer disc, que porta per títol Pensaments. I la segona serà amb Ran, Ran, Ran. Parlarem amb el seu fundador Ferran Baucells per tal d'apropar-nos la nova producció, el títol Quadern de Viatges 1. Comencem, i avui ho fem amb Lluna Plena, que ens porta un tema, el tercer senzill d'aquest any ja. Els clàssics és el títol i ens porta a molts racons del nostre imaginari musical. L'escoltem.

0: Les efemèrides. Dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides tenen també el seu temps aquí a Actualicat, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel, i doncs sí, repassam les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol. Començam el 29 de juny de 2007, es celebra el primer festival Fes Lloc a Benlloc. El 29 de juny, però de 2013, es du a terme el concert per la llibertat al Camp del Barça. El 30 de juny de 1987 mor el compositor Frederic Mompou. El 30 de juny de 2010 mor el cantant Xavier Elías, membre dels 16 jutges.

Seguim en les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol, perquè l'1 de juliol de 2002 l'Associació de Managers de Catalunya i la revista Enderroc coediten el primer anuari de la música dels Països Catalans. I l'1 de juliol, però, de 2008, els Amics de les Arts editen el seu primer disc, Castafiore Cabaret. El 2 de juliol de 1965 neix el guitarrista del Sopa de Cabra, Josep Tió. El 2 de juliol de 1973 es publica el disc El Gat Blanc del guitarrista Toti Soler i el 2 de juliol, però de 1987, neix el membre dels Catarres, Joan Riera Prats. El 3 de juliol de 2014 es va dur a terme la primera edició del Festival Vida. El 3 de juliol, però de 2019, 5 anys després, la cantant Rosalía presenta el seu primer clip en català, Milionària. La Rosalía.

0: Més efemèrides. El 4 de juliol de 1976 té lloc el primer festival d'estiu grec de Barcelona amb actuacions, entre altres, de Santi Arisa, la Rondalla de la Costa, Joan Isaac, Ramon Muntaner, Xavier Ribalta, Marina Rosell, Raimon, Jordi Sabatés, Lai Batista o Secta Sònica. El 4 de juliol de 1992 neix la cantant valenciana, membre del trio Marala, Sant Montfort. El 5 de juliol de 1993 va sortir el tercer disc dels Bards titulat T'ho diré mil vegades, i el 5 de juliol, però de 2014, va tornar al festival Canet Rock.
1: Gràcies a Pamela i fins d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

Avui aquí, a les nostres entrevistes, estem amb un dels components del trio Tico, en Jordi Morell, bateria, percussionista i també compositor, que acaben de

0: a treure el que és el seu primer disc que porta per títol Pensaments. Hola Jordi i benvingut.
1: Hola, bon dia i moltes gràcies per l'entrevista.
0: Primer de tot, Jordi, com va sorgir la idea de formar aquest trio?
1: Aquest trio ens hem de remuntar al 2022, si ara no recordo malament, i sorgeix per... hi havia una proposta sobre la taula per fer un concert en una programació que fem des de l'Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, i en aquell moment doncs estava també entrant en el món del flamenc una mica, i en Carlos, que és també d'aquí, de Palafrugell, estava començant amb els estudis al superior, i li vaig proposar doncs de fer aquest concert. Vam trucar en Guillem, que també es va apuntar de seguida, i vam quedar molt contents, ens va agradar molt tocar junts, i a partir d'aquí fins avui.
0: Aquest trio en l'actualitat s'ha format amb un sextet, podríem dir, no?
1: Sí, o sigui, el triòtico som jo, en Carlos i en Guillem, en Carlos a la guitarra i en Guillem al baix, i després per aquest CD, per aquest projecte Pensaments, era com important, no vam creure doncs necessari també les col·laboracions d'altres timbres que ens ajudessin a realitzar, no?, aquest projecte amb el seu concepte, i per això vam trucar doncs als col·laboradors, com en Xavi, la Carlota i la Maria. Sí.
0: Mm-hmm. Quin és el vostre univers? Què podem trobar si anem a veure un concert de trio Tico?
1: A nivell estilístic, no? A nivell estilístic així, d'estil musical.
0: D'estil musical, sí.
1: Doncs, jo crec que estem influenciats de diversos estils, i al final doncs es noten tots aquests estils. I bàsicament, o sigui, és música mediterrània i agafa doncs tocs del jazz i tocs del flamenc. En Guillem i jo estem formats en música jazz, en Carlos en música flamenca, i després per l'estil de la formació, doncs una mica també músiques del món a nivell rítmic o a vegades a nivell sonor, no?
0: Podríem dir doncs també, Jordi, que la vostra música és una barreja de cultures?
1: Una mica, sí, una mica, sí, i tant, sí, sí.
0: Més coses que volem saber sobre el trio Tico, i de manera especial sobre aquest disc Pensaments. Pensaments és un disc doncs per escoltar amb calma?
1: És un disc que per tenir doncs un moment de reflexió, potser, no? I escoltar-lo tant a casa, òbviament també doncs en directe, i donar-li doncs potser això una volta a aquesta relació que proposem entre doncs color, pintura, poesia i música. Sí.
0: Pensaments, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Pensaments, vam gravar-ho al febrer a l'estudi El Local de Vilablareig, amb en Marc Pinya al control, i després ho vam mesclar i masteritzar amb en Ferran Conangle a Barcelona.
0: Ja gairebé per acabar, Jordi, suposem que ja preparant la presentació en directe de Pensaments, no?
1: Sí, estem donant-li una mica de voltes al directe. Vam fer com una primera presentació, una preestrena, el 3 de maig al Festival Flors i Violes de Palafrugell. I ara doncs preparant una mica aquestes dates que tenim amb el sextet i procurant doncs de poder incloure aquestes tres vessants artístiques de la pintura, la poesia i la música, no?, que participin les tres i de la millor manera en el directe.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, ben aviat el trio Tico els podrem veure en directe a llocs com la Calella de Palafrugell, també a Girona, per exemple, i suposem que passant els dies s'ampliarà també l'agenda dels seus concerts. Mentrestant, també que sapigueu que podeu trobar Pensaments del trio Tico a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb en Jordi Morell, un dels components d'aquest trio. Molt agraït per aquests minuts, en Jordi, i molta, moltíssima sort amb aquest, el vostre primer disc.
1: Molt agraïts nosaltres, Joan, per atendre'ns i donar-nos aquesta entrevista, i moltes gràcies, esperem veure'ns ben aviat.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Algunes d'elles són incloses en diferents festivals, com el Festival Afònica de Banyoles, que es celebra del 25 al 28 d'aquest mes de juny, del Festival d'Esfolcat, que es celebra també aquest cap de setmana, o del Festival Random de Rubí, que s'està celebrant des del dia 20 de juny i arribarà fins al 5 de juliol. Comencem, doncs, per divendres. A les 8 del vespre, Sandra Montfort, La Fúmiga, El Diluvi i Cabra Fotuda a Ciutat de l'Oci i de l'Esport de Manises. També a la mateixa hora, Pepet i Marieta a l'Ateneu d'Olvan. I també a partir de les 8 del vespre, l'Aranna a l'Auditori Ateneu de Banyoles. Mitja hora més tard, a 9:15, Sidonell i Dan Peralbo i el Comboi als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, Maria Jaume, Nelo Sí i Nastallat a la plaça del Sitjà de Capdepera. Mitja hora més tard, a 9:45, Pitxorines, a la sala La Mirona de Salt. A les 10 de la nit, aquest divendres, a l'Osa, a la Muralla de Banyoles i també Buós, a la platja Gran de Tossa de Mar. A 10:45, Sergi Estella, al Casal de Calaf. També a la mateixa hora, a 10:45, Ferran Palau, a la Jazz Bar de Ciutadella. Continuem amb dissabte, Auxili, Tessa, La Colla Pirata, entre d'altres, a la plaça Major de Benafigos. A 6:15 de la tarda, al casino de Calaf, Tito Martí. A les 7 de la tarda, a Xupluc i Hidra, a la plaça de les Heres de Calaf, i Ginestà a Cal Borratx de Santa Pau. Passem ara a 8:15 del vespre, Raquel Lua a la Barca Tirona de Banyoles, i a 9:15 a l'Osa, a la plaça Gran de Calaf. 9 del vespre, dissabte, Magalí Sare i Cor Bruckner de Barcelona a l'Auditori Ateneu de Banyoles. També a les 9 del vespre, La Fúmiga, El Diluvi, Cactus i Naina a l'Avinguda de l'Antoneta de la Vila Joiosa. A 9:45, Xerim Arester al Castell de Miravet. A les 10 de la nit, Minibús Intergalàctic a la Muralla de Banyoles i l'An Andreu a la plaça de Catalunya de la Pera. També hem d'afegir a les 10 de la nit els Pets a l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí. A 11:15, els Amics de les Arts i Malifeta a la plaça Llibertat de Reus. Passem a diumenge. A 12:15 del migdia, Ramonets i Barreja a la plaça Major de Benafigos. A 6:45 de la tarda, els Pets i Filomena als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, en Andreu, al Teatre Municipal de Banyoles. A les 10, al Petit de Calèril, a la Muralla també de Banyoles. A 10:15 de la nit, Xanguito, a l'aparcament de Calamet de Esporles. I, per últim, us volem recordar que aquest diumenge, de Tiets o de Talles, ja ho sabeu com ho preferiu, actuaran a l'Escardívol de Rubí.

0: Notícies a Actualicat.
1: L'Auditori de Barcelona va acollir el passat dia 18 d'aquest mes de juny els 7 Premis Alícia que organitza l'Acadèmia Catalana de la Música. L'acte, que també ha celebrat el 15è aniversari de l'entitat, ha reivindicat la música com una construcció col·lectiva i també ha volgut reconèixer la contribució de les persones i els professionals que la fan possible. Alosa, Momi Maiga, Irene Reig i Montserrat Torrent han estat protagonistes en aquests 7 Premis Alícia. Alosa ha rebut el Premi al Talent Emergent per la proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. De la seva banda, Irene Reig ha guanyat el Premi a l'Autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. A més, el disc Big Band Volumen 1 de Lluc Casares ha estat distingit amb el Premi a la Producció Discogràfica. I per últim, Montserrat Torrent ha estat considerada Premi Alícia 2026 a la trajectòria per una carrera dedicada a la interpretació i la docència coincidint amb el seu centenari. La nostra enhorabona a tots els premiats i també a tota la resta de participants.

0: De nou, tot un plaer el tenir amb nosaltres el Ferran Baucells, el fundador de la formació Ran Ran, guitarrista, cantant, compositor, lletrista. Hola, Ferran, benvingut de nou.
1: Moltíssimes gràcies. Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Primer de tot, Ferran, enhorabona pel disc. I la primera pregunta, com esteu vivint aquests primers dies d'aquest dies de vida d'aquest nou disc titulat Quadern de Viatges 1?
1: Doncs treure material nou sempre és molt bonic i reps missatges doncs, de gent que li ha agradat i veus com el disc, l'EP en aquest cas que hem fet, agafa embrantida per ell mateix i les cançons doncs, van prenent significat també per la gent que ens escolta. I la veritat és que treure material és una de les coses més boniques de fer música, perquè és com que aportes un nou membre de la família i sempre fa il·lusió. Mm.
0: El títol ja evoca moviment, exploració i anotacions personals. D'on neix aquesta necessitat de plantejar aquest àlbum com un quadern de viatges?
1: Pues aquest quadern de viatges ve de viatges, precisament, que vaig tenir la sort de... vam tenir la sort de fer l'any passat. I la veritat és que sí que en les cançons pues, s'acaba com abocant-hi idees, visions que has tingut durant els viatges, durant aquell marxar de la rutina, durant aquells moments màgics que només es poden donar quan tu estàs fora del teu ambient habitual i se't queden com sensacions, tens idees, i d'aquí voler fer com un quadern de viatges 1 i amb voluntat doncs, que, si pot ser, vagi seguint tant viatjar com fent cançons relacionades amb viatges i si poden sortir algun quadern més, pues, millor.
0: D'això volíem parlar, això de posar-li quadern de viatges 1 al final, sona com, podríem dir, una declaració d'intencions. Significa, doncs, que ja tenim el volumen 2 al cap o a la llibreta, o és tan sols, podríem dir, una estructura oberta?
1: Sí, és una estructura oberta. Mm-hmm. I molta gent té moltes llibretes, no? Com aquest és el quadern de viatges 1, però la llibreta 2 ja està oberta, però també tenim cançons que no parlen de viatges i també ens farà il·lusió entrar a gravar un disc més centrat en cançons, un disc sencer, però la idea de seguir amb aquests quaderns de viatges hi és i amb molta il·lusió.
0: Ran, ran, ran, sempre destacat per una lírica molt poètica, costumista i fins i tot a vegades críptica. Com ha canviat la vostra manera d'escriure des dels inicis fins a aquest ara quadern de viatges 1?
1: Bé, sí que ha canviat perquè les cançons neixen al meu menjador, si diguéssim, amb la guitarra Martin, sempre hi ha la llavor, la idea... I abans no hi havia molt més canvi del que seria la idea bàsica a lo que acabàvem gravant. Aquesta vegada, amb la formació que ja portem uns anys, que és amb en Miguel Ballester a la bateria, la Martina Borrut al teclat i les veus, i en Joan Villarroya al violí, al baix, i també canta en Joan, vam treballar els temes i la veritat és que de la llavor al que s'acaba gravant, doncs sempre ara es nota aquest fruit de treball, hi ha un pont, hi ha una voluntat de que els temes creixin i jo crec que és enriquidor tot aquest procés i la veritat és que estic molt content amb aquesta formació i com estem treballant els temes i els propers que vindran.
0: Musicalment, Ferran, els Ran Ran Ran han anat pivotant entre el folk, el pop i fins i tot una electrònica subtil. Com definiries ara la paleta de colors sonors d'aquest nou disc?
1: Bé, la paleta, jo la veig, aquest nou disc, el veig més tirant cap al folk, més tirant cap a... El fet que en Joan toqui el violí ens dona un color més tradicional i és un instrument que aporta moltíssim. I crec que tots els estils que has comentat hi són, però jo crec que hi ha una voluntat més de folk, més de fusta en aquests tres temes, tot i que també hi ha un punt d'electrònica també, hi ha la Irene García del grup d'Elis que ens fa coros i afegeix també aquesta energia... però si he de triar un estil per definir aquest nou treball, jo crec que seria més tirant cap al folk.
0: Mm-hmm. Qui t'ha acompanyat, Ferran, en la producció d'aquest treball?
1: Aquest treball l'ha produït en Néstor Oñatibia, Slim Studio. Teníem com... Sempre hem fet nosaltres la producció amb la persona que ens gravava. Aquest l'hem gravat amb el Miguel Ballester, amb el bateria que comentava, en el seu estudi, i vam decidir que seria diferent i una forma sana, entre cometes, d'aïllar-nos del tema i que fos una tercera persona la que fes les mescles, els mixes. I la veritat és que estic content i és una bona idea perquè algú, sense tenir el que nosaltres portem d'idea de la cançó, doncs faci els mixes i estic content.
0: Ferran, porteu ja una trajectòria sòlida, si no me'l recordo ara, Ran, Ran, Ran, com a tal, es va fundar el 2013, i de música en català, a més, com veus tu l'escena actual?
1: L'escena actual la veig complicada, almenys des del meu punt de vista, eh? Noto, sento que hi ha molt menys llocs per tocar, almenys que se'ns obrin a nosaltres portes, i tot queda molt difuminat en una avalanxa de llançaments que fa que cada setmana hi hagi com una roda que ho embesteix tot una mica, almenys el que seria la nostra lliga, que es pot dir. I noto que de fa uns anys a ara hi ha com aquesta urgència de novetat i nosaltres ens costa trobar concerts, no festivals, vull dir, és com que tot sembla més gran, però en realitat s'està fent tot més petit.
0: Jo diria, per exemple, que la música que feu vosaltres, Cuina Lenta, i el text també, de la manera que ho feu, té dificultats en aquest espai, no?, avui en dia.
1: Clar, clar, però això no vol dir que deixarem de fer o que canviarem l'estil, perquè vull dir, és el que fem, és el que ens agrada fer, i l'escena no ens ha de canviar.
0: Mm-hmm. Ferran, ja gairebé per acabar, ens agradaria també saber, per exemple, quan podrem ja escoltar aquest Quadern de Viatges 1 en directe.
1: Doncs estem molt contents, perquè un lloc que convidem a qui ens estigui escoltant a descobrir si no el coneix és la Conxita de Sants, un lloc a Sants molt especial, i ja serà la nostra tercera vegada que hi toquem, i l'11 de juliol, a l'hora del vermut, o sigui, perfecte, a les 12, un dissabte, estarem presentant el Quadern de Viatges 1 allà, i ens fa il·lusió.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, d'aquí res, Ran, Ran, Ran estarà presentant ja el seu disc en directe, mentrestant el podeu trobar ara a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb el que va ser i amb el que és el fundador de la formació Ran, Ran, Ran, Ferran Baucells. Ha estat un plaer de nou, Ferran, i el millor dels desitjos per a aquest nou projecte.
1: Moltíssimes gràcies. Igualment, el fet de treure discos, com comentàvem al principi, també és maco per parlar amb vosaltres. Vull dir que us ho agraeixo molt.
0: Gràcies, Ferran.
2: Després d'haver arribat a vora mar per veure cap on podries avançar, has canviat el vell paisatge per un far. Senties que tot havia de canviar, seguint els que han marxat per no tornar. Has canviat

0: canviat el vell paisatge per un far.
1: Notícies a Actualicat.
2: El proper 17 de juliol tindrà lloc el llançament del doble àlbum d'Urruti T'estimo, un original i ambiciós projecte que posa música a la vida i al pensament del combatent anarquista Buenaventura Durruti. La publicació del disc coincideix amb els 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil, un moment clau en la vida de Durruti. El músic Guillem Caballero i l'escriptor Tuli Márquez signen el retrat d'un personatge clau en la lluita obrera de fa un segle, esdevingut un mite alhora barceloní i també universal.
3: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt i final aquesta edició d'Actualicat. Tornarem, però, d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i també en directe. Adeu-siau.

0: Ens estimem la música d'arreu, però hi ha la nostra. Actualitat.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

una setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigent i presentar en una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs anem a veure el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem de Llorenç Sales i d'Albert Font. Radiarem dues estrenes, un ball per a cobla, i acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb el compositor que enceta les edicions de juliol, Rafael Figueres Sauladell, en el 120 aniversari del naixement. Sardana de 1970. L'Aplec de Pedralta amb la cobla Ciutat de Girona.

acabat d'escoltar l'aplec de Pedralta de Rafael Figueres, compositor destacat de juliol, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Anem per l'espai de les biografies, començant per un gran desconegut, Llorenç Sales Tost, del que dimarts es compliran 50 anys de la mort. Llorenç Sales neix a Olesa de Montserrat el 9 de juliol de 1894 i mor també a Olesa el 21 de juliol de 1976. Compositor, director i instrumentista, estretament vinculat durant tota la seva vida a la tradició musical de la seva vila. Fill i net de músics, el seu avi, Francesc Sales, havia fundat els Nois d'Olesa l'any 1885 i posteriorment la direcció passa al seu pare, Francesc Sales Llort. Des de ben jove inicia la seva formació musical sota el mestratge del seu pare i més endavant del compositor Daniel Blanchard, que l'orientà a la vocació cap a la música clàssica, influència que ell mateix reconegué sempre amb agraïment. Amb només 14 anys ja fou requerit per formar part d'una orquestra local, tot i que el seu pare considerava que encara no estava prou preparat. L'any següent debutava com a violinista a l'Orquestra Munner d'Esparreguera. A més del violí, el seu instrument predilecte, també interpretava el flabiol a la cobla. La seva preparació li permeté guanyar per oposició una plaça de professor a l'Escola Municipal de Música de Terrassa, on exercí durant molts anys. L'any 1916, la família Sales protagonitza una important escissió de l'antiga orquestra Nois d'Olesa. Sota la direcció de Francesc Sales Llort es constituï la moderna orquestra Nois d'Olesa. El 1951, el pare es retira i el Llorenç Sales assumeix la direcció dels Nois fins a la dissolució de la formació el 1956. Com a compositor, a més de sardanes, escriví nombroses peces de ball i música destinada a l'orquestra. Després de la desaparició dels Nois d'Olesa, continua plenament actiu com a músic. Forma part de la companyia naviliera Ibarra, amb la qual realitza nombrosos viatges a Sud-amèrica, actuant com a violinista a bord dels seus vaixells. Malgrat que la seva figura no ha transcendit gaire més enllà d'Olesa de Montserrat, Llorenç Sales i Tost fou un dels músics que millor representà la continuïtat d'una tradició familiar dedicada íntegrament a la música. Director, professor, violinista, flabiolaire i compositor, contribuït decisivament a mantenir el prestigi dels Nois d'Olesa durant bona part del segle XX. No és casual que, 40 anys després de la seva mort, Olesa li dediqués un homenatge públic recordant-lo com el músic que va sembrar de música a Olesa i que portà el nom de la vila arreu amb la prestigiosa orquestra Nois d'Olesa, una definició que resumeix perfectament el record que encara conserva el seu poble. Aquest homenatge celebrava el 8 de desembre de 2016, on la Cobla Vila d'Olesa va interpretar 6 de les seves sardanes. D'aquestes 6 enradiarem una de familiar, dedicada a la seva filla, amb el títol de Maria Neus.

La història professional està estretament vinculat a la Principal de la Bisbal després d'haver passat per les cobles La Flama de Farners de 1981 a 1985, Amoga del 86 al 87 i Meravella de 1988 al 89. Inicià els estudis musicals de ben jove a la seva Biel natal sota el mestratge de Josep Carbó Vidal. L'any 1981, coincidint amb la proclamació de Santa Coloma de Farners com a ciutat pubilla de la Sardana, Josep Carbó impulsa la creació de la Cobla La Flama de Farners amb un grup d'alumnes seus. Albert Font en forma part des dels inicis. L'any 1990 ingressa a la Principal de la Bisbal, on ha seguit desenvolupant la major part de la seva carrera com a trompetista. Paral·lelament, ha iniciat una important activitat com a compositor amb un catàleg que supera la vintena de sardanes. La seva producció musical es caracteritza per un marcat component vivencial. Les seves sardanes neixen sovint de records personals, homenatges familiars o vincles amb entitats i poblacions amb què ha compartit la seva trajectòria musical. Aquesta vessant queda especialment reflectida en el concert i el disc Una vida entre notes, família i amics, presentat l'any 2023 amb la Principal de la Bisbal, en què les seves composicions esdevenen un recorregut musical per les persones i els moments més significatius de la seva vida. A més de les sardanes, Albert Font ha compost música per al món de la cultura popular. L'any 2024 estrena les noves músiques de l'Àliga de Santa Coloma de Farners, entre elles el Pas Doble de l'Àliga i el Ball Solemne de l'Àliga, interpretades per la Principal de la Bisbal durant la Festa Major de la ciutat. Agafarem aquest compacte monogràfic per escoltar a l'Albert Font interpretant una obligada de trompeta que el 2002 dedicava a la seva dona, la Marta Peiris. Melodies d'amor.

Hem acabat d'escoltar Melodies d'amor, obligada de trompeta d'Albert Font, interpretada per la principal de la Bisbal amb l'autor com a solista. Anem per les estrenes. El dijous dia 9 passat, la principal del Llobregat oferia una ballada a Castellà del Vallès amb l'al·licient de comptar amb una estrena de Jordi Molina titulada Amb els braços oberts, dedicada a Eulàlia Sagrera, de part de la seva parella, Saturní Ros, i dels seus pares, Francesc Sagrera i Francesca Rius. Escoltem-la. Amb els braços oberts, de Jordi Molina.

acabat d'escoltar l'estrena de Jordi Molina titulada Amb els braços oberts, interpretada per la principal del Llobregat, cobla que el diumenge dia 12 actuava a Vic en el 100 concurs de sardanes. I Martí Mont és l'encarregat d'estrenar una sardana que recordi aquest gran aniversari. Així sorgeix Un mateix afany.

Escoltàvem l'estrena de Marc Timón titulada Un mateix afany, interpretada per la principal del Llobregat. I el ball, el molt especial ball que escoltarem, s'interpretava divendres passat al concert Juvenívola 50 anys, celebrat al claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès. Es tracta del vals per a tible amb triple picat de Joan Moratà, titulat Babardages, que traduiríem com xafarderies. Escoltem aquesta raresa perquè molts pocs tiplaires dominen el triple picat i en Felip Morales, a les files de la Juvenívola, n'és un especialista. Babardages, de Joan Moratà.

0: Escolta la dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Aquest era el vals per tiple i triple picat de Joan Moratà, titulat Babardages, interpretat per la juvenívola de Sabadell amb el solista Felip Morales. Què els hi ha semblat? Espectacular. Girem full. Informació per avui dissabte. A les 10 del matí a Ceret, 68è Festival de Sardanes amb les cobles Principal de Llobregat i Mil·lenària. Per les 12 del migdia a Lleida, de Festa Major de l'Institut d'Estudis Silardencs amb la Cobla Juvenívola de Gramunt. A 2:15 de la tarda a Barcelona, a la plaça d'Ovidi Montlló, Festa Major del Poble Sec amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Per les 7 de la tarda a Solsona amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, al Vendrell amb la Colla Ressò d'Ensaires del Penedès. A 8:15 de la tarda a Bellvís, 35è aplec amb la Cobla Maricel, a Ripoll, inici del 73è aplec amb la Cobla Vents de Riella, a Viladecans amb la Cobla Bisbal Jove, a l'Hospitalet de l'Infant, 39è aplec amb les Cobles Reu Jove i Ciutat de Cornellà. A les 8 del vespre a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega, a Sant Feliu de Codines, 24è aplec amb les Cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell, a Andorra la Vella amb la Cobla Vents de Riella, a Sant Joan d'Espí amb la Cobla Ciutat de Granollers. Una hora més tard, a les 9 del vespre, a Olot amb la Cobla Principal de Banyoles. I una hora més tard, a les 10 de la nit, a Sant Vicenç dels Horts amb la Cobla Vila d'Olesa, a Lloret de Mar amb la Cobla Vila de la Jonquera, a Roses amb la Cobla Principal de Cassà, a Artés amb la Bellpuig Cobla, a Caldes de Malavella amb la Cobla Mediterrània i a Sant Cugat del Vallès a la plaça d'Octavià amb la Cobla Enmarinada. Doncs fem una primera parada al 39è aplec de l'Hospitalet de l'Infant per escoltar la sardana que s'interpretarà de conjunt. Maragassa a Canyarets, de Joan Lázaro, instrumentada per a dues cobles que ens interpreta la principal de la Bisbal.

Escoltàvem la sardana per a dues coples Maragassa Canyarès de Joan Lázaro amb la copla La Principal de la Bisbal. Informació per diumenge. A 2:15 del matí a Ceret amb la copla La Principal del Llobregat, a Ripoll. El Passeig Regull, 73è, apleca amb les coples Ciutat de Girona, Bellpuig i Juvenívola de Sabadell. A les 11 del matí a Vilafant, Festa del Carme amb la copla Rossinyolets. A Santa Margarida de Montbui, Festa Major amb la copla Reu Jove. A Blanes, amb la copla Banda Col·legi Santa Maria. Per les 12 del migdia, Castellserà, Festa Major amb la copla Vents de Riella. A la 1 del migdia, Olesa de Bones Valls, Festa Major amb la copla Catània. La mateixa copla actuarà a les 5 de la tarda a Sant Martí Sarroca, també per a Festa Major. A les 6 de la tarda a l'Estany, 8è aplec amb les coples Ciutat de Cornellà i Marinada. El Vendrell, 43è aplec amb les coples Ressò, Dansaires del Penedès i Reu Jove. A les 7 de la tarda, a Quart, Festa Major amb la copla Montgrins. A Parets del Vallès, Festa Major amb la copla Mediterrània. A Barcelona, a la plaça de Santa Madrona, Festa Major del Poble Sec amb la copla Baix Llobregat. A Sant Andreu de la Barca amb la copla Ciutat de Terrassa. Mitja hora més tard, a 8:15 de la tarda. A Conca de Dalt, concert i ballada amb la copla 11 de setembre. A Corbera de Llobregat, Festa Major amb la copla Sabadell. A Sant Pol de Mar amb la copla Xaloc. A Malgrat de Mar amb la copla Principal de Banyoles. A la Seu d'Urgell amb la copla Juvenil de Gramunt. A Cervera amb la copla Vents de Riella. A Pineda de Mar amb la copla Genissenca. A Castelldefels amb la copla Maricel. A Calella amb la copla Berga Jove. A les 8 del vespre, a Palamós, al Passeig del Mar amb la copla Principal d'Olot, a Bellpuig amb la copla Tàrrega, a Gramunt, a la plaça del Mercadal amb la copla Vila d'Olesa. Per les 9 del vespre, a Ceret, concert amb les coples Mil·lenària Principal de Llobregat i a les 10 de la nit, a Sant Antoni de Calonge amb la copla Ciutat de Girona. Doncs ara pararem al 73è aplec de Ripoll per escoltar la seva sardana ensenya, la que sempre hi és interpretada de conjunt. Ripoll Vila Comtal d'Honorat Vilamanyà.

La Principal de la Bisbal ens oferia la sardana d'Honorat Vilamanyà titulada Ripoll Vila Comtal. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns a 2:15 de la nit a Olesa de Montserrat amb la Cobla Jovenívola de Sabadell i a les 10 de la nit a Santa Coloma de Farners amb la Cobla La Flama de Farners. Per dimarts a 8:15 de la tarda a Maçanet de la Selva amb la Cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Torroella de Montgrí a la plaça de la Vila amb la Cobla Bisbal Jove, a Girona amb la Cobla Ciutat de Girona, a les 9 del vespre a Sureda amb la Cobla Principal del Rosselló, a Terrassa amb la Cobla Principal del Llobregat, a Palau Solità i Plegamans amb la Cobla Principal de la Bisbal, a Vilablareig amb la Principal de Banyoles i a 9:45 de la nit a Porreig amb la Cobla Sant Jordi. I per dimecres, a 8:00 del vespre a Cadaqués amb la Cobla Principal de Banyoles, a 9:45 de la nit a Palamós al Passeig del Mar amb la Cobla Jovenívola de Sabadell, a Matadepera amb la Cobla Principal del Llobregat, a Tiana, al Parc del Camp de Futbol Vell amb els Lluïsos Cobla, i per 10:00 de la nit a Castelló d'Empúries amb la Cobla Ciutat de Girona, a l'Escala a la Riba amb la Cobla Vila de la Jonquera i a Barcelona al Teatre Grec, concert festival grec amb la Cobla Sant Jordi. I ara ens aturarem a la ballada de la Principal del Llobregat dimecres a Matadepera per felicitar el mestre Josep Cassú, que dijous en complirà 85. Escoltem la sardana seva que s'interpretarà en aquesta ballada. Promesa de tardor.

Aquesta era Promesa de tardor, de Josep Cassú, interpretada per la principal de la Bisbal. Anem per la resta de la informació, per dijous i per divendres. Doncs per dijous a les 7 de la tarda, Arenys de Mar, Cobla Principal de Banyoles, a Sant Adrià del Besòs, amb la Principal de Terrassa, a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Principal del Llobregat. A les 8 del vespre, Lleida, Festa Major del Barri de la Bordeta, amb la Cobla 11 de setembre. A 9:45 de la nit, a Banyols de la Marenda, a la plaça de Pol Reig, amb la Cobla Mil·lenària. A Castellar del Vallès, a la plaça del Mercat, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. A les 10 de la nit, a Calonge, amb la Cobla Principal de Banyoles. A Pals, concert amb la Salvatana. A Vilanova de la Muga, amb la Cobla Els Rossinyolets. A Llançà, amb la Cobla Baix Empordà. I a Vilassar de Mar, amb els Lluïssos Cobla. I per divendres, a 6:45 de la tarda, els Hostalets de Pierola, Festa Major amb la Cobla Maricel. A les 8 del vespre, Santa Cristina d'Aro, Festa Major amb la Cobla Foment del Montgrí. A les 9 del vespre, a Corbins, 21enes sardanes a la fresca del Segrià amb la Cobla Tàrrega, Argelaguer amb la Principal de Banyoles. A 9:45 de la nit, a Martorell amb la Cobla Maricel, a Matlleu amb la Cobla Mediterrània. Per les 10 de la nit, Artesa de Segre, Cloenda de les Sardanes a la Fresca amb la Cobla Vents de Riella, a Tordera, a la plaça de l'Església amb la Verga Jove, a Figueres a la Rambla amb la Cobla Principal de Cassà. I 10:15 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar amb la Cobla Principal del Llobregat. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana que clourà divendres vinent la ballada de 10:15 de la nit a Sant Feliu de Guíxols amb la Principal del Llobregat. Mariona, de Jordi Paulí, amb la Cobla Bohèmia. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timón. Aquest és del programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi i destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la centena edició del concurs de Vic a la plaça Major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats Veterà, Granà i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta centena edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Copla, la principal de Llobregat, i a banda de la competició, que és habitual a cada any, també hi va haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs, tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera, tal i com es va estrenar per la Copla la Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

Thank you.

Això era Un mateix afany, la nova estrena de Marc Timón.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic, edició número 100, va ser vàlid pel campionat Gran A, Gran B i Veterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase, tant del campionat Gran com del campionat Veterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Gran A, en la primera sardana, en Ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant el Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant el Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat Gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant el Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant, va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar malament aquest repartiment, per tant, també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana, la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana, la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments, la colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la colla Arrels de Dintre el Bosc. Com dèiem, aquest campionat també va ser vàlid per les colles del territorial de comarques barcelonines. Una de les sardanes que van ballar els grans, la segona, va ser Els ocells et canten. Una sardana amb molts canvis d'aires de Conrad Saló, no podria ser d'un altre que no fos ell. L'escoltem a càrrec de la Copla Marinada, una sardana de 1959 dedicada a la mort del seu pare. L'escoltem, Els ocells et canten, de Conrad Saló.

0: coplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Cobla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de la sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local, la principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. La Cobla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Cobla, la principal del Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Cobla Sant Joan.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció acció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien al concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com les Impressions Camperoles, de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, la Fageda d'en Jordà, també de Toldrà, l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, en Pere Gallerí de Joaquim Serra o Montmagastre. També la nupcial de Joan Lamote de Grignon. Anem a escoltar en Pere Gallerí, una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions al món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins de d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui. Montbui.

0: hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita, totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol perquè a dos quarts de vuit hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove i també a les 9 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També a dos quarts de 10 a Porreig la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 2 de 10 i a la mateixa hora Tiana, la Lluïsos Cobla. A les 10 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc hi haurà la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a les 7 hi ha Ballada d'Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A la mateixa hora Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada i a les 8 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. Dos quarts de 10 de dijous que ve a Castellar del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell i a les 10 a Vilanova de la Muga hi haurà els Rossinyolets. També a les 10 a Llançà hi haurà la Baix Empordà i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola a dos quarts de 7 de la tarda i a 2 de 10 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània i a les 10 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major d'una amb la principal d'Olot i a les 5 de la tarda començarà el 22è aplec de la Sardana de la Garrotxa, a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya amb les cobles Bisbal Jove Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a les 6 de la tarda, cinquena festa de l'estiueig amb una ballada a Ribes de Freser, amb la ciutat de Terrassa. I a les 7 de la tarda a Begues hi haurà la ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major a la mateixa hora. Però per la festa dels Elois de Berga hi haurà la Cobla Pirineu. I a les 7 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a les 7 a Solsona, ballada amb la juvenil ciutat de Solsona. I també el 31è aplec de la Sardana de Torredembarra a partir de les 7 i a les 10 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la Sardana amb la Cobla Principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a les 8 del vespre, festa major de Sant Pol amb una ballada amb la Sabadell a la mateixa hora que la Fell hi haurà la Maricel. I passem a diumenge. Perquè a dos quarts d'una ballada a la Fuliola amb la Tàrrega i també a dos d'una festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a les 6 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la ciutat de Girona i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A les 7 de diumenge que ve, 26 de juliol, Camp de Bànol hi haurà ballada amb la Verga Jove i a les 7 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 a la Seu d'Urgell la Vents de Riella, a la mateixa hora Blanes la Flama de Farners, a 2 de 8 també a Castelldefels la Baix Llobregat i a Calella hi haurà la Marinada també a la mateixa hora. A les 8 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel i a les 10 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la Cobla serà la principal de Rosselló a partir de les 9 i a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a les 10 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners i a 3 quarts de 12 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigverd amb sopar popular espectacle familiar de copla de la copla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Casa de la Selva, que farà lluïment i punts lliures. I també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà, sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de la sardana que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és El Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Coll Ligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català convoca els 9ens Premis d'Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una, per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperatiu l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona, dirimit per la Junta Directiva de l'ENS, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels 9ens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró, i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas, i es titula, evidentment, les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons, i anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblejant. Plegeu força.

0: A l'estiu, les sardanes de la Particel·la donen pas a les havaneres del Cant de la Sirena. Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el Cant de la Sirena.
1: Bona nit, soc Toni López, acompanyat d'Ada López. Avui començarem amb una versió de la sardana en havanera La Santa Espina. Una sardana d'Enric Morera i d'Àngel Guimerà. Escoltem, doncs...
2: La Santa Espina.

Fantàstica interpretació d'aquesta Santa Espina. Continuem ara, això sí, amb una habanera del grup Morralla, Encisadora.

0: I aquesta cançó que escoltarem tot seguit és un himne contra el feixisme i el nazisme, però que amb el temps s'ha anat convertint en una cançó pop. És allò que l'establishment pot en tot. És també la cançó de la sèrie La Casa de Papel. La interpreta Marina Rossell i es diu...
1: Bella Ciao.

0: Bé, una cançó breu i continuem amb el grup Morralla i el tema...
1: Ànima Marinela.

Seguim en aquest vespre enlluernador, aquest vespre que ens convida a posar veneres, que ja ho fem perquè és un temps de calor i un temps que, doncs, d'alguna manera fa que la venera sigui més important, i nosaltres sempre tenint en compte la cantada de veneres que tindrà lloc per la Festa Major. Continuem amb el grup Morralla, Un cant d'amor.

0: Si t'acabes d'incorporar a la transmissió, val a dir que esteu escoltant la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, un programa que es diu El Cant de la Sirena i que va sobre havaneres, música catalana i alguna altra peça històrica musical. Avui tenim Marina Rossell com a convidada especial i una cançó que porta molta història.
1: Lili Marlene.

0: Una cançó que va marcar tota una època històrica, el de la Segona Guerra Mundial, que tant de bo no torni, que aquests temps no tornin. Continuem amb el grup Morralla i amb una versió en habanera d'una sardana, que es titula...
1: L'Empordà.

Nosaltres que ens acomiadem d'aquesta primera part del Cant de la Sirena i ho fem amb el grup Morralla i el tema Lola la Tavernera.

0: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: Anem a escoltar ara el primer cant d'aquesta segona part, del grup Morralla, que ens toquen...
2: A Cau d'Orella.

0: La veu inconfusible de Marina Rossell, que ens ha portat aquesta habanera, La Gavina. Continuem.
1: Amb el grup Morralla i La Calma del Mar.

0: el temps i la climatologia i meteorologia tan important pels pescadors.
1: I ara el grup Morralla amb Plora Guitarra.

0: Nosaltres que una manera més hi direm adéu. Aprofito aquest instant per donar la bona nit a totes les persones, o bon vespre a les persones que ens segueixen el dimarts, el bona tarda a aquells que ens segueixen en redifusió el dimecres i el bon dia a tots aquells que ens segueixen de 8 a 9 els diumenges. Nosaltres marxem amb Pirata per un dia. Hem sigut Ada López
1: i Toni López.
0: A reveure, una forta encaixada, rebeu la nostra més sincera admiració per la vostra paciència davant de nosaltres i d'algun petit error que he comès jo. A reveure.

0: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també acompanyats per la bona música del Cant de la Sirena.
1: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
0: El Cant Mariner a les ones del 107.1 de la FM. Dimarts de 9 a 10 del vespre, Havaneres a Ràdio Tordera.
1: Es queda ple de llorança.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 9 del matí. Els parla Genís Mas. Comencem a repassar les notícies més destacades d'avui diumenge 19 de juliol. Avui, un diumenge amb temperatures càlides que segueixen com els dies anteriors. Comencem amb les notícies. Últim dia avui per votar els pressupostos participats 2026. Enguany, el pressupost que arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades a l'edició anterior. El pressupost, que és una xifra que el regidor de pressupostos participats, Pere García, desitja que s'aprofiti perquè totes les àrees del municipi en formin part activa. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica, i totes han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, hi haurà mig any per tirar-los endavant. Per poder-hi participar, s'ha d'entrar a través d'internet a l'enllaç tordera.cat. Amb l'objectiu d'evitar abocaments il·legals i millorar la gestió de residus al municipi, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa la campanya informativa Tot això al carrer no hi pinta res. Aquesta iniciativa busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos, porta a porta, que el consistori ofereix a tota la ciutadania. Per fer ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida prèviament amb un mínim de 24 hores d'antelació mitjançant el telèfon 93 765 3151. Repetim, 93 765 3151. Aquest, que està destinat a facilitar la gestió de restes de poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o electrodomèstics. Aquests s'han de portar directament a la deixalleria municipal, que està situada al carrer Doctor del polígon industrial de Can Mardalet, oberta de dimarts a dissabte de 10 a 1 del migdia i també de 4 a 7 de la tarda. L'ús de la deixalleria és gratuït i a més pot generar bonificacions fiscals per als ciutadans. La Fundació Esproni s'ha incorporat de manera oficial al Servei Local d'Ocupació del municipi amb l'objectiu d'oferir un suport especialitzat a totes aquelles persones que troben en un procés de recerca de feina o orientació professional. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa Serveis Integrals d'Orientació, Acompanyament i Suport, impulsat per la Generalitat de Catalunya, i que Esproni ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit a diferents municipis del territori. Fins ara l'entitat ja tenia usuaris a Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. El projecte s'ha posat en marxa aquest passat 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. El mètode de treball de l'entitat es basa en un acompanyament proper i individualitzat, cobrint des del diagnòstic inicial fins a la consolidació del lloc de treball. S'adreça de manera específica a persones que tinguin una discapacitat reconeguda i o que convisquin amb algun trastorn de la salut mental. Amb l'arribada d'Espronis, el Servei Local d'Ocupació amplia i complementa la seva cartera de recursos inclusius, on ja compta des de fa temps amb la col·laboració històrica de l'entitat MIFAS. I en esports, el proper 1 d'agost a 2:15 de la tarda, el pavelló parroquial de Tordera es vestirà de gala per acollir un esdeveniment esportiu sense precedents al municipi. L'entitat tordarenca Powergym ha organitzat una autèntica festa dels esports del contracte que promet omplir tota la tarda i fer gaudir de diferents disciplines. L'atracció principal de la vetllada serà el gran combat professional que enfrontarà dues generacions de boxejadors. D'una banda, Yassir Chebili, el Yalowi, conegut com la jove promesa, buscarà consolidar el seu nom al panorama actual. De l'altra banda, l'experimentat Fran Amador, que pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants, estarà preparat per l'enfrontament, que assegura ser un component emotiu i d'alta intensitat que servirà com a tancament d'or per a la jornada. Més enllà del combat estel·lar, l'organització ha preparat una extensa cartellera pensada per mantenir l'adrenalina durant hores. I en el temps, avui, ara mateix, amb temperatures a Tordera, que estem amb pràcticament els 28 graus, sensació tèrmica, això sí, tot i que les temperatures són menors. Des d'avui, des de primera hora del matí, que ja notem aquesta calor, temperatures que aniran pujant fins al migdia, on arribarem a màximes de 34, no sabem si fins a 35 graus, però 34 sí que hi arribarem, i aquestes temperatures que es consolidaran en aquesta propera setmana sense previsió de pluges, ja que pel proper cap de setmana i a inicis de la setmana setmana següent, o sigui, no aquesta propera setmana dilluns, sinó d'aquí dos dilluns, sí que és previsible que hi hagi alguna pluja. Per tant, estarem pendents de totes les novetats, amb això que tanquem l'informatiu, i us deixem amb el Matí de Sardanes.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bon dia, benvinguts al Matí de Sardanes d'aquest diumenge 19 de juliol. Comencem el nostre programa, com és habitual els diumenges al Matí de Sardanes, que us acompanya des d'ara, de les 9 i 7 minuts, fins a les 12 del migdia, i estarem aquí amb vosaltres la Núria Pujol. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I la Dolors Pinatelli, que estarem atenent les trucades, fent aquestes dedicatòries que vosaltres ens encarregueu. I bé, d'aquí un moment començarem en aquest diumenge que, com és habitual des de ja fa molts dies, és un dia calorós, un diumenge que potser més val sortir aviadet perquè més tard haurà de ser intensa la calor, no, Núria?
1: I tant, i tant.
0: Sí.
1: Fa calor, ja és, són les 9 i escaig i ja fa bastanta calor, per
0: sí.
1: Tant que haurem de resistir una miqueta.
0: Haurem de resistir. I bé, saludem també a tothom que ens escolta, sigui des de casa, sigui des de el cotxe, des de, com diem a vegades, el diumenge, encara que sigui diumenge, hi ha gent que també és a la feina, que també toca treballar.
1: Ah, i també toca, també
0: sí,
1: toca.
0: Sí, sí.
1: Que sí.
0: I des d'allà on sigui que ens escolteu, doncs, una salutació i esperem les vostres trucades al 937642893 i amb les sardanes que trieu i amb les dedicatòries que feu.
1: Sí.
0: De moment llegirem la llista, Núria?
1: Sí, llegim aquesta llista del dia d'avui, que tenen un bon repertori, hi ha 27 sardanes.
0: Sí.
1: Per tant, que començarem dient que podeu demanar a Sant Celoni, que és de Max Harbar.
0: Anna Maria, de la Dolors Viladric.
1: Blanes Festiu, de Josep Albertí.
0: Benvolença, d'en Conrat Saló.
1: Blanes Jardins i Focs, de Sifrit Galbany.
0: Costa Barabenca, d'en Ricard Viladesau.
1: Cristina, de Vicenç Bou.
0: Dos de Bons, d'en Joan Lázaro.
1: En Lluís i el Dani, també d'en Joan Lázaro.
0: Festa Major, d'en Josep Capell.
1: Jaume i Maria, de Francesc Marrós.
0: L'amic Jaume, va de Jaumes i va de Festes de Blanes, eh?
1: Sí, sí, sí, tant.
0: L'amic Jaume, d'en Josep Coll i Ferrando.
1: L'amic Joaquim, de Jordi León.
0: Magdalena, d'en Manel Saderra.
1: Mariagna, de Josep Maria Boix.
0: Marta, d'en Jordi Paulí.
1: Tenim també Platges de Lloret, de Vicenç Bou.
0: Ressons dels Estanys de Sils, d'en Lluís Duran.
1: Si tu no hi ets, de Joan Lázaro, novament.
0: I Vivència, d'en Xavier Forcada. I ara anem a les cantades, Núria.
1: Anem a les cantades. Per la Coral T'estimi, de Coral Sol i Eixent.
0: Mare Cantora, de Nina i Frederic.
1: La Sardana de la Pàtria, de Ramon Calduc.
0: L'Anell de Prometatge, Nina i Frederic.
1: Mirant l'Aimada, per al grup La Barretina.
0: I Tot dansant, de la Salomé.
1: I quan estem, doncs, al final, ja sabeu que fem aquest acomiadament amb la Santa Espina.
0: Sí, per tancar el nostre programa, la Santa Espina.
1: Doncs és un bon repertori de sardanes i tenim ja dues trucades, Dolors.
0: Passem, hola, bon dia.
1: Passem a la primera.
0: Sí?
1: Endavant.
0: Bon dia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, amb qui parlem? Mm.
2: La Quimeta Puig.
0: Amb la Quimeta, sempre tan matinera, eh, Quimeta?
2: Oh, mira, noia, això saps què vol dir, Núria?
1: Què vol dir, Quimeta?
2: Això vol dir que me trobo molt bé.
1: Que bé, que bé.
2: A punt d'anar a ballar els valsos, què s'assembla?
0: Caram, ostres, és una molt bona notícia, això, eh?
2: Què s'assembla?
0: Molt bé.
1: Doncs jo la calor em mata, estic molt cansada.
0: Però la Quimeta està molt bé.
2: La calor, sí, gràcies a Déu, puc estar molt contenta que m'ha sortit tan bé, m'han donat de l'alta.
0: Quina sort.
2: Bé, bueno, tot m'ha sortit molt bé, gràcies a Déu.
0: I tant.
2: Estic més que contenta.
0: Ens n'alegrem.
2: Una cosa me passa, aquesta calor m'aixafa bastant.
0: A tots, això és un mal general. Sí, sí.
2: I la vista, el mal que més gros que tinc és a la vista.
0: Clar.
2: Pues, noia, Núria, no m'ho coneixeràs pas.
1: Ah, no?
2: Carai, no, perquè sóc un terremoto. Me diuen que me'l tenen de lligar-me.
0: Ui, ui, no cal, això.
1: No, home, això no, eh?
0: No, no cal, no, no cal.
1: Però que t'ho diguin és bona senyal que estàs
2: sí,
1: bé.
2: Sí, no tinc ganes. Bueno, avui pots trobar bé. Demà, no ho saps, que
1: no
2: pot venir.
1: Home, i
2: tant. Qualsevol.
1: És clar,
2: ara, que moment, no ho sempre pateixes, no pateixis. Vaig com una bicicleta.
0: Molt bé.
2: Com una moto.
1: Molt bé, Quimeta, quines sardanes posarem? Què et sembla?
2: Mira, la cantada...
0: Quina, quina?
2: Avui, la mare cantadora.
0: La mare cantora, que el, sí, de Nina i Frederic. Vale.
2: Sí, sí, també m'agrada, totes són maques. Després, la sense cantar... Ai, ara no me recordo, s'ho he triat una... Bueno... posem una de Francesc Marrós.
0: De Francesc Marrós, a veure quina tenim.
1: Tenim la 11.
0: Sí.
2: Totes són maques.
0: Jaumet i Maria. De Francesc Marrós.
2: Jaumet i la Maria.
0: T'agrada?
2: Ah, vinga.
0: Aquesta, molt bé. I qui ho digues?
2: Bueno, mira, jo tinc una llista tan gran, no acabaria. Jo dedico... totes aquestes amistats i bons amics que me suporten molt bé.
0: Molt bé, pels amics.
2: I tu, Nuri, també va per tu, també. Bueno, la Dolors també.
1: Gràcies, bueno, gràcies.
2: Posarem aquesta, a Francesc Morros, sí, la mare cantadora.
0: Molt bé.
2: Per tothom, qui truca a Ràdio Tordera. Bon programa, bon diumenge i una bona salut per tothom.
0: Igualment per tu.
2: Gràcies per escoltar, eh?
0: Gràcies a tu, Quimeta. Bon diumenge.
2: Vale, gràcies, bon programa, bon diumenge. Adéu-siau.
1: Adéu,
0: gràcies.
1: Adéu. A l'altre costat.
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon
3: no
0: dia.
3: Jo no, ara.
0: Amb qui parlem?
3: Pensava que era abans. Sí, l'Adela de Piera.
0: Hola, Adela, què tal?
3: Bé, bé, bé, molta calor, però ui, bueno, mira, anirem resistint.
0: Quin remei ens toca?
3: Com la cançó, resistiré.
0: Sí, sí. Ui, se'ns ha tallat.
1: S'ha tallat.
0: Vaja, vaja, vaja, l'Adela ens haurà de tornar a trucar, sí, perquè ens hem quedat aquí mitja conversa.
1: Sí, anem a l'altre costat, que n'hi ha una altra.
0: A veure, esperem a l'Adela mentrestant, a veure qui tenim. Hola.
1: Sí.
0: Bon
4: Hola,
0: dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlem?
4: Amb la Vicenta de Blanes.
0: Bon dia, Vicenta, què tal?
4: Hola, maques.
0: A punt, sí, per la festa major, Vicenta?
4: A punt per la festa major, sí,
0: sí,
4: senyora, que ja la tenim a sobre.
0: Ai, sí.
4: Mira, em posareu en a mi Jardins i Focs.
0: Jardins?
4: Ja, que és, ja, la de Blanes, de Jardins i Focs, que sí? Bueno,
0: sí, sí, sí,
4: dues.
0: Jardins i Focs, Blanes, Jardins i Focs, d'en Silfiri Galbany, d'acord, sí.
4: Vale.
0: A qui la dediques, Vicenta?
4: Doncs pues la dedico per tota la meva família, per, sí, per vosaltres i en Lluís i la Benita, per la Teresa Buixeda i en Pere, la Montse Moreno, la Rosa Pimàs, i per tot Blanes i per tota la gent que vingui aquests dies, que puguin gaudir dels focs de Blanes, que cada any són molt macos.
0: I tant. Tenen una anomenada internacional, eh? Són...
4: Sí, sí, sí. I és el que
0: destaca
4: de la festa major. Sí, sí, senyora. Sí. Pues per tot Blanes i per tota la gent.
0: Molt
4: una abraçada,
0: bé, doncs...
4: molt forta, i aquesta setmana és Santa Cristina, també
0: Santa
4: que
0: Cristina.
4: És la festa de Lloret.
0: Sí, sí, sí, és una setmana de festes, eh?
4: I la setmana que ve dedicarem per les Annes, per Joquins, per tots, que és el diumenge que ve, Santa Anna, el dia 26.
0: Sí, el 26, doncs, sí, sí. Seguirem amb més sants la setmana que ve, eh?
4: Ah, això mateix. Pues una abraçada molt forta per vosaltres i que diem si teniu l'ocasió de poder venir a veure algun dia el foc.
0: Ens agradaria, doncs, ens agradaria. Que tingueu molt bona festa, Vicenta. Gràcies.
4: Gràcies, maca. Adéu-siau. Una abraçada.
0: Adéu. Una per tu. Adéu. Hola.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Amb qui parlem?
5: Martori, Joan.
0: Hola, Joan. Què tal?
5: Bé, bé. Molta calor.
0: Ai, sí. Sí, sí. No, no hi ha, bueno, ningú que ens digui, ai, quina fresca, no? Ningú, ningú.
5: No, no. No, no.
0: Però aquí, bueno, aguantant, ja, i resistint.
5: Ja vindrà més endavant.
0: I també ens queixarem, segurament. Bueno, sí.
5: Sí. Poseu-me aquesta que diu Si tu no hi ets, d'en Lázaro.
0: D'en Joan Lázaro, Si tu no hi ets, a veure si la trobem...
5: Si tu no estàs...
0: Sí, Si tu no hi ets, sí, sí, d'acord. Sí. Molt bé, Joan, ah, pues, apuntada. Mira, i per qui la dediques?
5: La dedico per la meva senyora, també, sí, per vosaltres, que esteu aquí.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Per en Salvador Molins, també, en Rafael, sí, Planes, de Dolors, sí, Antonio Cuenca, sí, la seva senyora, també per la Quimet de Puig, que ha trucat fa una mica.
0: Sí,
5: i ell ha també per la Teresa Pons de Sils.
0: Per la Teresa Pons de Sils, d'acord.
5: I tothom que escolti les sardanes.
0: Tothom, tota la colla que està aquí escoltant, eh?
5: Sí, molt bé.
0: Molt bé, doncs gràcies per trucar, Joan, i guarda't de la calor.
5: Molt bé, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu. Més, més trucades, bon dia.
6: A veure, mira, sóc l'Adela de Piera, que se'ns ha tallat.
0: Sí, se'ns ha tallat. No, no sé què ha passat, Adela.

0: aquesta jo amb ell.
1: Sí, vale.
0: I... Ell li agrada molt el capell. I llavors, ell cap a mi, Platges de Lloret.
1: Platges de Lloret.
0: Sí, no vi sent jo.
1: Major una i Platges de Lloret, l'altra, d'acord?
0: Exacte.
1: Aquesta per tu,
0: exacte.
1: Eh?
0: Per molt vosaltres, bé. Si us agradi, us la dediquem.
1: Molt bé, Adela.
0: Va, doncs... Tingueu bon diumenge. Bona setmana, guardem-nos a tots del calor.
1: Ai, sí, sí, ho farem tan bé com sapiguem.
0: Feliciu tota cuca viu.
1: Això diuen, però a vegades quedem una mica estomacats, eh?
0: Jo i suat.
1: També, també, també. Molt bé.
0: Bueno, d'acord, quedem aquí.
1: Molt bé, Adela.
0: Molt bé, molt bé.
1: Moltes gràcies i bon diumenge. Adéu.
2: Gràcies. Més trucades.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Hola, amb qui parlem?
3: Antònia de Blanes.
1: Hola, Antònia, què tal?
3: Molt bé, vostès?
1: Bé, també. Bé, bé,
3: en estem... calor, no?
1: Ah, sí, això sí. Bé, però bueno, sense gaire... Que amb aquesta calor em quedo una mica, a vegades, una mica aixafat, eh?
3: Ja, és veritat.
1: Sí, sí, sí. Però bé, vosaltres us heu de posar en forma per començar la festa major.
3: Ui, sí. Massa festa per mi.
1: Sí? Massa cosa.
3: Cansa molt.
1: Sí, massa activitat, eh?
3: Sí.
1: Sí, sí.
3: Bueno, però pels joves li va bé.
1: I tant. I això és bo. Bueno, Antònia, quina sardana
3: jo vull Blanes Festiu.
1: Blanes Festiu.
3: Sí.
1: Sí, molt bé.
3: Ho dedico a tota la gent de Blanes.
1: Sí.
3: I també a vostès, com sempre.
1: Ai, gràcies.
3: Estarem I ara vull una decantada.
1: De la festa.
3: Sí.
1: De la festa de
3: Blanes. I ara vull una decantada.
1: Una decantada, quina seria?
3: Sí, la del Ramon Calduc.
1: D'en Ramon Calduc és la sardana de la pàtria, aquesta?
3: Exactament, sí.
1: Molt bé, doncs l'apuntem també.
3: Sí.
1: I aquesta per aquí?
3: Aquesta la dedico a tota la meva família
1: sí.
3: I al meu cosí, que serà el seu sant el dia de Sant Jaume.
1: Ah, sí, el cosí Jaume, sí.
3: I a vosaltres, com sempre, i a tothom que escolti la sardana. Bon dia i bon diumenge i fins la propera setmana, si Déu vol.
1: Sí, Déu vol. Doncs gràcies per trucar i bona setmana i bona festa.
3: Igualment.
1: Adéu.
3: Bon dia, adéu, adéu.
2: I anem a l'altre costat.
1: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
4: En Joan Chapallí.
1: Bon dia, Joan.
4: Bon dia.
1: Bon dia i bona calor.
4: Molta, que sí. Vinc del mercat i tu saps la calor que fa.
1: Sí, sí, sí. Hi ha ganes de quedar-se a casa, eh? Ara, i de no sí. Sortir. Sí, sí. Joan...
4: De quines sardanes tens? Me'n dius dues o tres i ja està.
1: De... Tu les
4: que
1: vols...
4: No siguin
1: que no siguin cantades, eh? Mira, Costa Barabenca, Cristina, Dos de Bons...
4: Cristina.
1: Cristina? Que aquest any,
4: sí.
1: Aquesta setmana serà Santa Cristina. Doncs Cristina
4: sí.
1: D'en Vicenç Bou. D'acord, te l'apunto, eh?
4: Aquí I em preso una cantada.
1: Ah, una cantada, també. Tenim Oral T'estimi, L'anell de prometatge, Mirant l'aimada...
4: Tot Mirant l'aimada.
1: De... Mirant l'aimada?
4: Sí.
1: Te l'apunto. A qui ho dedica, Joan?
4: Mira, tota la meva família, sí. Aquí Meta Puig, Antoni Cuenca, Alto Casbarrera i vosaltres dos, que tingueu bon programa i bon diumenge.
1: Ai, doncs moltes gràcies. I tu també que tinguis bon diumenge, eh?
4: Va bé. Bon dia.
2: Adéu-siau, bon dia. I ara anem a l'altre costat, no parem.
1: Clar, això va bé. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Hola, amb qui parlem?
2: Hola. La Quima.
5: La Quima.
1: Hola, Quima, bon dia.
5: Bon dia, molt bon dia. Mira,
1: digues.
5: Jo voldria la... Digue'm.
1: No, digues, digues.
5: Ah, mira, voldria la sardana, l'Estany de Sils.
1: L'Estany de Sils, ah, molt bé.
5: Sí, mira, m'ha fet recordar...
1: Sí.
5: Penso en l'Estany de Sils.
1: Sí.
5: M'ha fet recordar la Teresa Pons. Jo avui he vist que l'han dedicat.
1: Sí,
5: doncs
1: sí.
5: Jo també.
1: Tu sí, també.
5: A veure, no sé si... Sí que me coneix, sí. Jo sóc la cosina germana de la Montserrat Oliveres, que ja no hi és. Que ella era molt amiga del col·legi. I jo sóc del carrer de Santa Llúcia. Ella, si escolta, ja sabrà qui sóc.
1: Ja de seguida dedico... sabrà qui ets.
5: Sí.
1: Molt bé.
5: Sí, perquè em tinc d'identificar una miqueta, perquè clar. Amb el temps hem anat perdent, saps?
1: Clar.
5: Ella a Sils, jo aquí a Canet. Bueno,
1: No sou massa lluny, però vaja, no?
5: No, i sempre que passo per allà penso i ella diu, i veig la seva casa i em diu, per què no vens? I com, ara vindré.

0: Sí, sí, alguns dies, algun temps ens hem vist.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, per ella aquesta sardana.
1: De l'Estany, Rassons de l'Estany de Sils, molt bé.
0: Sí, i per la Quimeta Puig, per ella també que la veig molt animada i molt maca.
1: Sí, quina sort,
0: però
1: eh?
0: Però gran que és.
1: Sí, sí, sí. Té molta empenta, bueno, la Quimeta.
0: Sí, per, i per tothom, eh?
1: I per tothom. Doncs gràcies per trucar.
0: Bon dia.
1: I que tinguis bon dia.
2: Bon
1: adéu.
2: Dia.
0: Igualment. Adéu, adéu, adéu,
2: adéu. Tenim una altra trucada.
1: Bon dia. Hola.
3: Hola, Dolors.
1: Hola. Bon dia, ets en Marc.
3: Bon dia, guapa. I hola, Núria.
2: Hola, Marc. Bon dia, bon dia.
3: Hola. Bon dia, guapa. Dolors, me puede poner la de Judet.
2: La de Lloret.
3: No hi ha una que se llama de Lloret.
1: La sardana de Lloret, a veure que busco un moment. Platges de Lloret, vols, eh?
3: Sí.
1: Platges de Lloret. D'acord, te l'apunto.
3: Aquí la vols... Y luego quiero la Santa Espina.
1: La Santa Espina. D'acord, ja saps que aquesta...
3: Sí.
1: Ja te la dedicarem al final, eh?
3: Te la dedico a Juan Madrid.
1: Sí.
3: A la Benita.
1: Sí.
3: A Louis Bing. Al mossèn Peric.
1: A mossèn Peric també, d'acord.
3: Sí. Uh-huh. A Toni López.
1: En Toni també.
3: Al papa i a la mama.
1: Sí.
3: A la Mari Angele.
1: Sí.
3: A la Itana Bonmatí.
1: Sí.
3: A ti i a la Núria.
1: Ai, gràcies.
2: Vale, gràcies, Marc.
3: Vale, guapa.
1: Gràcies per trucar i per aquestes dedicatòries.
3: Adéu.
2: Bon adéu, diumenge, bon dia. Adéu. I, Dolors, tenim una altra trucada.
1: Bon dia.
4: Hola, bon dia, sóc la Fina.
1: Hola, Fina, què tal?
4: Bé, feia 15 dies que no els trucava, 2 setmanes.
1: Doncs bé, ja tocava avui, eh?
4: Era fora.
1: Allà, però ha anat bé, això de ser fora?
4: Molt bé, 2 setmanes, molt bé.
1: Molt bé, molt bé. Fina, doncs, quina demanes? Quina
4: teniu certa... alguna de Viladasau?
1: Sí que n'hi ha alguna, a veure... Un moment. Sí, Costa Brabenca.
4: Ja em va bé.
1: Sí? Aquesta?
4: Sí.
1: D'acord, te l'apunto. A qui la dediques, Fina?
4: A vosaltres, que esteu aquí a la ràdio, en Joan Madrid, en Josep Serra, en Lluís i la Benita, i a tothom que us escolta.
1: Molt bé. Doncs,
4: així no me deixo ningú. Molt bé.
1: Com?
4: Així no me deixo ningú. Ah,
1: sí, tothom que escolta, i ja està. I entrem tots, eh?
4: Molt bé.
1: D'acord, doncs, Fina, ben tornada i...
4: Sí, sí.
1: I bona
4: me
1: setmana.
4: Me vaig despistar, que normalment sempre els truco.
1: Sí, sí.
4: Però aquest dia no.
1: No hi eres, no vas poder.
4: No,
1: però, avui
4: no, però sempre els he trucat des de fora, aquesta vegada me vaig despistar. Quedem dissabte, no sabia ni el dia que vivia.
1: Molt bé, doncs res, ja tornes a... T'hem recuperat altra vegada, eh?
4: I tant.
1: Molt bé. Bon dia.
4: Adéu.
1: Adéu.
2: Dolors, una altra.
1: Bon dia.
5: Bon dia.
1: Hola, amb qui parlem?
5: Teresa Buixeda, de Blanes.
1: Bon dia, Teresa. Els de Blanes.
5: No he sentit les sardanes, perquè he estat fora i no he sentit les sardanes. Si me'n vol dir alguna...
1: Sí, a veure... A Sant Celoni, Anna Maria, Benvolença... Dos de Bons...
5: Aquesta mateixa, ja està bé.
1: Dos de Bons, d'en Joan Lázaro.
5: Sí,
1: molt bé.
5: Sí, totes són maques.
1: Sí.
5: Dedico al meu home, als meus fills... les meves joves, a la Vicenta Robert i la seva mare petita,
1: sí.
5: A la Maria, a en Diego, la Roser, no me'n recordo ningú més.
1: En Diego.
5: Sí, la Roser, sí, el Miquel i la Maria.
1: Sí?
5: Ja està.
1: D'acord, molt bé.
5: Vale, gràcies, doncs, bon diumenge.
1: Que tinguis bon diumenge i bona festa major, eh?
5: Ai, així us esperem, vers, tenim... fa els dies bé i podem anar a la festa major, que hi ha coses molt maques aquest
1: segur
5: any.
1: Segur que sí, que hi ha un bon programa.
5: Sí.
1: Molt
5: sí.
1: Bé.
5: Moltes gràcies. Adiós, bon dia.
1: Adiós,
2: bon dia.
1: Adéu.
2: Doncs bé, veiem que no tenim cap més trucada. En tot cas, doncs, posaríem aquesta primera sardana,
1: sí, que la
2: Dolors, que
1: la...
2: és la mare cantora.
1: Sí, la Quimeta.
2: I esperant també que la Benita i en Lluís ens truquin.
1: D'acord.
2: Que ho faci ella, Benita, fes-ho, perquè ens anirà molt més bé. Fins ara. Així sabrem els llocs on anava la sardana.
1: I tant,
2: això és bo, eh?
1: I sí.
2: Doncs bé, escoltem la mare cantora, que és de la Nina i Federic.

0: Doncs bé, hem acabat de sentir aquesta sardana i us sí. passem una trucada, no sabem si és la Benita o no.
1: A veure.
0: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Sí, sóc la mateixa.
1: Ah, bon molt bé. Bon dia, Benita.
2: Bon dia per tothom.
1: Què tal, com esteu?
2: Mira, molta calor com tothom, suposo.
1: Sí, sí, sí, ja l'aguantem.
2: És la cosa que ens ha sortit primer, molta calor.
1: L'aguantem fa molts dies, aquesta calor, eh? I avui
2: sí, massa,
1: seguim igual.
2: Massa. Igual, igual. I pel que diuen, ens queden uns quants dies.
1: Sí, sí, pel que diuen sí. Bé, doncs, no sé, tampoc hi podem fer massa res, no?
2: No, no, aguantar-la, per la compte que ens hi paga l'hem d'aguantar.
1: I tant, i tant. Benita, i també suposo que ja deus tenir aquí el programa de la Festa Major de Blanes amb totes les coses triades del que vols fer i on vols participar, no?
2: Mira, nosaltres a dalt, a terra dels focs, ja està.
1: A veure els focs?
2: A dalt, al terrat de casa.
1: Amb el terrat els deveu veure de primera, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí.
2: L'únic és que surten de l'aigua, com surten no es veuen, però quan exploten, llavors sí.
1: Els que són més alts es veus la mar de bé.
2: Però els altres es veu estupendo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé.
2: I fora garbugis, estem a mar de bé, estem una mica fresquets, si és que em fa de fresca.
1: Si és que em fa,
2: i,
1: això.
2: I estem bé.
1: Molt bé.
2: I no, fora garbugis, perquè és horrible el d'allò.
1: La gentada
2: que hi ha. Si voleu venir, comencen el dia 23.
1: Sí.
2: I em sembla que és fins al dia 27.
1: Sí, sí, sí, o sigui que és un seguit de dies que amb prou feines us podeu moure de casa de tanta gent que hi ha per tot arreu.
2: Que va, que va, és impossible. Quan arribes en enllaces es pot dir que tens que demanar puesto, sisplau.
1: Sí, sí.
2: I llavors la feina que tens per sortir.
1: Clar, tornar
2: a sortir. Però mira, el que ve de fora, doncs llavors si vol anar fent... Si ets jove, no importa res.
1: Però els grans...
2: Perquè t'aixeques i vaig veure, però els grans ja costa una mica més.
1: És diferent, ja és diferent.
2: Només de sortir d'allà dintre el passeig de mar és horrible.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, Benita.
2: Doncs... Tot té la seva època.
1: Sí, i tant, cada cosa al seu moment, eh?
2: Exacte, exacte.
1: Des dalt del terrat, vosaltres la mar de bé, i ja està.
2: La mar de bé, si estem ben sentadets, sí, i estem la mar de bé.
1: Molt bé. Doncs, Benita, suposo que deus tenir una bona... una pila de propostes avui, no?
2: Déu-n'hi-do, sí? Déu-n'hi-do. Per anar a suar ja n'hi ha prou.
1: Sí? Doncs a veure. Sí.
2: Doncs mira, començarem per la Roca del Vallès, a 10:45 a la devesa de la Font del Cargol amb la Mediterrània.
1: Sí?
2: És el festa del... Espera, no veig del barri... del barri de la Torreta. La festa del barri de la Torreta.
1: Sí, sí, sí.
2: A Vilafant, a les 11, a la plaça Major, amb el Rismolet. Fan la festa del Carme.
1: Uh-huh.
2: A Blanes, a les 11, a l'Hospital Sant Jaume, amb la Santa Maria de Blanes. Castell serà a les 12, a la plaça Major, amb vents de Riella. Sant Permutada, de Festa Major.
1: Sí.
2: A Sant Martí Sarroca, a les 5 de la tarda, a la plaça 1 d'octubre, amb la Catània.
1: Uh-huh.
2: Rupià, a les 7, a la plaça de Vall, amb la Bisbal Jove. Quart, a les 7, a la plaça de les Terrisseres, amb els Montgrins. Paret del Vallès, a les 7, a la plaça de la Vila, amb la Mediterrània, de Festa Major. Barcelona, a les 7, a la plaça de Santa Madrona, amb la Baix Llobregat. És la Festa Major del Poble Sec.
1: Ah...
2: Sant Andreu de la Barca, a les 7, a la plaça de la Font de la Roda, amb la ciutat de Terrassa. Corbera de Llobregat, 8:15, a la Societat Cultural Diadema, amb la Sabadell. Pineda, 8:15, a la plaça de les Mèlies, amb la Genissenca. Calella, 8:15, a Passeig Manuel Puigverd, amb la Verga Jove. Castelldefels, 8:15, a la plaça de l'Església, amb la Maricel. Palafrugell, a les 8, a la plaça Nova, amb la Flama. Palamós, a les 8, a la plaça 7 de Mar, amb la principal d'Olot. Sant Pol, a les 9 de la nit, a la plaça de la Punta, amb la Xaloc. Calonge i Sant Antoni, a les 10 de la nit, a la plaça Catalunya, amb la ciutat de Girona. Tenim una plec a Ripoll, a 11:15 i a 11:45 de la tarda, en el passeig Regull, el 73è a plec.
1: Sí,
2: amb els coples, sí, ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenívola de Sabadell.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, i a l'Estany, a les 6 de la tarda, a la Pista Vella, el 8è de plec, amb els coples, ciutat de Cornellà i Marinada.
1: Uh-huh.
2: I ja passem els d'aquesta setmana.
1: A veure.
2: Demà dilluns, a Santa Coloma de Farners, a les 10 de la nit, a la plaça Farners, amb la Flama. Dimarts, dia 21, Maçanet de la Selva, 8:15, a la plaça de l'Església, amb la Santa Maria de Blanes. Girona, 8:15, al Parc de la Vista Alegre, amb la ciutat de Girona. Dimecres, dia 22, a Palamós, 9:45 de la nit, al Passeig de Mar, amb la Juvenívola de Sabadell. Dijous, dia 23, a Arenys de Mar, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església, amb la principal de Banyoles. Divendres, dia 24, Tordera, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església, amb la Verga Jove. I Sant Feliu de Guíxols, a un quart de 11 de la nit, al Passeig de Mar, amb el Principal de Llobregat. Dissabte dia 25, Sant Pol, a les 8 de la tarda, en la plaça de la Punta, amb la Sabadell, a Festa Major.
1: Sí.
2: Ja, el dissabte hi ha un aplec a la Canya, a les 7 de la a les 5 de la tarda, en el parc de Vall de Bianya, el 23è aplec de la Garrotxa. Amb els cobles, Bisbal Jove, Juvenil de Sabadell i Principal d'Olot. I també hi ha un concert a Calella, a 8:45 de la tarda, en el passeig Manuel Puigverd, amb el Bisbal Jove. És la Revetlla de Sant Jaume.
1: Ah, esclar.
2: I tot el que tenim, sí, perquè ells celebren el Sant Jaume.
1: Sí, sí, sí.
2: I posen Revetlla de Sant Jaume.
1: Pel que dius, al caps de setmana hi ha moltíssima activitat, però entre setmana també, sí. Has dit un piló
2: també,
1: de...
2: També, sí. I coses que són una mica més lluny, ja no les dic perquè llavors se faria molt llarg,
1: clar,
2: saps?
1: Esclar, però esclar.
2: Hi ha moltes ballades també a les tardes.
1: Sí, sí.
2: De cada dia.
1: Molta vitalitat, i ara. Sí, sí, sí, sí. La sardana està com molt activa a l'estiu.
2: Sembla, sí, que duri.
1: Sí, sí.
2: Perquè la cosa és que cada vegada, com bueno, ara a l'estiu hi ha molta gent, però a l'hivern a vegades penses, ostres, que quasi venen a ningú.
1: Sí, esclar, esclar.
2: Però
1: ara sí.
2: Sí, ara sí, ara sí les fan en el passeig, o algun lloc sempre hi ha gent que... Almenys si vés no a mirar, hi ha molta gent.
1: Sí, sí, i escoltar.
2: I gaire gent ballant, almenys com veu gent, t'anima, no? Penses, bueno,
1: clar,
2: mira,
1: que sí.
2: Està bastant viva encara.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, Benita, doncs quina sardana ens demanes?
2: No sé si ens n'ha posat una que li vaig demanant en Salvador.
1: Sí, una que es diu Reconeixement, no?
2: Reconeixement, exacte. Sí,
1: d'acord.
2: Aquesta és dedicada per tot Tordera i en especial a aquesta gent que se'n cuiden de la sardana.
1: Sí, de la nostra dansa.
2: Exacte, i és dedicada a ell.
1: Per la gent de la nostra dansa, molt bé.
2: I per tot el poble en general.
1: D'acord.
2: I per tothom que escolta.
1: Doncs aquesta llavors, tu ja l'havies demanat via directa en Salvador,
2: aquesta és per ell, Lluís.
1: Sí.
2: I per mi, la que es diu Magdalena.
1: La que es diu Magdalena. A veure, sí. Un moment. Magdalena, sí. De Manel Saderra, eh?
2: Manel Saderra, sí. Aquesta va dedicada per la gent que està escoltant, per la gent de Blanes que truca, per les que escolten, per Marma Seguida Especial, la seva família, la Maria Àngels, la Fina de Palafolls, les Cacatues de Videra, perquè m'hi deixo més, la Concepció de Sant Celoni i la meva família per vosaltres.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per tot.
2: Me penso que no m'he deixat ningú, i si m'he deixat algú, ho sento molt. La setmana que ve podem estar recordaré de dir-ho.
1: Per la família i per nosaltres. Espera, que ho acabo d'apuntar tot, eh? Ja
2: va,
1: està.
2: Va, tranquil·la, si no vols dir-ho, ja ho he dit jo, ja està.
1: D'acord. Doncs així ja ho tenim, sí, el reconeixement i
2: Magdalena.
1: Sí, sí, d'acord, doncs ja ho tenim tot. Moltes gràcies,
2: bé, doncs.
1: Benita, per tota la informació i la teva feina, eh?
0: Gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Bona festa.
2: Gràcies, igualment. Ai, bona festa per tots els blanencs.
1: Ah, això també.
2: La setmana que ve ja tenim temps.
1: Per tota la gent de Blanes. Molt bé, que ho passeu molt bé.
2: Sí.
1: Adéu.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau. Adéu. Doncs bé, teníem aquí una trucada que jo havia recollit, no sé si s'ha esperat.
1: A veure, bon dia.
3: Sí, m'ha esperat, sí.
1: Sí, bon dia, bon dia.
0: Oi, l'Àngel, quina paciència tens, Àngel.
3: Ui, és que ja no sé on anar a ballar sardanes. Jo tantes ganes que en tenia, ara no podré anar perquè no sé on anar.
1: Ara estàs aquí, que una mica a cada puesto potser podries anar, no?
0: Sí, un peu a cada poble.
3: Tinc d'anar molt lluny, eh?
1: D'un poble a l'altre sense parar pots anar. I el que dèiem amb la Benita, i entre setmana cada vespre n'hi ha un lloc o altre, o sigui que...
3: Ostres, amb la vena que s'està a la fresca.
1: Això d'anar a fer salts a la plaça no et ve gaire de gust, no?
3: No.
1: Bé, bueno. Quina sardana vols dedicar, Àngel?
3: No ho sé, és que no n'he escoltat cap. N'he escoltat molt de puestos, però sardanes no.
1: No? Doncs a veure, te'n diem algunes de les que encara no estan demanades?
3: Sí, a veure...
1: Benvolença, aquesta en què encara no s'ha demanat, em penso, en Lluís i en Dani, l'amic Jaume, Mariana, Marta, l'amic Joaquim...
3: Ah, aquest és l'amic Joaquim, a veure, de qui és aquesta?
1: D'en Jordi León.
3: Bueno.
1: O en vols algun altre?
3: No, de moment aquesta.
1: Sí?
3: Dedicarem a la Quimeta Puig.
1: Sí?
3: a la Jolita Massó i a família i a la Dolors de la Bonisteria.
1: Molt bé.
3: Llavors, si me'n dius una de cantada...
1: Espera que apunti la Dolors de la Floristeria. Una de cantada, a veure, de les que encara no estan demanades, tenim el Coral T'estimi, l'Anell de Prometatge i Tot dansant.
3: Tot dansant de qui és?
1: La Salomé.
3: Bueno, doncs aquesta.
1: Sí? Molt bé.
3: Aquesta dedicarem a tothom, a vosaltres i a tothom.
1: D'acord, aquesta per tothom. Molt bé, doncs ja ho tenim, això, Àngel.
3: Doncs vinga, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies per trucar. I,
3: no, a vosaltres.
1: I bona setmana.
3: Amén. Vinga, adéu-siau.
0: Adéu, bon dia. Adéu. I anem a l'altre canal, que n'hem entrat un altre.
1: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Hola, bonica.
1: Amb qui parlem?
4: Amb la Montse, la de Cal Ullet.
1: Hola, i ens dius, boniques i tot, oh, que bé, eh?
4: Tant que sí, perquè és curt sou.
1: Ah, sí, sí, esclar. Gràcies.
4: Montse. El diumenge passat us vaig fer el salt.
1: La setmana passada. A l'estiu tot sembla que falla una miqueta. Sembla que els...
4: No, me'n vaig anar a Montserrat.
1: Ah, a Montserrat.
4: Mm. Sí, vam passar una calor, sí. Però molt bonic.
1: Sí, esclar. Sí, sí. I com estava de gent?
4: Molta.
1: Molta, tot i la calor, molta gent. Sí. I
4: després vam anar al sex service, que hi ha allà a Montserrat,
1: sí.
4: I hi havia un cert, els avis. Els avis semblava que es tornessin lelos amb el menjar.
1: Ah, sí?
4: No donava l'abasto, només feien que treure coses i...
1: Anar agafant. Volien de tot, volien de tot.
4: Però bueno, ho vam passar molt bé, eh? Molt bonic.
1: Sí? Em va agradar.
4: Un dia en família molt maco, molt maco.
1: Va passar el dia bé. Bueno, doncs ja va valer la pena.
4: No. Vaig posar una espalma per tots, fins i tot per vosaltres.
1: Ai, gràcies. Vas pensar en tothom, eh? Segur que farà servei aquesta espelma.
4: I tant.
1: Sí, sí,
4: amb aquesta finalitat es va fer.
1: El què?
4: Sí. Que amb aquesta finalitat es va fer.
1: Esclar que sí, amb aquesta bona intenció. I tant, gràcies, gràcies.
4: De res. Doncs bueno, m'acabo d'incorporar fa molt poquet. He sentit que hi ha la sardana de l'amic Jaume.
1: De l'amic Jaume, sí.
4: Que és doncs aquesta la dedico al meu pare, pobret.
1: Sí?
4: Sí.
1: D'acord.
4: Meu pare, que es deia Jaume.
1: El teu pare, que era Jaume. D'acord.
4: Sí. Doncs la... I després... No sé si teniu alguna de la Salomé.
1: Mira, sí, t'hauries d'afegir, perquè ja l'ha demanat l'Àngel, és la Tot dansant. T'hi afegeixes?
4: Ah, molt bé.
1: Sí?
4: Val. Vale,
1: te l'apunto. Vale. I aquesta qui la dediques?
4: Doncs mira, vull dedicar-la, ja que he dedicat l'altra aquella etapa, la dedico a l'Antonio Cuenca, la seva senyora, la Carmen,
1: sí.
4: En Salvador Molins, a vosaltres,
1: sí.
4: El Terrassà, que ahir vaig anar a fer el vermut i de 10.
1: Sí? Va anar bé?
4: Molt bé, molt bé.
1: Veus?
4: Vaig passar una estona molt maca, malgrat que feia molta calor, allà fora s'està molt bé.
1: S'està bé, molt a gust, eh?
4: Sí. I tant, i amb la gent que hi ha encara més.
1: Va sentir ben acompanyada.
4: Molt bé, me vaig sentir, i tant.
1: Veus quin patrocinador tenim? Està molt bé que ho diguis, que val la pena venir a fer el vermut aquí. Molt bé, gràcies.
4: I tant. No volia sortir, però vaig dir pel vermut, però l'esforç.
1: Doncs esclar que sí. Ben fet.
4: Doncs bueno, noia.
1: Doncs gràcies. Gràcies per trucar.
4: Que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Igualment, Montse.
4: Un petó i un abraç per tots els de Tordera.
1: Gràcies i una abraçada per tu. Adéu. Adéu. Tenim més trucades, Núria? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Amb qui parlem?
5: Josefina.
1: Hola, Josefina, què tal?
5: Hola, molt bé.
1: Sí?
5: Sí, anem fent.
1: Sí? Doncs vinga,
5: sí.
1: Endavant. Quina sí, sardana sí. Vols demanar?
5: No sé quines teniu, perquè no l'he escoltat.
1: A veure... quines ens queden? De fet, en tenim moltes, potser aviat haurem de començar...
0: Sí, aviat haurem de començar a afegir.
1: Afegir, sí, ah, sí, sí. A veure, t'endiem alguna i a veure si t'agrada, si no t'afegirem amb alguna altra. Tenim a Sant Celoni, Anna Maria, en Lluís i en Dani, Marta, i si no...
5: Marta, posa'm a Marta.
1: Marta.
5: Que tinc una cunyada que es diu Marta.
1: Sí? Doncs vinga,
5: Marta. L'Anna d'en Miquel.
1: És veritat. Sí, sí. Doncs a qui la dediques?
6: La dedico a la Marta.
1: Sí.
6: A la meva germana Carmen i Maria Pilar.
1: Sí.
6: Al meu oncle Joan amb la seva Conxita.
1: Sí.
6: Després a la meva amiga Dolors i en Joaquim Feixedes.
1: Sí.
6: Després també li dedico a la Pilar Bataller.
1: Uh-huh.
6: A la Constantina de Sant Celoni.
1: Sí.
6: A la meva cosina Francesca i Nuri.
1: Sí.
6: I si me'n descuido d'algú, ho sento molt.
1: No et descuides de ningú. Penses en tothom.
6: Bueno, vinga, doncs ja està. I a vosaltres.
1: Doncs moltes gràcies, Josefina.
6: També a Madrid i a la Roser.
1: Ah, molt bé.
6: I la Benita i en Lluís.
1: I la Benita i en Lluís. Tota la colla.
6: Sí, sí.
1: D'acord? Molt bé, doncs moltes gràcies. Que tinguis bon diumenge, Josefina.
6: Vinga, Adéu. Bon dia.
0: Doncs bé, ens anem a uns instants de publicitat i tornem amb aquestes peticions que tenim.
1: Molt bé.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
11: No! Primer has de fer la digestió!
10: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
11: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
12: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
13: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
0: I bé, doncs, a Ràdio Tordera tenim dues trucades. Dolors, que te passa la primera.
1: Hola, bon dia. Bon dia.
14: Soc jo.
1: Sí, sóc jo.
14: Sóc la primera.
0: En Salvador Molins, sí, és la primera.
1: Hola.
14: No, com dius tu, diu tinc dues, dic a veure si no... A veure si no.
1: Doncs vinga, ja està, ja tenim aquí Salvador Molins. Quina sardana voldries?
14: Com que no me'n recordo de cap nom, podem posar la número, per exemple, la número 2?
1: La número 2, que és Anna Maria. Doncs molt bé, posem la número 2, d'acord? Aquí la
14: d'acord.
1: Dediques.
14: Sí, els de sempre. Rafael, la Dolors, Joan Martori, la Clàudia, la Tònio Cuenca, la Carmen,
1: sí.
14: La cosina, la Joana Molins i el seu home Vicenç,
1: sí.
14: Les cosines Carmen Manresa,
1: uh-huh.
14: I també la de Cal Ocellet de Mataró.
1: També la Montse.
14: Sí, que sí. ja l'he sentit, l'has o escoltat.
1: Eh? Sí.
14: Sí, també per la Quimeta, que carai, la Quimeta aviat ens passarà davant a tots.
1: Sí, té una empenta.
14: Eh?
1: Sí.
14: Carai.
1: Quina vitalitat.
14: Sí, carai, quin delit.
1: Quin delit, eh?
14: Això volia dir, quin delit.
1: Sí,
14: mare,
1: creu-me.
14: Mare de Déu, i amb la calor que fa, tu.
1: I ella vinga amb la seva empenta.
14: Sí, molt.
1: Mira, per molts anys.
14: Bé, doncs.
1: Sí.
14: Per vosaltres també i...
1: Gràcies.
14: I tothom... Tothom que escolti.
1: D'acord. Doncs res, ja t'ho hem apuntat i farem sonar aquesta sardana amb aquestes dedicatòries després més endavant. Gràcies, Salvador, per tocar.
14: A vosaltres, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I anem a l'altre costat.
1: Hola, endavant. Bon dia.
15: Sí, Hola, bon dia, sóc la Consol Chauvet.
1: Bon dia, Consol, què tal?
15: Hola, bé, gràcies a Déu. Molta calor, però bueno.
1: Però bé.
15: Ho farem.
1: Sí, sí.
15: Mira, és que n'hi ha una que es diu Blanes Festiu o Blanes Festa Major o
1: sí,
15: Blanes...
1: Sí, una és Blanes Festiu, l'altra Blanes Jardins i Focs.
15: Mira,
1: ja estan demanades, però t'hi afegeixes a quina?
15: Sí, del... m'hi afegeixo.
1: A Blanes
15: sí,
1: Festiu,
15: Blanes,
1: eh?
15: Blanes Jardins
1: i Focs.
15: Vale. Sí, que és el que toca aquesta setmana, eh?
1: Sí, sí, sí, Blanes sí. Jardins i Focs. I a qui la dediques?
15: Mira, la dedico. Mira, a vosaltres dues, a tu, Dolors, i a la Nuri.
1: Gràcies.
15: Llavors les dedico a tots els que escolten Ràdio Tordera, també molt especialment en els meus nets, en Pau, en Mar, la Chloe, la Júlia, que dimarts serà el seu sant, dimarts de Santa Júlia.
1: Ah, sí.
15: Sí. Llavors l'Elna i l'Alguer. Sí, i llavors també a la Maria de Mà Julià, molt de carinyo, en Joan Chapallí, a tots els del Rus, i molt especialment també a tota la gent de Blanes i aquestes senyores de Blanes que toquen tan agradables.
1: Sí, eh?
15: I també per en Lluís i la Benita, que tinguin una bona festa major, eh?
1: Per la gent de Blanes, Lluís i Benita, d'acord.
15: Ho tenen tot molt animat, eh?
1: Sí, sí, sí.
15: Sí, sí, molt,
1: molta
15: molt.
1: Cosa, eh?
15: Sí. Molta cosa, sí, sí.
1: Molt bé, Consol.
15: I llavors, sí, vull la Santa Espina.
1: Sí, la Santa també. Espina.
15: Sí, me la dedico a mi i també la dedico molt especialment, amb molt de carinyo, en Santi Barrera, perquè el dia 22 farà anys.
1: Ah, per l'aniversari.
15: Que pugui complir a forces i que nosaltres ho puguem veure,
1: i tant,
15: eh? I celebrar-ho. Eh?
1: Molt bé, molt bé, d'acord.
15: Sí. I llavors el dissabte serà el seu sant, però bueno, ja...
1: Tot junt, sí, sí.
15: El diumenge, sí, després d'una cosa li ve l'altra.
1: Sí,
15: eh?
1: T'he seguit, eh?
15: Bueno, tindrà una setmana carregada.
1: Sí, molta cosa.
15: Vale.
1: Gràcies, Consol.
15: Doncs... Gràcies a vosaltres pel programa. Bona setmana i tothom que es guardi de la calor.
1: Això.
15: Eh?
1: Adéu.
0: Adéu,
15: eh?
0: Bon dia.
15: Adéu-siau.
0: Doncs bé, ara doncs ens tocaria complaure la segona sardana de la
1: sí,
0: Quimeta.
1: Sí, de la Quimeta.
0: En Jaumet i la Maria, ens ha dit?
1: Sí, en Jaumet i la Maria. Sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Bé,
1: que ho dedica als amics i a tothom.
0: Mm-hmm. Molt bé, escoltem-la.

0: Doncs bé, a manca d'un minut per les 10, els informatius estan a tocar. Ens tocaria, Dolors, dir alguna cosa al nostre patrocinador,
1: que tenim aquests segons. Sí, perquè ja sabeu, entre totes les trucades que rebem, fem un sorteig per un vermut per dues persones al bar de Terrassa, que és el nostre patrocinador.
0: I que la Montse ens la...
1: Fet una mica de ressenya, no? Una mica de valoració, que diu que és molt agradable, com boníssim, que una gent molt maca, que s'ho va passar molt bé aquí a la plaça, que tot i la calor descorria una mica d'aire, la Montse ja ens ho ha descrit molt bé.
0: Jo no sé si era ahir, però ahir passava una mica de l'aire, cap al vespre. S'estava una mica...
1: Però era hora del vermut, o sigui que no era el vespre.
0: Al migdia ja és més fumut, però bé, està molt bé que
1: hi hagi estat a gust la Montse i molta de gairebé tothom, no? Perquè li agrada anar a fer el vermut aquí, o perquè li ha tocat el bal, ha tingut la sort que toqués el bal, i també ho ha anat a gaudir d'aquest vermut, tothom en surt com molt content. I avui, doncs res, també anirem apuntant totes les trucades i al final, Núria, farem el sorteig.
0: A veure qui és afortunat. Una persona de les que ha trucat li tocarà aquest d'això. Bé, en Genís, ja són les 10, però en Genís encara no és aquí, no ha baixat.
1: Un moment.
0: Deu a pescar l'última notícia del moment. Ara sí que tenim en Genís aquí. I que nosaltres tenim aquesta informació de primer mà, de la mà d'en Genís Mas.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Doncs sí, ja tenim aquí la informació que comentàvem. Comencem també amb una notícia d'aquesta última setmana, i és que Tordera ha estrenat una campanya anomenada Tot això al carrer no hi pinta res, per fomentar la recollida gratuïta de residus. L'Ajuntament recorda que el servei s'ha de sol·licitar prèviament per telèfon o WhatsApp, alhora que també insisteix en la necessitat de portar els electrodomèstics a la deixalleria municipal. Aquesta iniciativa, que busca difondre el servei gratuït, com comentem, de recollida de poda i voluminosos, porta a porta, que el consistori ofereix a tota la ciutadania. Per fer ús d'aquest servei, comentàvem que s'ha de fer amb una recollida prèviament amb un mínim de 24 hores d'antelació, mitjançant el telèfon 93 765 3151, repetim, 93 765 3151. Un servei que està destinat a facilitar la gestió d'aquestes restes, sobretot de poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o els electrodomèstics, aquests que s'han de portar a la deixalleria municipal al polígon industrial de Can Bardalet, que, per qui no ho sàpiga, està oberta de dimarts a dissabte de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. L'ús de la deixalleria és gratuït i, per tant, és molt senzill portar les deixalles allà i, a més, pot generar bonificacions fiscals pels ciutadans. Per fer arribar la informació a tots els racons del municipi, s'ha iniciat una campanya de comunicació que inclou la instal·lació d'una 80ena de banderoles, així com el repartiment d'imants i flyers informatius als domicilis tordarencs. Per tant, una iniciativa per recollir una mica les deixalles, que sempre va bé anar a recordar a la gent que tingui una mica de civisme i que no deixi les escombraries fora.
1: No. S'ha de fer correctament pel bé de tothom, no?
3: Exacte.
1: Pel poble i per tothom, la gent que hi vivim.
3: Una notícia aquesta sí que és pràcticament avui acabarà el termini, i és que avui diumenge és l'últim dia per votar els pressupostos participats 2026. Uns pressupostos que han arribat als 200.000 euros, una xifra que ha incrementat les partides de l'any d'aquest any gràcies als diners que van sobrar de l'any anterior. Per tant, s'hi poden dedicar uns diners més per als pressupostos d'aquest any. Per tant, el regidor de pressupostos participats, Pere García, desitja que totes les àrees del municipi en formin part activa. Podran votar totes les persones que tinguin més de 16 anys i que estiguin empadronades a Tordera. Les que hi tinguin segona residència ho podran fer, però caldrà sol·licitar específicament mitjançant una instància telemàtica amb la fotocòpia del DNI i el rebut de l'IBI de la mateixa segona residència. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Hi ha serveis tècnics que han estudiat la viabilitat mitjançant valoració tècniques, jurídiques i econòmiques, veient si són viables o no per dur-les a terme. Ara, quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors de tots els pressupostos participats, hi haurà mig any per tirar-los endavant. Per tant, per poder-hi participar, recordem que avui és l'últim dia, ho podeu fer a través de tordera.cat i allà trobareu l'enllaç de la notícia.
1: Molt bé.
3: Seguim amb una notícia d'actualitat també, i és que recentment, aquest mateix mes, la Fundació Esperoni s'ha incorporat al Servei Local d'Ocupació de Tordera, una entitat que ofereix atenció especialitzada a persones amb discapacitat o de trastorns de la salut mental. Aquesta fundació, que té la iniciativa de dur a terme mitjançant el programa Serveis Integrals d'Orientació, Acompanyament i Suport, impulsat per la Generalitat de Catalunya, a Espronis, ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit diferents municipis del territori aquestes tasques. Fins ara l'entitat atenia usuaris a Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. És a dir, que atenien usuaris de Tordera, però sí, des dels seus centres a Malgrat.
4: I ara hi haurà, sí.
3: Exacte, aquí es podrà dur a terme des del Servei d'Inserció Laboral de la Fundació Espronis amb el Servei de Local d'Ocupació de Tordera. El projecte que s'ha posat en marxa, com comentàvem, aquest 1 de juliol, per tant, aquest mateix mes, i s'allargarà fins a tot un any, per tant, l'1 de juliol del proper 2027. El mètode de treball de l'entitat es basa en un acompanyament proper i individualitzat, cobrint des del diagnòstic inicial fins a la consolidació del lloc de treball de la persona. Aquest servei, que com comentàvem, s'adreça de manera específica a persones amb alguna discapacitat reconeguda i que convisquin amb algun trastorn de la salut mental. D'aquesta manera, es garanteix una resposta adaptada a les diferents realitats de la ciutadania. Uh-huh. Acabem amb una notícia d'esports, i és que a Tordera arriba la primera vetllada de boxa a l'agost. Tindrà, concretament, l'1 d'agost, i comptarà amb 15 combats i 3 títols en joc. Una cosa que no havia passat mai a Tordera, i és que en aquesta data, a 6:45, l'1 d'agost, el pavelló parroquial de Tordera va estirar de gala per acollir un esdeveniment esportiu que no s'havia fet fins ara, amb càrrec de l'entitat torderenca Power In. Aquesta ha organitzat una autèntica festa dels esports de contacte que promet omplir tota la tarda i fer gaudir de diferents disciplines. L'atracció principal de la vetllada serà el gran combat professional que enfrontarà dues generacions de boxejadors. D'una banda, Yassir Chebili El Yalawi, conegut com la jove promesa, buscarà consolidar el seu nom al panorama del boxe actual. De l'altra banda, l'experimentat Fran Amador pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. Més enllà del combat estel·lar, l'organització ha preparat una extensa cartellera pensada per mantenir l'adrenalina durant hores. Hi haurà 12 combats amateurs, 2 combats semiprofessionals i 3 títols en joc, incloent 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona, en categoria amateur. Per a aquells aficionats que no vulguin perdre's la cita, l'organització ja ha posat a les entrades a la venda amb un preu de 10 euros de forma anticipada i 15 a la taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. Les entrades es poden obtenir en el propi local de Power in Tordera o també a la barberia Studio Brown, Elisa Xutxes, o al supermercat de Sant Pere i a la barberia Estelle and Dream. Per tant, diferents punts del municipi, sí, on podeu trobar aquestes entrades. La promotora subratlla que es tracta d'un esdeveniment familiar basat en els valors de la passió, la superació i, sobretot, el respecte mutu davant del ring. Per tant,
4: sobretot.
3: Sí, ens va comentar, sobretot a aquest Roberto Moreno, que era organitzador de la vetllada, detallava que sobretot el combat professional serà l'últim combat, era sobretot per fer un homenatge a un dels dos boxejadors que es retira.
0: Mm-hmm. I es celebrarà a l'aire lliure, això?
3: O... No, això es farà aquí al pavelló parroquial, sí, aquí a, pràcticament, a tocar de la ràdio que tenim tant, ben a prop, l'1 d'agost a 6:45, per tant, recordem aquesta data. Res, acabem amb un apunt del temps, i és que avui, com ja veiem aquí des de fora nosaltres mateixos, tenim un cel ben clar, pràcticament, també amb pocs núvols, veiem directament...
4: O cap.
3: Exacte, que la calor i el sol és aquesta protagonista d'avui. Ahir també va ser un dia bastant similar. Per tant, aquesta propera setmana tindrem temperatures càlides, avui amb unes màximes que haurien d'arribar als 34 graus cap al migdia. Per tant, la calor que segueix aquí, okay, i esperem, això sí, que no es converteixi en una onada de calor, perquè ja ho avançarem al proper informatiu comarcal, però ja en comarques en les que ja està arribant aquesta tercera onada de calor.
4: Sí, sí. Això, no parem.
3: Us deixem amb el matí de sardanes.
0: Gràcies, Genís.
4: Gràcies,
2: Genís. Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, Dolors, això de la boxa m'ha quedat...
1: Sí, t'ha impressionat.
0: M'ha quedat paradíssima.
1: Sí, sí, sí, a veure, si esperem que tingui èxit.
0: No, això de que la gent es pegui, a mi no m'ha gota a gota, però bé...
1: Clar, diu com el respecte i tot, o sigui, tenen les seves normes,
0: sí,
1: però fa angúnia això de que es peguin.
0: I tot sí, això, sí. Sí, sí, bé, ja ho respectarem.
1: Bé, doncs seguim, no? Seguim
0: sí,
1: escoltant
0: va,
1: sardanes.
0: Seguim aquí posant sardanes, sí. A veure què m'ha
1: dit. I ara n'escoltarem una, que és Festa Major, que l'Adela de Pieda dedica a en Carles.
0: Ah, sí? Doncs bé, aquesta número 10 l'escoltarem.
1: Sí, Festa Major.
0: Tot seguit, que és d'en Josep Capell.

0: ens ha capat aquesta sardana tan bonica, tot dansant, i ha dansat molt i molt bé.
1: Sí?
0: Sí, m'ha agradat moltíssim.
1: Molt bonica aquesta que l'Adela dedicava a en Carles, i ara anem a la que en Carles dedica a l'Adela, que és la sardana Platges de Lloret, i sí, que també l'ha demanat en Marc Masseguer per dedicar a tota la colla d'amics que ell sempre diu, i l'escoltem-la, Platges de Lloret.
0: Qui número és? Ara no
1: 17, 17.
0: Ah, clar, vale. D'acord, doncs escoltem-la.

0: Molt bé, doncs continuem.
1: Sí.
0: I anem a una altra sardana ara, que ens ha demanat la Vicenta de Blanes i que també s'hi ha afegit la Consol Xaubet, que aquesta sardana és Blanes, Jardins i Focs, d'en Silfric Galbany.
1: Ah, no l'havíem posat? Doncs la tinc que pescar, la tinc que pescar perquè l'he sí. d'allò.
0: Sí, doncs vols posar-ne una altra i després busques aquesta?
1: No, ja la tenim, ja la tenim.
0: Sí?
1: Ja la tenim, he despistat i no l'he borrada, em pensava que ja l'havíem posat.
0: No, Blanes, Jardins i Foc, és la que sonarà ara i que ha demanat la Vicenta i també la Consol.
1: D'acord, doncs escoltem-la.

0: Molt
1: doncs
0: bé.
1: Ja està, tenim una trucada, és veritat. Sí. A veure si ens ha deixat.
0: A veure, hola.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Hola, amb qui parlem?
2: Amb la Rosa des de Vidreres.
0: Hola, Rosa, què tal?
2: Molta calor.
0: Ai, sí. Tots ens queixem del mateix, eh? Ens costa molt d'aguantar.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
2: A veure, quina sardana teniu ara?
0: Mira, t'has d'afegir amb alguna de les que ja estan demanades, perquè ja en tenim una llista ben llarga. La que sona ara és Si tu no hi ets, d'en Joan Lázaro. Després la següent serà Blanes Festiu.
2: Aquesta, però és que no és cantada, no, eh?
0: No és pas cantada.
2: Doncs aquesta, Blanes Festiu.
0: Blanes Festiu, molt bé.
2: Sí.
0: Doncs te l'apunto. Blanes Festiu, i a qui la dediques?
2: Doncs a l'Irene, com sempre, en Boada, les cacatues, i a vosaltres.
0: Ah, molt bé.
2: Molt bon dia.
0: Doncs gràcies. Això, ja, després d'aquí una estona sonarà per dedicar a tota la colla, i gràcies també per dedicar-la a nosaltres.
2: Home, i tant. Pel dematí tan maco que us feu passar, eh?
0: Sí? Ens n'alegrem, doncs, que passis bé, també, amb aquest matí de setmana.
2: Jo m'ho passo molt bé, com que estic tan sola, m'ho passo molt bé.
0: Tot el matí, bé, 3 hores, Déu-n'hi-do, no?, amb sentir sardana.

0: i les dedicatòries i la gent que expliquem i tot això, eh?
1: I jo tota la vida he sigut molt sardanista.
0: Esclar.
1: Ah, una cosa us vull demanar. Santa Espina, per mi aquesta.
0: Al final, la Santa Espina.
1: Al final.
0: Sí, per la Rosa mateixa, eh? Dedicada a tu mateixa. Molt bé. Doncs, Rosa, que tinguis bon diumenge i gràcies per la teva trucada.
1: Gràcies igualment a vosaltres. Vinga,
2: bon dia. Bon dia. Doncs bé, aquesta, si tu no hi ets, si t'assembla, la podem ja...
0: Sí, si tu no hi ets, que la demanava en Joan Martori per la colla de sempre.
2: D'acord.

0: Bé, continuem amb més sardanes i ara escoltarem la sardana Blanes Festiu, que l'Antoni de Blanes ens ha demanat, sobretot per tota la gent de Blanes, eh? I també s'hi ha afegit la Rosa de Vidreres, per també dedicar-ho a la colla que ella sempre diu, a la Irene, a la Cacatues, a nosaltres. Escoltem Blanes Festiu.
1: D'acord.

0: anem complimentant aquestes peticions,
1: sí.
0: Dolors.
1: Sí, sí.
0: A veure ara qui toca.
1: Doncs una altra que ens ha demanat l'Antònia de Blanes, aquesta la volia cantada, i és la sardana de la pàtria, que ens la canta la Salomé.
0: No, la sardana de la pàtria la canta en Caldú, poder?
1: Ai, perdona, la sardana de la pàtria en Ramon Caldú, perdó. Sí, sí, doncs sí, vinga.
0: Ara la tenia aquí davant i no la veig, ara perdó.
1: L'Antònia, sí, la dedicava a la família, a nosaltres, a tothom, i per això especialment al seu cosí, Jaume.
0: Molt bé.

0: Bé, doncs anem amenitzant la nostra audiència, sí, a veure ara...
1: Amb les sardanes que ens han anat demanant, sí, i ara n'escoltarem una que ens ha demanat en Joan Xapallí, per dir a la família, a Quimeta Puig i a tota la colla, i a nosaltres, que aquesta sardana és Cristina.
0: Molt bé. Em sembla que és ara.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
4: Ràdio Tordera.
5: Doncs bé, Dolors, ja em diràs ara quina toca...
6: Sí, ara una de cantada que ens ha demanat en Joan Xapellí també, que és la sardana... Mirant l'aimada del grup La Barretina.

0: Molt bé. Continuem.
1: Sí.
0: I ara escoltarem una sardana, que són els ressons de l'estany de Sils, sí, que la Quima de Canet la dedicava a la Teresa Pons, que viu a Sils, i també a la Quimeta Puig i a tothom. Escoltem-la.

0: I anem a la següent sardana.
1: Anem.
0: La següent que escoltarem ens l'ha donat la Fina de Palafolls i és la sardana Costa Brabenca d'en Ricard Vilarassau. Escoltem-la.
1: Escoltem-la.

0: Bé, ja manca d'un minut, un minut i mig per l'informatiu de les 11.
1: Sí, sí.
0: I nosaltres, Dolors, que podem tornar a esmentar el nostre patrocinador,
1: sí,
0: que és
1: sí, sí.
0: Del bar Terrassà, i que ens obsequia doncs, amb un vermut per dues persones.
1: Sí.
0: I que, bé, és, aquest bar està a la plaça de l'Església, aquí davant.
1: Sí, aquí davant, perquè el veiem. Estem al costat de la ràdio, estem al costat del bar Terrassà.
0: Estem al costat. Ara hem anat a buscar un cafetó i això ens donarà ànims fins a arribar a les 12 del migdia.
1: Sí, sí, sí, també, a les 12 del migdia, que encara valdrà això, una horeta per seguir escoltant totes aquestes sardanes que ens heu demanat.
0: Sí, en tenim 2, 4, 6, 8, 10, 11 sardanes, no sé si entraran totes.
1: Sí, que sí que podran entrar.
0: Ho procurarem, eh?
1: Ho procurarem, si algú truca, que serà benvingut a la trucada, ens afegiríem també en una de les que ja estan demanades.
0: Exacte, en una d'aquestes que hi ha.
1: Sí.
0: Doncs bé.
1: I la trucada entraria també en el sorteig aquest que farem de la,
0: sí.
1: del vermut per dues persones al bar Terrassà. O sigui que, si us anima, encara és a temps de trucar, tot i que sí que hauríem d'afegir la sardana a una de les que ja estan demanades. Fins ara
0: Exacte.
1: Ja n'hem complimentat moltes de les que ens han estat demanant els nostres oients, ja n'hem pogut escoltar moltíssim, un bon repertori i bastant totes alegres i maques.
0: Sí, avui, totes alegres i maques, totes de festa major, allò...
1: Sí.
0: A la festa de Blanes.
1: Molt adequades per aquests dies,
0: sí. Doncs
1: molt bé, ara
0: tenim...
1: sí, ja anem a l'informatiu.
0: Sí.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Bon dia, són les 11 del matí, els parla Genís Mas. Comencem a repassar les notícies més destacades del Maresme, i és que tenim una notícia molt important, i és que ahir ja es va fer el pas endavant per la reforma de la C32 del Maresme, que afronta una transformació més important des de l'eliminació dels seus peatges. El nou model no preveu construir una altra autopista ni ampliar de manera generalitzada el nombre de carrils, sinó fer que la via actual sigui molt més accessible des dels municipis de la comarca. El projecte incorporarà nous enllaços, la compleció d'accessos parcials, connexions entre mar i muntanya, rotondes, pantalles acústiques, energia fotovoltaica i sistemes de gestió intel·ligent del trànsit. La finalitat d'aquesta reforma és que la C32 absorbeixi una part dels vehicles que ara utilitzen la N2 o altres vies urbanes per trajecte de pas. La millora directa dels enllaços de l'autopista té una inversió prevista de 150 milions d'euros. Forma part del conveni de Maresme finançat amb una aportació estatal de 384 milions fins l'any 2032 i executat per la mateixa Generalitat de Catalunya. La primera gran operació es preveu construir tres nous enllaços de complets a la C32. Una serà a Teià, la segona a Premià de Mar i la tercera entre Cabrils i Vilassar de Mar. Aquests nous accessos volen corregir una de les mancances històriques de l'autopista, que és la distància entre enllaços i l'obligació de fer recorreguts llargs per incorporar-s'hi. Aquesta situació provoca que molts conductors optin per circular per l'N2 o travessar carrers i carreteres locals abans d'arribar a una entrada de la C32. El calendari orientatiu situa la licitació de les obres durant el segon semestre del 2027, l'inici dels treballs durant la primera meitat del 2028 i per acabar la posada en servei a la segona meitat de 2029. Per tant, aquest projecte que serà llarg, però hi haurà molts canvis en tota aquesta carretera que al final uneix molts municipis i donarà pas a més sortides, a no haver de fer tants recorreguts llargs i a facilitar sobretot aquesta conducció monòtona, que és la de l'autopista.
0: A veure si en el futur arriba fins a Tossa.
3: Exacte, també mira, estaria curiós això. Tenim més notícies, i és que hi ha un municipi del Maresme que està assetjat pels senglars. No sé si ho heu escoltat, però asseguren que és horrorós i diuen que els estan pràcticament envaint. Ajuntament i veïns de Cabrera del Mar és el municipi que reclama solucions per les destrosses que provoquen els ramats cada cop més nombrosos i presents al nucli urbà. Els porcs senglars, que s'han convertit en un dels principals mals de cap per Cabrera, i és que fa uns anys era una presència puntual als voltants del municipi maresmenc i ara s'ha transformat en una escena gairebé quotidiana als seus carrers. Ajuntament, comerciants i veïns denuncien que els animals baixen cada cop amb més freqüència al nucli urbà per buscar menjar, específicament, sobretot, als contenidors. A les deixalleries, exacte.
0: Aquests
3: rins on poden trobar alguna cosa per menjar. El municipi, que està als peus del castell de Burriac i envoltat també de turons i zones boscoses, veu com ramats de més de 15 senglars, habitualment formades per adults, i les seves cries passegen tant de nit com de dia. Per tant, això ja que els propis animals ja no tenen la por de baixar. Clar, observar. Això que està generant una certa preocupació, doncs, als veïns i veïnes.
1: Que baixin a passejar pel poble tan sovint, esclar, preocupa.
3: Exacte. Acabem també amb una altra notícia tordarenca, maresmenca, i és que aquesta onada de calor que comentàvem abans a l'informatiu de les 10 del matí, per sort, de moment no afectarà el municipi del Maresme, afecta zones doncs, més situades cap al sud, sobretot de Catalunya, també cap a l'altra banda del territori, però de moment aquesta fase 4 del Pla Alfa que no hauria d'afectar el Maresme. Veurem si en les properes setmanes pugen les temperatures, tot i que en teoria amb la onada de calor haurien de rebaixar-se, en tot cas hauria de ser l'efecte contrari per la propera setmana. Tant. Sembla que hi ha potser alguna previsió de pluja, i fins i tot per el proper cap de setmana, tirant també cap al proper dilluns, d'aquí dos dilluns, però haurem d'estar atents a aquesta possibilitat, perquè no estaria malament, que aquí al riu,
1: molt bé,
3: aquí al riu, per exemple, a Tordera ja no vessa tanta aigua.
1: Sí, sí, i tant, fa molts dies que no plou, sí que estaria bé que vingués una tongada de pluges, però bé.
3: Veurem. Sí,
1: falten
3: sí.
1: dies, ja veurem.
3: De moment que haurem d'aguantar aquesta calor tant bé com puguem, i per tant doncs, a tothom també recomanar aquestes mesures d'hidratar-se bé, d'anar amb compte, refrescar-se quan toca i a suportar aquesta calor.
1: Fem-ho així.
3: Amb això doncs us deixem a seguir al Matí de Sardanes.
1: Gràcies.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I bé, Dolors, després d'aquestes informacions, avui en Genís ens dona informacions noves, sí. Amb l'autopista...
1: Sí, veure aquestes entrades.
0: Amb els senglans, amb la boxa, amb el catxis.
1: Sí, coses això... una mica desconegudes fins ara, no?
0: Sí.
1: Esperem que tot vagi bé.
0: I tant, proseguim, doncs, Dolors.
1: Sí, ara escoltarem una sardana que ens ha demanat la Teresa Buixeda de Blanes, que és la sardana Dos de Bons, d'en Joan Lázaro.
0: D'acord.

0: Molt bé. Tenim una trucada, Núria?
1: Sí.
0: Hola, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
2: Joan Prado.
0: Hola, Joan, què tal?
2: Molt bon dia. Bon dia. A la fresca, que no s'hi pot estar ni a la platja.
0: A la platja tampoc s'hi està bé?
2: No, sí, està bé. No, a sota la vora de la plaça és el millor puesto. No,
0: a veure, digue'm un lloc on es pugui estar bé. A veure, tens alguna idea d'on es pot estar bé?
2: Pues aquí, a sota la vora de la plaça de Colera, s'està de fàbula.
0: Ah, sí? Ah, doncs haurem de venir cap aquí.
2: Perfecte.
0: Perquè aquí,
2: això, això sí.
0: Aquí no tenim cap lloc. Aquí, a tret que, que estiguis a l'aire condicionat.
2: Aquí a la ràdio, no?
0: Aquí a la ràdio perquè hi ha aire, però a fora és que no... A Núria no trobem cap lloc que s'estigui prou bé.
1: No, a fora has d'anar de pressa cap a casa perquè no deixa respirar aquesta calor.
0: Ai!
2: Té molta calor.
0: Quin estiu ens ha tocat?
2: Aquí també fa molta calor, però aquí sota l'arbre sí està molt bé.
0: Bé,
2: doncs... La veritat que a la nit són de 30 graus per món i la veritat que el que no té aire condicionat,
1: sí,
2: oh, ja
1: és veritat, 30, 26, 30 sí, sí, sí. A la nit, 30, no baixa, sí, sí.
0: Doncs vinga, no et moguis no sota l'arbre.
2: No. Bueno, no sé quines sardanes hi ha.
0: Mira, t'hauries d'afegir una de les que estan demanades, perquè a aquesta hora ja tenim com la llista molt completa, i ara la que sonarà, una que ha demanat la Benita, que és d'un compositor català, ai, que tordarenc, perdona, després sonarà la Magdalena.
2: Doncs pues aquest compositor tordarenc.
0: Ah, sí?
2: L'escoltaré.
0: Sí, sí, no, és conec, en Carles Upar. D'acord, t'afegeixes a la que ha demanat la Benita, molt bé.
2: Sí.
0: Sí.
2: I bueno, avui ja que és un mes de molts de sants i de molts amics que celebren sants,
0: sí, aquesta setmana,
2: sí, volia felicitar uns quants de cop, eh? Jo dic que la força de la Marina, l'alegria de la Cristina i el camí de Santiago us acompanyi tot l'any. Que sí, no us falti salut i que s'obrin rialles.
0: I tant.
2: I, bueno, us brindi molt.
0: Molt bona felicitació
2: moltes,
0: que fas,
2: moltes felicitats als tres que conec jo, que ara celebren el sant.
0: Sí, sí, aquesta setmana sí. Molt bé,
2: aquesta
0: doncs.
2: Aquesta setmana sí.
0: Bona felicitació. Doncs
2: pues per ells i per vosaltres, per tu i la que està aquí amb tu avui.
0: La Núria, sí.
2: La Santa Espina.
0: Ah, la Santa Espina,
2: la Santa
0: també.
2: Espina.
0: D'acord.
2: Mira, per vosaltres.
0: Gràcies, doncs.
2: Pues
0: pel que final.
2: Tingueu un bon diumenge. I escoltar sardanes, que jo faig aquí a la plaça, escoltar sardanes a Ràdio Tordera.
0: Ben fet, ben fet. D'acord, doncs, que vagi molt bé aquesta sentada sota l'arbre i escoltant sardanes. I bon diumenge. Gràcies. Adéu.
2: Adéu. Vinga,
0: adéu.
1: Adéu, bon dia. Tenim una altra trucada, sí? Dolors.
0: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlem?
3: Amb en Gabriel Paez.
0: Hola, Gabriel, què tal?
3: Bé, molta calor.
0: Ai, sí. Des de tots els llocs de...
3: Tothom sí. Es queixa del mateix.
0: Del mateix, a més, clar, ara del matí de sardanes ens truca gent de diversos pobles i llocs i tothom diu el mateix. O sigui, no hi ha cap poble, bueno, tret de sota l'arbre de Colera, que es veu que sí, als altres llocs fa calor per tot arreu. Sí. Gabriel, quina sardana voldries? Ja et dic, ara
3: aquesta que ha demanat la Benita.
0: Aquesta d'en Llopart, eh? Sí?
3: Sí.
0: D'acord,
3: sí,
0: doncs a qui la dediques, Gabriel?
3: La dedico a la meva família.
0: A la família.
3: Després a l'Antonio Cuenca i a la seva dona, la Carmen.
0: Sí, molt bé.
3: A vosaltres dues.
0: Gràcies.
3: A tothom que escolta Ràdio Tordera, sí, i els que no l'escolten també.
0: També, o sigui, tothom de Tordera també, eh?
3: Tothom.
0: Molt bé.
3: Tothom.
0: Doncs gràcies per la trucada i guardem-nos de la calor, Gabriel.
1: Bon dia.
3: Adéu. Igualment. Vinga, adéu.
1: Adéu. I una altra trucada.
0: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal? Amb qui parlem?
4: Amb la Montserrat Maginou.
0: Ja m'ha semblat, perquè eres la Montserrat. A punt també per la Festa Major?
4: També. Tots
0: sí?
4: A punt.
0: Tots a punt.
4: Tots ben a punt.
0: Sí, sí.
4: Doncs jo volia una de cantada, o si no m'afegis en alguna, si ja no queda cap.
0: Cantada, sí que t'hauries d'afegir alguna, sí, perquè ja no podem afegir gaires més cançons.
4: Vale, doncs alguna de les que sigui de les últimes, perquè encara no arriba la meva mare i la pugui escoltar. Ah,
0: doncs bé, de les últimes...
4: Abans de que...
0: Sí, seria Tot dansant, de la Salomé?
4: Perfecte,
0: sí?
4: Aquesta mateixa.
0: Te l'apunto, doncs, Tot dansant, de la Salomé. D'acord.
4: Doncs aquí... mira, Se la dedico a la meva mare, a tota la meva família, a vosaltres i a tots els meus amics i a tothom que escolta la ràdio. I felicitar la setmana que ve, que serà Santa Cristina, Sant Jaume.
0: Els sants de la setmana que ve, eh?
4: Això m'he... I diumenge ja felicitarem a les ànies.
0: Demà?
4: Diumenge que ve,
0: Ah, diumenge que ve, és clar.
4: Sí. Serà quan trucarem el diumenge que ve.
0: Ah, això, diumenge que ve. Clar.
4: Doncs vinga, que tingueu un bon diumenge i una bona setmana.
0: Igualment per tu i moltes
4: gràcies. I una bona festa major. Adéu, adéu.
0: Adéu.
1: I una altra. Ui, aquesta ens ha deixat.
0: Ui, bé, suposo que ja podrà...
1: Doncs, sí.
0: Podrem recuperar-la.
1: Segurament, si vol. Ara, doncs, tenim aquesta número 29, què te sembla?
0: Ara sí. A veure, un moment...
1: 28.
0: La número 29... Sí. Ah, espera un moment. Sí, sí, em sembla que sí. Ara m'he perdut.
1: Sí? Que l'has demanat a la...
0: Sí, la número 29, que és la que dèiem, que és d'un compositor català, d'en... Ai, perdó, tordarenc, d'en Carles Llopart, sí. I que l'ha demanat la Benita per dedicar a tot Tordera i també a la gent de la nostra dansa molt especialment. I ara s'hi han afegit tant en Joan Prado com en Gabriel Páez. Escoltem reconeixement d'en Carles Llopart.

0: Molt bonica, no?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, molt bé.
1: Aquest... Molt, molt i molt bé. Ara ens entra una trucada que abans ens havia entrat, però com que no l'hem pogut agafar, ens ha penjat. A veure si és la mateixa.
0: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
1: La Quimeta.
2: Amb la Quimeta.
0: Amb la Quimeta. Hola, Quimeta, què tal?
2: Mira, l'últim vol, diguéssim, quan heu dit que aquesta trucada no contesta,
0: sí?
2: Jo estava a l'altra línia.
0: Ah.
2: I no, no sé si és que la línia va malament o què, però no m'heu sentit o no, no m'heu vist.
1: No t'hem sentit. Heu,
2: no sé. O sigui, jo us he sentit pel telèfon.
0: Sí?
2: Aquesta penjada ens ha penjat.
0: Sí.
2: Jo estava a l'altra línia, però és igual, no passa res, eh?
0: Vaja,
2: però vull
0: doncs...
2: dir, no sé, podés... No,
1: no, no te sentíem.
2: No,
0: no sé quin fallo del telèfon devia haver-hi, bé, finalment ens hem trobat, això és important.
2: Sí, perquè jo us he sentit a vosaltres,
0: sí.
2: Heu fet el comentari.
0: Sí, sí, sí.
2: Diuen, i s'ha sentit sí. Com se penjava l'altre, doncs, s'ha sentit,
0: eh? Ho ha semblat, sí, sí, sí.
2: Sí, bé, és igual, no passa res.
0: Doncs bé, gràcies per tornar a trucar, Quimeta.
2: No, només faltaria, només faltaria. Bueno, m'afegeixo un qualsevol.
0: A la següent...
2: Ara havia demanat la Benita, no?
0: La que havia demanat la Benita, sí, que
2: sí.
0: I ara escoltarem la que ha demanat en Lluís, que és Magdalena.
2: Bueno, jo m'afegeixo amb la que ha demanat en Lluís.
0: Perfecte, ja. Doncs, molt bé.
2: Vale. Doncs mira, ho has de dir per a tu i a la Núria.
0: Gràcies, Quimeta.
2: A tota la ràdio en Pes, a la Paquita i en Pere, a la Lolita i en Marcelí, a l'Angelina i en Pep, a en Monchi, a la Rosa Vilaplana i a tota la gent que escolta, tant de Tordera com de fora Tordera.
0: Molt bé, doncs d'acord, gràcies per la trucada i per haver insistit.
2: Gràcies a vosaltres al programa.
0: I bona setmana, Quimeta.
2: Igualment.
0: Adéu, gràcies.
1: Adéu, Quima, bon dia.
0: Molt bé, doncs escoltem-la, aquesta sardana.
1: Sí,
0: és
1: Magdalena.
0: La Magdalena, que ens acaba de demanar la Quimeta, i és la que ens havia demanat en Lluís, sobretot per tota la gent de Blanes.
1: Mm-hmm.
0: I molt bé, escoltem-la.

0: I anem complimentant aquestes peticions, sí. Ja són gairebé i mitja. D'aquí una estona farem aquest val,
1: sí.
0: Per dues persones. I ara doncs ens toca potser el torn de l'Àngel Miret, sí. Que se li ha d'agrair el fet que has parat tanta estona.
1: Sí, sí, i ha demanat l'amic Joaquim.
0: Doncs bé, aquest amic Joaquim va per ell i per totes les seves amistats.

0: Continuem, doncs, escoltant
1: Continuem.
0: Les sardanes que els nostres oients han demanat, i ara n'escoltarem una de cantada, que també ens l'ha demanat l'Àngel Miret, i després s'hi ha afegit la Montse de Mataró. A veure, i no n'hi ha cap més que s'hi hagi afegit, no.
1: Sí, la Montse de Mataró, i llavors s'hi ha afegit
0: sí.
1: La Montse Moreno?
0: La Montse Mainou, la Montserrat Mainou de Blanes. O sigui que, ja dic, tant l'Àngel Miret, la Montse de Mataró i també la Montserrat Mainou de Blanes. O sigui que escoltem aquesta sardana que han sol·licitat aquests tres oients per dedicar a tota la gent que ells han anomenat abans. La sardana és Tot dansant, de la Salomé.

0: Doncs bé, la veu de la Salomé,
1: sí,
0: és preciosa.
1: Ben característica.
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, anem fent camí.
1: Avancem, sí. Ara escoltarem una sardana que ens ha demanat la Montse de Mataró, que és la sardana L'amic Jaume, i que dedica també molt al record del seu pare, que es deia Jaume. Escoltem, doncs, aquesta sardana, L'amic Jaume.

0: Molt bé, doncs, després de sentir aquesta sardana també tan festiva i balladora, anem a una trucada. Hola, bon dia.
1: Bon dia, tu no sé, Joan Prado. Puc fer una altra dedicatòria?
0: Ah, i tant, ja ho crec, sí, digues, Joan Prado.
1: Sí? És que no m'ho perdonaria si no la dedico.
0: Digues.
1: Mira, una sardana, quina queda ara? És igual, una qualsevol.
0: Una qualsevol.
1: Aquí hi hagi.
2: I a la Marta?
1: Sí.
0: Sí, el de les que han de sonar... A veure.
2: Marta, Anna Maria...
0: Sí, una que es diu Marta, és la que sonaràs a
1: Marta,
0: continuació.
1: Va.
0: I després Anna Maria, mira, dos noms de noia.
1: Anna Maria, va.
0: Anna Maria, que serà no la que sonarà ara, sinó l'altra després, vale? Anna Maria.
1: Vale.
0: Molt bé. D'acord, te l'apunto.
1: La volia dedicar aquesta sardana a la família Joan Madrid i a la seva senyora,
0: sí,
1: que cada dia l'haurien de felicitar perquè és una santa.
0: Sí.
1: Així que gràcies. Per ells va aquesta sardana.
0: D'acord, per la Roser d'en Joan Madrid, no?
1: Exactament, i per ell.
0: Ah, per tots dos, no? per Joan i
1: per la família, per tota la família i sobretot la seva senyora, la Roser.
0: Molt bé, Joan, doncs apuntem-ho. Veig que aquí sota l'arbre de la plaça t'has inspirat, eh?
1: Sí, aquí escolto la música de la sardana, estic molt bé aquí.
0: Sí, molt bé, doncs res, apunto la sardana per en Joan i la Roser, eh?
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: A tu per trucar. Adéu, que vagi bé, adéu.
2: Doncs bé.
0: Molt bé.
2: La Marta...
0: Sí, ara la sardana Marta, que ens ha demanat la Josefina per especialment una cosina, em penso que dic, que es diu Marta i per tota la colla que ella sempre dedica. Escoltem Marta.

0: Doncs bé, hem escoltat doncs aquesta sardana que tocava ara mateix, que era la Marta, que ens l'havia demanat la Josefina Fullà.
1: Sí.
0: I ara, Dolors, què t'assembla si fem el concurs?
1: Jo penso que sí, ja són 3:15, no. Normalment és cap a aquesta hora que ja tanquem les trucades i fem...
0: I hem tingut quantes trucades?
1: De trucades 23, Núria.
0: Sí?
1: Sí. I dius tu mateix un número.
0: Un número de l'1 al 23, el número 8.
1: El número 8. Va, a veure, repasso les trucades... Vuit. Correspon a en Marc Massaguer. Marc, has estat afortunat, et toca el val. El val per anar a fer el vermut, val per dues persones, per anar a fer el vermut a Cal Terrassà. Fem el val, ja saps com va, deixem aquí la ràdio, pots passar a recollir, i bé, ja podeu anar a fer el vermut a Cal Terrassà.
0: Doncs enhorabona, Marc, t'ha tocat aquest val. Sí. Del nostre sponsor, el Bar Terrassà, que podeu venir també aquí a fer un entrepà al dematí. Jo hi veia aquí un pan pernil, ostres, de cap
1: fa
0: allà.
1: Fa venir gana, eh?
0: Sí, fan uns entrepans molt bons i una mica de tot.
1: Sí, sí, per esmorzars, per vermut...
0: Un croissant també, a vegades els croissants d'aquí també són molt bons.
1: També són molt bons, sí, sí.
0: En fi, ja ho sabeu.
1: Ja ho sabeu.
0: I ara anem a complimentar aquestes tres peticions que tenim,
1: em sembla que ens en queden. Però, primer de tot, m'agradaria poder repassar alguns vals que encara estan aquí pendents, que no s'heu posat a recollir. O sigui, ara Marc tindrà
0: el seu
1: val.
0: Fem una mica de memòria a l'audiència.
1: Sí, però n'hi ha un de la Josefina Fullà del dia 28 de juny, que té un mes de caducitat, o sigui, dura durant un mes. O sigui, ara ja tens, Josefina, de que el passis a recollir. N'hi ha un altre de la Consol Xaubet del dia 5 de juliol, també encara falta, i el de la setmana passada, que la afortunada va ser la Quima de Canet, també està aquí. O sigui, quan vulgueu podeu passar a recollir aquests vals, però penseu que al cap d'un mes caduquen, o sigui que no teniu massa marge tampoc.
0: En hores d'oficina, de les 9 a la 1 potser, i a la tarda potser a les 4 a les 7, o millor el dematí, perquè a la tarda no hi ha tanta gent,
1: No, jo diria que l'hora pitjor seria de 2 a 3, però si no, més o menys hi ha gent aquí a la ràdio,
0: sí,
1: per passar a recollir.
0: Sí, però sí. Sempre va més bé el dematí, però bé.
1: Sí, molt bé.
0: Com puguin.
1: Això.
0: I ara, doncs, sí.
1: El que dèiem, avui ha estat l'afortunat en Marc Massaguer, la setmana passada va ser la Quima de Canet, l'anterior la Consol Xaubet, i també encara tenim el val de la Josefina Fullà del 28 de juny.
0: Molt bé, doncs dit això, anem endavant amb l'Anna Maria, aquí d'en Salvador Molins.
1: Sí, l'Anna Maria, que ens ha demanat en Salvador Molins, i que s'hi ha afegit, en Salvador Molins ho dedica a la colla de sempre, tot aquell grup, i en Joan Prado per en Joan Madrid i la Roser. Escoltem això. Anna Maria.
0: Anna Maria, ara que la tinc aquí, ara no la veig.
1: Ah, Marcel, Anna Maria.
0: Anna Maria se fue, ara.
1: Sí? Ja ha tornat.
0: Sí, ja ha tornat.

0: I bé, nosaltres que ja estem a aquesta gairebé recta final del programa i que
1: doncs
0: tenim,
1: sí, ja
0: doncs,
1: hem fet gairebé les 3 hores, Núria.
0: El deure de complir amb el que hem dit.
1: Sí, sí. Doncs res, espero que hagueu passat bé aquesta estona, aquestes gairebé 3 hores, perquè encara falten uns minuts. Però com ja sabeu, normalment tanquem el nostre programa, el Matí de Sardanes, amb la Santa Espina. I aquí hi ha unes quantes persones que l'han demanat, especialment la Santa Espina, que són, a veure si ho repasso, l'ha demanat en Marc Massaguer, que a ell li agrada molt sempre dedicar i sentir la Santa Espina. L'ha demanat també la Consol Jaubet, que se la dedica a ella mateixa, i la Rosa de Vidreres, que també li agrada dedicar-se a la Santa Espina a ella mateixa, que està molt bé això. I finalment també l'ha demanat en Joan Prado per dedicar-la a nosaltres, a la Núria, a mi. O sigui que d'aquí un moment sentirem la Santa Espina.
0: Sí, tenim la Santa Espina aquí, per la Polifònica de Puig-reig, són i 54, quasi 55, i aquesta sardana també dura 4 minuts i escaig, per tant que ens hem d'acomiadar.
1: Ho fem ara abans de sentir la Santa Espina, no?
0: Sí, una mica abans de sentir la Santa Espina, us deixem amb la Santa Espina, esperem que aquest programa els hi hagi agradat.
1: I hagin passat un matí agradable, per nosaltres ho ha estat, sempre ben acompanyats de tots els oients i de tot el que ens expliquen i ens diuen. Esperem que per vosaltres també.
0: Molt
1: sentim
0: bé
1: la Santa Espina i que tingueu molt bona setmana.
0: Adéu-siau. Molt bona setmana. Adéu-siau. Adéu.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 19 de juliol de 2026. Darrers dia per votar avui els pressupostos participats 2026. Aquest diumenge, avui, és l'últim dia per votar els pressupostos participats 2026. Aquests pressupostos que enguany arriben als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica. I totes també han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant. Podeu participar-hi a través de l'enllaç i a través de tordera.cat. Amb l'objectiu d'evitar abocaments il·legals i millorar la gestió de residus al municipi, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa la campanya informativa Tot això al carrer no hi pinta res. Aquesta iniciativa busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos porta a porta que el consistori ofereix a tota la ciutadania. Per fer l'ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida amb un mínim de 24 hores d'antelació. Amb el telèfon 93 765 31 51, repeteixo, 93 765 31 51. El servei que també està destinat a facilitar la gestió de restes d'aquesta poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o els electrodomèstics. Aquests s'han de portar directament a la deixalleria municipal situada al polígon industrial de Can Verdalet. La deixalleria obre els dimarts de dimarts a dissabte de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Per fer arribar aquesta informació a tots els racons del municipi, s'ha iniciat una campanya de comunicació que inclou la instal·lació d'una vuitantena de banderoles, així com el repartiment d'imants, flyers informatius, també als domicilis tordarencs. La Fundació Esproni s'ha incorporat de manera oficial al Servei Local d'Ocupació del municipi amb l'objectiu d'oferir un suport especialitzat a totes aquelles persones que es troben en un procés de recerca de feina o orientació professional. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Esproni ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit a diferents municipis del territori. Fins ara, l'entitat ja tenia usuaris a Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. El projecte s'ha posat en marxa aquest passat 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. S'adreça de manera específica a persones que tinguin una discapacitat reconeguda i o que convisquin amb algun trastorn de la salut mental. Amb l'arribada d'Espronis al Servei Local d'Ocupació, amplia i complementa la seva cartera de recursos inclusius, on ja es compta des de fa temps amb la col·laboració històrica de l'entitat MIFAS. El pròxim 1 d'agost, a 6:45 de la tarda, el pavelló parroquial de Tordera es vestirà de gala per acollir un esdeveniment esportiu sense precedents al municipi. L'entitat tordarenca Power Gym ha organitzat una autèntica festa de l'esport de contacte que promet omplir tota la tarda i gaudir de diferents disciplines. L'atracció principal de la vetllada serà el gran combat professional que enfrontarà dues generacions de boxejadors. D'una banda, Yassir Chavir i el Yalowi, conegut com la jove promesa, buscarà consolidar el seu nom al panorama actual. De l'altra banda, l'experimentat Fran Amador, que pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. Més enllà del combat, l'organització prepara una extensa cartellera pensada per mantenir l'adrenalina durant hores. Hi haurà 12 combats amateurs, 2 combats semiprofessionals i 3 títols en joc, incloent 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona, en categoria amateur. Per aquells aficionats que no vulguin perdre's la cita, l'organització ha posat ja les entrades a la venda amb un preu de 10 euros de forma anticipada i de 15 a taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. Les entrades es poden obtenir en el propi local de Power Gym Tordera o també a la Barberia Studio Brown, Alicia Chusses, Supermercat de Sant Pere i Barberia Style and Dream. La promotora subratlla que es tracta d'un esdeveniment familiar basat en els valors de la passió, la superació i el respecte mutu dalt del ring. I amb això, que acabem amb un breu repàs del temps avui a Tordera, que fa un dia ben clar i amb el sol com a protagonista. Temperatures que arribaran fins als 34 graus d'aquí un parell d'hores cap al migdia. Per tant, aquestes temperatures càlides que ja es consoliden i es quedaran una setmana més al municipi amb aquest protagonisme del sol i la calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Atlético.

Bye.

Mm-hmm.

Thank you.

Okay.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 19 de juliol de 2026. Darrers dia per votar avui els pressupostos participats 2026. Aquests pressupostos que enguany arriben als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica. I totes també han passat el filtre d'una ronda d'assemblea veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant. Podeu participar-hi a través de l'enllaç i a través de tordera.cat. Amb l'objectiu d'evitar abocaments il·legals i millorar la gestió de residus al municipi, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa la campanya informativa Tot això al carrer no hi pinta res. Aquesta iniciativa busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos porta a porta que el consistori ofereix a tota la ciutadania. Per fer l'ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida amb un mínim de 24 hores d'antelació. Amb el telèfon 93 765 31 51, repeteixo, 93 765 31 51. El servei que també està destinat a facilitar la gestió de restes d'aquesta poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o els electrodomèstics. Aquests s'han de portar directament a la deixalleria municipal situada al polígon industrial de Can Verdalet. La deixalleria obre els dimarts de dimarts a dissabte de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Per fer arribar aquesta informació a tots els racons del municipi, s'ha iniciat una campanya de comunicació que inclou la instal·lació d'una vuitantena de banderoles, així com el repartiment d'imants, flyers informatius, també als domicilis tordarencs. La Fundació Esproni s'ha incorporat de manera oficial al Servei Local d'Ocupació del municipi amb l'objectiu d'oferir un suport especialitzat a totes aquelles persones que es troben en un procés de recerca de feina o orientació professional. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Esproni ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit a diferents municipis del territori. Fins ara, l'entitat ja tenia usuaris a Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. El projecte s'ha posat en marxa aquest passat 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. S'adreça de manera específica a persones que tinguin una discapacitat reconeguda i o que convisquin amb algun trastorn de la salut mental. Amb l'arribada d'Espronis al Servei Local d'Ocupació, amplia i complementa la seva cartera de recursos inclusius, on ja es compta des de fa temps amb la col·laboració històrica de l'entitat MIFAS. El pròxim 1 d'agost, a 6:45 de la tarda, el pavelló parroquial de Tordera es vestirà de gala per acollir un esdeveniment esportiu sense precedents al municipi. L'entitat tordarenca Power Gym ha organitzat una autèntica festa de l'esport de contacte que promet omplir tota la tarda i gaudir de diferents disciplines. L'atracció principal de la ballada serà el gran combat professional que enfrontarà dues generacions de boxejadors. D'una banda, Yassir Chavir i el Yalowi, conegut com la jove promesa, buscarà consolidar el seu nom al panorama actual. De l'altra banda, l'experimentat Fran Amador, que pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. Més enllà del combat, l'organització prepara una extensa cartellera pensada per mantenir l'adrenalina durant hores. Hi haurà 12 combats amateurs, 2 combats semiprofessionals i 3 títols en joc, incloent 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona, en categoria amateur. Per a aquells aficionats que no vulguin perdre's la cita, l'organització ha posat ja les entrades a la venda amb un preu de 10 euros de forma anticipada i de 15 taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. Les entrades es poden obtenir en el propi local de Power Gym Tordera o també a la Barberia Studio Brown, Alicia Xuxés, Supermercat de Sant Pere i Barberia Thailand Dream. La promotora subratlla que es tracta d'un esdeveniment familiar basat en els valors de la passió, la superació i el respecte mutu dalt del ring. I amb això, que acabem amb un breu repàs del temps avui a Tordera, que fa un dia ben clar i amb el sol com a protagonista. Temperatures que arribaran fins als 34 graus d'aquí un parell d'hores cap al migdia. Per tant, aquestes temperatures càlides que ja es consoliden i es quedaran una setmana més al municipi amb aquest protagonisme del sol i la calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, un minut que passa de 2:15 del matí. Comencem nova edició, com cada 15 dies, del programa L'Alcaldessa Respon. Avui una edició de rècord, podríem dir-ho així, perquè tenim ara mateix 71 preguntes i encara no les hem acabat d'apuntar totes, les que hem anat rebent. Moltes d'elles, com es poden imaginar, parlant de l'aigua, però no totes, ni molt menys. Agraïm, com sempre, però l'alcaldessa Tordera, aquestes setmanes la tenim gairebé cada dia aquí a la ràdio parlant de l'aigua, per tant... Moltes preguntes que ens han formulat l'alcaldessa les ha respost aquí en directe, però ja saben que aquest és un programa de participació, un programa que vol posar en contacte la ciutadania i l'alcaldia de Tordera, i tornarem a formular les preguntes a l'alcaldessa perquè les torni a respondre, per tornar a insistir en aquest missatge a la ciutadania. Per tant, alcaldessa, doncs, avui dubto molt que pugui respondre les 70 preguntes.
1: No, cap problema. I, de fet, ja plantejàvem la possibilitat que avui fos un monogràfic de l'aigua, perquè entenc la preocupació i que hi hagi molts dubtes al respecte.
0: Per tant, doncs, si li sembla, intentaríem agrupar la majoria de preguntes de l'aigua, que algunes, insisteixo, encara les estem rebent per xarxes socials i que les anirem traslladant. Són preguntes que, com insisteixo, he dit, ja les ha respost vostè i les hem explicat pels serveis informatius, però que avui tornarem a recalcar el que la ciutadania ha de saber. Si li sembla, doncs, comencem.
1: Sí,
0: doncs vinga, en Jordi diu: amb el problema recent de l'aigua i tenint en compte que Qualy és l'empresa gestora del servei, com pot garantir que una situació així no es tornarà a repetir?
1: Mireu, ho hem explicat moltes vegades. La situació dels PFAS és molt nova. Els PFAS ens adverteix la Unió Europea que hem de començar a controlar-los a partir del el 2023. Controlar-los, que no vol dir limitar-los. La limitació dels PFAS arriba al gener d'aquest any. El 2023 ens diuen: comenceu a conèixer com es comporten aquests PFAS en els vostres aqüífers, i és el que hem anat fent. 007, 008, 009, 005, 007, durant tots aquests, des del 2023 fins ara, fins aquest mes de juliol, els paràmetres s'han anat movent en aquest entorn. Per tant, vèiem que estàvem al límit d'aquest 01, 0100, que ens marca la llei a partir de 2026. Què ens ha passat aquest juliol? Que es detecta el positiu del
0: 107, si no m'haig equivocat.
1: Aquesta va ser la contramostra. El primer era el 040. De veritat que no ho recordo. En tot cas, la contramostra és el 0107 i és el que aixeca l'alarma de salut, que ens diu: ei, tot i estar a prop de superar per poc el límit, se supera. I, per tant, la declaració s'ha de fer d'aigua, la qualificació d'aigua no apta. Però, així com altres paràmetres de l'aigua, el clor, el manganès, el ferro, es controla des de fa 30 anys, des que Qualy s'encarrega de la concessió, els PFAS es controlen des de 2023, i és ara el juny quan salta l'alarma.
0: Per tant, la pregunta diu si es pot repetir. Es pot tornar a repetir?
1: Es pot tornar a repetir fins que instal·lem els filtres de carbó actiu, que és la solució tècnica més idònia per la que estem treballant i que s'ha determinat en fa 4 dies.
0: Ens pregunta també en Jordi: quines responsabilitats ha d'assumir Qualia?
1: Mira, la responsabilitat que ha d'assumir Qualia és la de posar els filtres, que és l'única manera que tenim d'atacar els PFAS, ara tècnicament possible, perquè és que no hi ha altra. Aleshores, els controls es fan justament per aplicar les solucions tècniques i la responsabilitat que ens toca perquè aquestes coses no passin. I en aquesta línia és en la que estem treballant.
0: I una tercera...
1: Més que responsabilitzar l'empresa Qualia, que no hi tinc cap interès particular, vagi per davant, més enllà de que és l'empresa gestora de l'aigua a la màxima zona de Tordera, perquè amb Es Mora i Sant Daniel se'n cuida bastaments, la responsabilitat de tot plegat em sembla que ens l'hauríem de projectar a l'origen d'aquests els PFAS, que és el que comentava ahir o abans d'ahir aquí a la ràdio. Detectar d'on venen aquests PFAS i quin és el causant d'aquests PFAS. Jo em sembla que hauríem de traçar més la mirada en la causa, en l'origen, que no pas en la feina que està fent Qualy, que al final és controlar l'aigua i subministrar l'aigua a Tordera.
0: L'última d'en Jordi diu: hi ha un pla d'inversions concret o només mesures d'urgència?
1: Mira, sí, hi havia un pla d'inversions concret que estava damunt la taula des de fa més d'un any. La concessió de Qualia finalitza d'aquí 4 anys i s'han de fer obres importants, començant per la connexió amb l'ITAM, que era una de les inversions importants que hem de fer abans d'aquests 4 anys.
0: Expliqui'ns què és la connexió.
1: Sí, la connexió a l'ITAM és la connexió de la xarxa d'aigua de Tordera amb la dessaladora de Blanes, val? Això, aquest fet, ens permetria dissoldre en casos com els que toca, com els que estem vivint, l'aigua de la desaladora amb l'aigua de Tordera. Per tant, això serà la solució definitiva.
0: Això és el que explicava vostè que fan altres municipis propers.
1: Correcte.
0: Com Palafolls o Hostalric, no?
1: Palafolls, Hostalric o Blanes i molts pobles, tots els pobles de l'Alt Maresme, excepte Tordera, estan connectats en l'ITAM. Per tant, amb ells no tenen aquest problema perquè es pot fer dissolució amb l'aigua desalada i, per tant, es rebaixa el nivell de PIFAS. Una de les inversions que hi havia, que hi ha previstes en el termini de 4 anys és aquesta. L'altra era la instal·lació dels filtres de carbó actiu per no arribar a aquesta situació que ens hem trobat ara. L'altra és l'estació de bombament des de l'ETAP fins a Agora Park, perquè Agora Park té pou propi i en qualsevol moment ens dona també un positiu. Esperem que no, però existeix la possibilitat, per tant s'ha de connectar a Qualia. I l'altra inversió que tenim és la de la renovació del dipòsit de Sant Andreu, d'aigua de Sant Andreu, que hi ha el cementiri, perquè d'aquesta manera també milloraríem els problemes de pressió que existeixen a Sant Andreu. Totes aquestes quatre inversions, que és molta, la teníem prevista al llarg de 4 anys. Què ens passa ara? Que hem d'actuar d'urgència i, per tant, el primer que hem de fer és atendre l'urgència i treballar per la instal·lació dels filtres de carbó actiu i, sobretot, de l'estació de bombament de l'aigua des d'aquí fins als pous d'Àgora, perquè amb els filtres de carbó actiu resolem el pou de captació Tordera-Marreixac, però deixem desatès la zona d'Àgora. Per tant, intentem connectar també, no farem una cosa i després farem el pedaç per una altra. Vull dir que fem-ho tot. De la mateixa manera, s'ha de fer la inversió a abastaments. Ells també han de ser uns filtres de menys capacitat, perquè l'abastament que es dona és a menor abast, a menors ciutadans, però s'ha de fer la mateixa inversió allà. Però sí, hi havia prevista tota aquesta inversió a llarg termini, que fa un any que està damunt la taula.
0: Avancem,
1: que
0: Lluís.
1: Que hi hem anat treballant, eh?
0: Sí.
1: S'havien plantejat diverses fórmules, però ara sí que ens ha tocat. L'espasa de Damocles que teníem a sobre ens ha travessat de ple.
0: El Lluís diu que detectin d'on prové l'abocament. Li fotin, diu, un puro a l'empresa que ho ha fet de Tordera o Sant Celoni. Diu, cap inspecció a empreses d'aquestes zones havia detectat res?
1: Això és el que justament vaig reclamar a l'ACA des del primer moment, perquè des de l'Agència de Salut Pública també ens diuen que els PIFAS, evidentment, no són components naturals, que són resultats de processos industrials molt relacionats amb les tintures, les pintures, els poliuretans, i que l'ACA està treballant en la zona de mitja Tordera, recordem que nosaltres estem a la baixa, per detectar d'on surten aquests PIFAS. Ens diuen que la resposta, no?, que la solució la tindran a mig-llarg termini. Jo el que exigeixo és que sigui de manera immediata, de la mateixa manera que nosaltres ens fan aplicar a mesures immediates i, a més, amb una declaració imminent d'aigua no apta. És el que reclamo, que facin zones de mostreig, que perimetrin les zones i que treballin amb agilitat per saber d'on surten aquests PIFAS. I, evidentment, si a nosaltres ens toca pagar a qui correspongui, evidentment també.
0: Entenc, per tant, pel que ens diu, que si s'arriba a detectar l'origen, hi haurà una multa sobre aquesta empresa.
1: És l'ACA qui és el competent en treballar aquesta qüestió.
0: I aquesta multa revertiria la despesa extra que està fent l'Ajuntament?
1: Depèn dels temes de responsabilitat patrimonial que engeguem des de l'Ajuntament, que no tingueu cap dubte que engegarem.
0: Per tant, entenc que sí, o que s'intentarà que sí. Vinga, avancem a més preguntes que ens fa arribar. La Dolores, parlant de compensacions, diu, hi haurà alguna compensació pels ciutadans amb el problema de l'aigua?
1: D'entrada, que aquesta inversió que es farà ara amb els filtres de carbó actiu l'assumirà directament l'Ajuntament i, per tant, no s'aplicarà en tarifa de l'aigua.
0: L'Emilio diu, per què ens enganyen i no ens diuen la veritat? Diu, fa 3 mesos que se sabia tot això.
1: Tornem-hi. La primera mostra que surt positiva és al maig i el procediment que fa Salut Pública és prendre una contramostra al mes següent. És el procediment net i clar que marca Salut. Quan comuniquem? En el mateix moment que Salut ens diu, hem fet una primera mostra positiva el mes de maig, el 12 de maig. Hem fet una segona contramostra el 17 de juny. És el procediment habitual. I ens comuniquen al cap de 15 dies, 3 setmanes, que és el que triguen els laboratoris a detectar els PIFAS, com que supera el paràmetre encara que tocant el límit, declarem no apte.
0: Per tant,
1: hi ha sempre mostra i contramostra abans de fer una qualificació. Fan el maig, juny i juliol. És el procediment que fa l'ACA. Insisteixo, les analítiques tant d'abastaments com d'Aqualia sempre han estat dintre dels paràmetres. per què uns surten d'una manera i en surten de l'altra? La mateixa Agència de Salut Pública indica que el nivell d'incertesa en les mostres, en l'anàlisi de les mostres, és del 50%.
0: Que es pot equivocar en un 50%.
1: Es pot equivocar en un 50%, tots els laboratoris. Per tant, davant aquest nivell d'incertesa, d'uns 0,08, l'altre 1,07, 1,1, hi ha un 50% d'incertesa. Què vol dir això? Que estem declarant l'aigua no apta i poder ho és, o poder no ho és. Davant d'això i davant d'aquesta incertesa, què ens toca? Protegir la salut de les persones, posar les mesures a les zones aptes i no aptes fins que aquesta qüestió estigui definitivament resolta amb la instal·lació dels filtres de carbó actiu o fins que, efectivament, es demostrin que les analítiques que ens fem ara setmanalment, que abans es feien mensualment, es detecti una clara tendència a la baixa a través de 3, 4, 6 mostres. Això ens ho dirà Salut Pública. La solució definitiva, perquè no ens passi, perquè no haguem de patir, serà la instal·lació dels filtres, però sí que és evident que si hi ha una tendència a la baixa amb les mostres que ens faci prendre l'Agència de Salut i amb els que prenguin ells, si es detecta la baixa, es declararà l'aigua apta.
0: La Carol diu, què penseu fer amb els afectats per l'aigua? És una pregunta genèrica.
1: Doncs el que estem fent amb els afectats per l'aigua, sobretot, és advertir-los del que ens demana l'agència, que és reduir el consum de boca, ni per beure ni per cuinar, i posar i oferir l'aigua potable amb els sistemes que es poden. Ara mateix, l'aigua que és, no es pot consumir de l'aixeta s'ha de portar d'altres bandes i d'altres aqüífers, perquè, evidentment, el que no estaria bé és que la mateixa camió de cisterna traies l'aigua de l'ETAP. Per tant, és portar l'aigua de fora, que sigui potable, i posar-la a disposició de la ciutadania.
0: En Xavier parla del repartiment de l'aigua potable, demana més franges horàries i més llocs.
1: Sí, això es fa d'acord amb les empreses de cubes. Recordeu que Tordera és un municipi molt gran i que en cas de que no es pugui anar en aquell horari que hi ha a la cuba, per exemple, a Països Catalans, es pot anar tranquil·lament a una zona que no sigui de les afectades, com per exemple Sant Daniel, a buscar aigua de les fonts públiques.
0: L'Anna.
1: Vull dir que hi ha zones que són aptes l'aigua, per tant, tot aquell que no pugui adreçar-se en els serveis que oferim de recollida pot consultar quines són les zones de consum apte i en allà hi ha fonts públiques que també es poden carregar les garrafes en qualsevol moment.
0: L'Anna diu, quan estarà resolt el tema de l'aigua?
1: A mi m'agradaria que el més aviat possible. Els filtres de carbó encara trigarem unes setmanes a tenir-los instal·lats i a més ens trobem a sobre que tenim a l'agost pel mig i és molt, molt difícil mobilitzar les empreses amb... sí que es fa, i pagant el doble i sobretot per tenir allò el projecte enllestit. Jo crec que amb els filtres anirem passat l'estiu i veurem la tendència de les anàlisis, exacte. No sabem si ara ens arribés alguna bona ploguda i fes que baixessin tots els pifes, però com que no en sabem els comportaments, no sabem si pugen per sequera, perquè fa molt temps que no plou, o si en cas de pluja ens en baixaran més de dalt, veurem. Haurem d'esperar que... unes setmanes, encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major, amb això resolt. Però, hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
0: Ens va parlant de les analítiques, es fan setmanalment o cada quan es fan aquestes analítiques?
1: Fins ara es feien mensualment i ara es fan setmanalment, perquè el que ens interessa és conèixer, no?, el comportament setmana a setmana.

0: que és la connexió a la dessaladora, i nosaltres el problema és que tenim, bueno, al final un problema o un avantatge, és que no tenim alternativa. Nosaltres tirem d'aquífer i som sobirans en l'aigua. Els riscos, això, que algun dia ens surti un paràmetre alterat i, per tant, no tenim connexió. L'avantatge, que l'aigua que tenim a Tordera és molt més barata que la resta de pobles que estan connectats a la dessaladora, perquè no vaig enganyar ningú. La connexió a l'EITAM, que és la solució definitiva als PIFAS i a qualsevol altre sistema de contaminació que ens puguem trobar al llarg dels anys, que no ens passi, però ens hi podem trobar, farà que l'aigua sigui molt més cara, com està passant a la resta de pobles.
1: No ho ha mencionat,
0: deixar-ho clar, eh? L'aigua, el preu de l'aigua anirà pujant, i sobretot quan ens connectem a la dessaladora. Tots els pobles de l'Alt Maresme estan pagant l'aigua molt més cara que nosaltres. Nosaltres, de moment, ens abastem de l'aquífer i ens va molt bé i no era necessari. Però sí que hem de poder oferir una alternativa a la ciutadania quan ens passa això.
1: No ha mencionat, però Palafolls, en principi, també estaria afectat, amb un grau, evidentment, molt diferent per Marreixac. Banda Bracet, també sí. Palafolls se suma a les reclamacions que vostè fa a l'ACA. Quina és la relació? Com està anant?
0: Home, l'alcalde de Palafolls entén que ha d'estar tan preocupat com una servidora per la salut pública dels seus ciutadans. Per tant, jo li vaig informant de les mesures que anem prenent. Són 80... veïns de Palafolls que viuen a la zona de Marraixa que compartim, i per tant ell comparteix de la mateixa manera que jo el tema de salut pública, malgrat nosaltres siguem, des de Tordera som els que subministrem l'aigua a Marraixa, però sí, anem de la mà. I justament era l'alcalde el que deia, no? De dir, nosaltres estem connectats a tot el nucli de Palafolls, a l'EITAM, i diu, no paguem el mateix que paga Tordera, paguem molt més. Diu, però... ell ens ho explicava el dimecres passat, però sí, anem de la mà, i justament avui que considerem amb un acte que es fa a Marreixac, que li passaré tota la informació que tinc d'última hora.
1: Seguim amb preguntes.
0: Que bàsicament és la que dèiem ahir.
1: La Carme insistia en el fet dels horaris i diu que molts tenim per feina, per exemple, dificultat per arribar-hi, si hi hauria alguna solució.
0: Bueno, la més immediata és aquesta, poder carregar les garrafes a les fonts públiques de les zones aptes.
1: I l'última de la Carme diu, molts veïns es veuen sense possibilitat de baixar el punt establert amb les garrafes. Com ho podem fer? Ho parla des de l'urbanització Tordera Park. Diu, com ho podem fer? Diu, l'empatia dels veïns és immensa i ens ajudem, però si s'ha pensat en això.
0: Mireu, totes les persones que tenen mobilitat reduïda o incapacitat de mobilitat, les persones que són dependents, les que estan ateses per al SAT, es gestiona des de serveis socials, i l'aigua es porta a domicili a través de protecció civil. Alerta amb això, perquè quan hi ha emergències sempre sorgeix la picaresca. També avui voldria donar el missatge de ull amb qui es reparteix aigua a les cases. L'aigua a domicili només es reparteix a través de protecció civil. Per tant, a través de persones que van identificades, de protecció civil de Tordera. Ull amb això, perquè sembla ser que hi havia algú que ja començava a repartir aigua a domicili. Per tant, ull amb la picaresca en casos d'emergència. La persona que feia la pregunta, en cas de que tingui un problema greu de mobilitat, hauria de posar-se en contacte amb els serveis socials per entrar a llista de la distribució d'aigua a domicili. I apunta una cosa molt important, que és el bon veïnatge. És imprescindible ajudar-nos entre veïns, entre comunitats de veïns, quan passen coses d'aquestes. Va passar durant el Covid, que la gent no podia sortir de casa, i aquell que comprava per ell comprava per als veïns. Doncs està bé que en casos com aquests també el veïnatge i la col·laboració ciutadana ajudin a que tot sigui una mica més fàcil.
1: Parlava vostè de la picaresca, per tant, insistint en el missatge de que si l'aigua és de l'Ajuntament, és gratuïta.
0: Evidentment.
1: Per si algú arriba i ofereix aigua per pagament, no és aigua de l'Ajuntament que estigui oferint.
0: Exacte. Això d'entrada, sí, sí. I que, bueno, quan obrim la porta hem de saber a qui l'obrim i fins on te'l deixem entrar de casa.
1: Molt bé, aprofitem això. Situacions especials, no?
0: Exacte, sí, un missatge de tranquil·litat, que no ha de passar, però sí que existeix certa picaresca en casos d'emergències.
1: La Nativitat diu... Tenia un aparell d'osmosis, el puc tornar a fer servir?
0: Sí, sí, i tant, sempre que em faci el manteniment dels filtres, que els particulars sabeu que s'han de netejar i s'han de tenir al dia, sempre que els filtres de l'osmosi particular estiguin al dia, cap problema.
1: Anem acabant amb les preguntes que tenim per l'aigua. Avui al començament del programa no ho he dit, però evidentment és un programa que estem fent en directe. Si algú vol trucar al 93-764-2893, 93-764-2893, i fer-nos arribar una pregunta... preferiblement d'aigua, perquè de la resta en tenim moltíssimes avui que no ens donarà temps de respondre-les totes. Ho poden fer o també a través de les nostres xarxes socials o el nostre WhatsApp. anem avançant amb més

0: preguntes, que ara veig que en tenim algunes que ens han arribat en directe. En tot cas, l'Alba, amb el tema de l'aigua, que s'expliqui també si es pot regar l'hort particular o no, si us plau.
1: Es pot regar l'hort particular i és una de les preguntes que s'inclouen en el document de preguntes freqüents que hi ha al web d'Ordera.cat.
0: En Cristian diu, veient el tema de l'aigua que no és potable, la factura de l'aigua serà igual o hi ha alguna reducció prevista?
1: D'entrada, no hi ha cap augment previst. Reducció, home, si redueixes el consum, és evident que tindràs una reducció. El que no hi haurà segur és un augment previst per aquest motiu.
0: A veure, preguntes que ens han arribat en directe per la Instagram, entenc, o TikTok. Diu, se sap cada quan es canvia el carbó actiu de l'etap de Tordera? Un carbó acolmatat no atrapa les partícules de PFAS?
1: Aquesta pregunta la vaig veure que ens la feien ahir l'Ajuntament i tenia previst saber cada quan s'ha de canviar el carbó actiu, que és evident que s'haurà de canviar. És una dada que no recordo, però està previst de fer-se. A més, el carbó actiu és car, això també ho sabem. Però sí, evidentment el carbó actiu s'ha d'anar renovant. No puc dir-te si cada 6 mesos, cada any o cada 2 anys, perquè no recordo aquesta dada, però sí que està previst que evidentment s'ha de renovar la matèria que filtra.
0: És una pregunta molt tècnica que ens fa aquest perfil i de fet ens diu que ha treballat ell 15 anys en una etapa i que si necessiten qualsevol consell poden consultar-lo.
1: Moltes gràcies i molt agraïts. Però sí, està previst. Evidentment els filtres també es fan, no? La matèria del que filtra es fa malbé i s'ha colmata i per tant s'ha de renovar i està previst.
0: Més preguntes. Bon dia. Voldria saber si aquest problema de l'aigua també afecta els pous que tenim molta gent dels veïnats.
1: Els pous han de passar les seves analítiques i per tant seria interessant que es posessin en contacte amb els laboratoris que la mateixa web de l'Agència de Salut Pública té com a acreditats. Aleshores seria interessant que quan fan els seus, que s'adrecessin a fer qualsevol tipus d'analítica d'aquests laboratoris, sempre quan els laboratoris analitzin els PFAS, perquè no tots els laboratoris que hi ha disponibles i acreditats analitzen aquests components, perquè és que són molt nous. I l'Agència de Salut diu que si el pou s'abasteix del mateix aqüífer, tenint en compte que tots els propietaris de pous fan o haurien de fer els anàlisis, no està de més que comprovessin aquestes dades.
0: Des de Sant Daniel diu, fa 2 dies que es va dir que la prohibició de beure aigua de boca s'ampliava tot Tordera. Ara diu que anem a buscar aigua a les fonts públiques de Sant Daniel. Diu, en què quedem?
1: Mireu, vàrem dir, fa 2 dies no vam dir que l'extensió de la prohibició de l'aigua es fes a tot el municipi, perquè nosaltres no som qui per dir que no beguis de l'aigua a la teva zona, si és apte. Vull dir, això ho ha de dir l'Agència de Salut Pública. Què vam dir? Que hem vist el nivell d'incertesa que existeixen quan analitzem, no?, les analítiques de cada setmana, que ara és Tordera. Ahir va ser, o abans d'ahir, va ser Masmora. Qui et diu que la setmana que ve no és Àgora o és el Pou de Sant Daniel? Què pot pensar la gent, no? Si ara dic, demà, doncs, Àgora, ostres, i per què no ens ho dèieu abans? No, escolta'm, t'ho diem quan tenim les analítiques, que per això es fan. Per tant, per evitar aquesta preocupació, aquesta angoixa que pot generar la situació, no?, de incertesa, d'ostres, i si nosaltres també estem bevent aigua que ens diuen que és apta i la setmana que ve és que és no apta. Davant d'aquesta situació d'incertesa, què ens toca? O què em correspon? Donar un missatge de tranquil·litat i escolteu, veient com ha anat la situació, aigua per tothom i garantim com a mínim la tranquil·litat de tothom. Una altra cosa, evidentment, és la salut, però garantim la tranquil·litat de tothom, tots aquells, perquè jo sóc la primera que davant d'aquest nivell d'incertesa el que em prima és la prudència, com hem fet altres vegades durant aquest mandat, no? Fa molt de vent, tanquem la Fira del Ram, s'ha acabat. Estem en pla Alfa 2, el territori natural de Tordera és evidentment molt important i ens l'estimem molt, s'han acabat les desbrossades. Anem un pas endavant, doncs amb el mateix criteri, davant de la salut pública. Si la setmana vinent pot haver-hi el risc que se'ns afegeixi un altre pou amb dades altes, jo ofereixo aigua per tothom, sigui apte o sigui no apte, i que sigui la gent que decideixi, doncs mira, com que no m'enfio, me'n vaig a la cisterna, o jo no tinc cap problema per beure l'aigua de l'aixeta, i em bec. Per tant, jo no sóc la competent per dir aquesta aigua d'aquí és apta o l'aigua de tot el poble no és apta. Això ens ho diu Salut. I Salut ens ha dit quines zones són d'aigua no apta per al consum. L'Ajuntament es cura amb Salut, i mai més ben dit, i ofereix aigua per tothom davant la incertesa de totes aquestes dades per això, per garantir sobretot la tranquil·litat de la gent.
0: Hi ha un cert buit, però, no, pel que m'explica vostè, perquè aquí parlem de Generalitat, al final l'Ajuntament pot assumir certa responsabilitat, entenc, perquè, com diu vostè, vostè no pot prohibir que la gent begui aigua, però per sí que té la pressió de la Generalitat que li està dient unes coses, no? Aquí
1: la, Generalitat
0: la sensació és que hi ha com un buit. No,
1: no
0: sé si ho veu així vostè.
1: La Generalitat és la competent en dir si l'aigua, la competent en salut pública és l'Agència de Salut Pública de la Generalitat. L'Ajuntament és l'organisme responsable de que l'aigua surti en condicions, per tant estem prenent totes les mesures, i l'altre és el que faci la gent. Vull dir, això sí que s'apel·la a la responsabilitat individual.
0: Vinga, anem acabant. També per internet ens arriba una pregunta que diu si es pot rentar els plats a mà amb aigua de l'aixeta.
1: Sense cap problema.
0: I en principi aquí hauríem acabat les preguntes de l'aigua, si no m'indiquen des de control que n'hi ha cap més que hagi arribat d'última hora, perquè anem també amb pantallassos que em van arribant. Per exemple, aquesta última de la Noelia diu: la gent que tenim animals de granja, què fem? Quines solucions donen?
1: Diria que també està dintre del fax. Els animals de granja, a veure, de memòria, consulteu el document que hi està posat, però diria que les granges tiren de pous propis. Per tant, estaríem fora d'aquesta, no?, d'aquesta recomanació, tenint en compte que cada particular es fa l'anàlisi dels seus pous. Per tant, les granges quedarien excloses sempre quan facin les seves analítiques. Però insisteixo, és molta informació la que hem anat coneixent a l'entorn dels pifes des de fa 15 dies i no voldria dir una cosa per l'altra, eh? Jo crec que les granges, si tiren de pou, poden estar tranquil·les amb tots els animals.
0: Val, insistim en això que ens explicava. En la pàgina web de l'Ajuntament hi ha un apartat de preguntes freqüents relacionades amb aquest i altres assumptes que puguin sortir. Ja saben també que poden consultar tot el que vostè ha vingut a dir aquí a la ràdio, però també allà ho trobaran per escrit.
1: Sí, perquè a més és un document viu que es va actualitzant en funció de totes les preguntes que ens arriben, si són noves i poden ser d'interès per a la resta de ciutadans. Nosaltres agafem les preguntes que ens arriben per xarxes o per correu electrònic, fem un paquet cada dia, el traslladem a Salut Pública i a la que ells ens contesten, nosaltres actualitzem el document. Per tant, és un document que hi ha molta resposta a dubtes que es generen dia a dia.
0: Així com també els horaris. Jo ho apuntava també a nivell també de ràdio, d'anar recordant, insistint, els horaris i punts de recollida. El punt, entenc, principal seria aquí, en el pavelló dels Països Catalans, com a centre potser
1: sí,
0: més Tordera, accessible.
1: Sí, exacte, perquè hi ha una mica de zona d'aparcament, hi ha zona d'ombra i no entorpeix tampoc la mobilitat.
0: Però que també va a urbanitzacions, per tant, doncs que tothom estigui...
1: A totes les urbanitzacions, insisteixo, abans, perquè és veritat que aquesta mesura d'aigua per tothom pot generar confusió, perquè deia, no, però si era aigua per tothom a zones aptes i no aptes. La prioritat és garantir la tranquil·litat.
0: Anàlisis setmanals, per tant, entenc que notícies setmanals, anirem actualitzant tot això. Gràcies, com sempre, alcaldessa, per ser
1: moltes
0: cada 15
1: gràcies.
0: Dies d'aquesta setmana, especialment també per posar llum, no diria la foscor, però com a mínim esclarir tot aquest assumpte de l'aigua, que evidentment, en el temps que estem, a l'estiu sobretot, és important.
1: I és que no, és a la feina que ens correspon informar a la ciutadania del que passa. Des de l'Ajuntament, i jo personalment no tinc cap intenció en amagar informació, perquè no tinc cap ganes, evidentment, d'anar-me'n a anar a la presó. Vull dir, no tinc cap necessitat ni de dir mentides ni d'amagar informació. Això la gent penso que ho ha de tenir molt clar, que aquest govern estem treballant per solucionar-ho. És un problema nou que ens hem trobat i, per tant, sí que demano confiança i paciència. A les alçades que estem i amb aquestes calors, sé que el que estic demanant és complicat. Però sí, i tranquil·litat, perquè insisteixo, i no ho hem dit avui, el risc del que passi amb aquests, no? del risc del nivell dels pifes que tenim a Tordera és mínim. Per tant, tranquil·litat, que tot ho arreglarem.
0: Molt bé, doncs amb aquest missatge acabem aquesta edició d'avui. Ja sentíem els senyals que s'anticipaven, que ja ens han passat de l'hora. En tot cas, l'emplacem en principi d'aquí 15 dies.
1: D'acord, moltes gràcies.
0: Gràcies i que vagi bé. Nosaltres acomiadem aquí aquesta edició de l'alcaldessa Respon. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
3: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
1: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
3: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
1: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
3: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
1: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York a les 9 del vespre hora catalana.
3: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
1: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
3: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
3: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
1: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
3: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
1: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
3: A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
1: A tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
3: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
1: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a les Gavarres l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'agrupació de defensa forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
3: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la colla Sense Vàlvules.
4: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja el Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
3: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
1: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat ha més un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una 90 de punts, la meitat que actualment.
3: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60 dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una 15a més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una 50a la velocitat està limitada precisament als 50 km per hora i en una 30a més als 60.
1: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una 20a menys que en el pic de reducció al mes de març, però una 10a més que abans de l'accident de Gelida.
3: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
1: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
3: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
3: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
1: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
3: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut, on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
1: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
6: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al Mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
1: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
3: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
1: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
7: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024. I ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social, amb futbolistes del Barça i així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí, se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè, bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol, jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim cafè el Leo Messi, i dic, ah, bueno, molt bé, i dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano, i li vaig preguntar, dic, i quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto, fer-los interactuar una mica tots dos, no?, perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres, seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Això valorava aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tàndal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival, després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu Rock Andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem d'havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge. No,

0: Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina Tamariu, Marina de Terra Endins i Lola la Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, ordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan

0: parlat anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que es jugarà a les 9 del vespre a hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
1: Sí, sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni, perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i poder estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complet. Jo li intento donar molta importància, perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
2: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
0: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
3: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tant pel conjunt en blanc i blau com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28, de Marcos, el 89, i ja en la darrera jugada del partit de Roberto, el 0-3 definitiu, al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus, el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
4: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació, i a la zona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
3: El conjunt blanc i blau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal, a les 8 del vespre, aquest dimecres, al Girona Futbol Club.
0: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
2: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
0: A la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: Bon dia. Els orelluts es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
6: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
5: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
0: Seguim amb futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
2: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deport i vol Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
7: Me gustó mucho porque son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
0: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'Europeu Sub-18 de Rieti, a Itàlia.
2: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
8: La verdad que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podría estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y por desgracia la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentaba ir a hacer marca personal, pero la verdad que este tiempo no lo esperaba.
0: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Iasi a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanzek per 3-6, 7-5 i 7-6.
2: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
0: Fins aquí el Notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podria ocupar el trono.
5: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
2: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
7: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
2: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
8: Salud por vuestra familia perfecta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: del que et passava abans d'entrar-hi, no?
1: Clar.
0: És com llegir un llibre d'aquests que potser és una mica farragós, que potser no captes tota la intenció de l'escriptor, però alguna cosa a tu sí que t'ha arribat, no?
1: Sí.
0: Doncs hi ha valgut la pena.
1: La veritat és que sí, és una manera, la veritat, molt positiva de veure-ho, no? Però, bueno, tu et dediques a l'ensenyament i tu creus que a les escoles es treballa poc aquesta educació, una mica educació cultural vers el món artístic, tu penses? Perquè, clar, hi ha una assignatura de dibuix, no? Un dibuix artístic, es fa una assignatura de música, no? En certes... I, però tu penses que realment es treballa... No sé, tu t'ho has plantejat alguna vegada?
0: A veure, clar, és que això jo et diria, bueno, és que haurien de fer cada dia, haurien de fer alguna assignatura que els hi permetés explorar altres camps més creatius o més propers a altres àmbits, no? Però, ostres, les escoles tenen tantes coses a fer que...
1: Clar. El tema és aquest, no? Els programes són tan extensos.
0: És una cosa increïble.
1: I tothom...
0: Jo no m'hi veig en cor de dir haurien de fer més perquè crec que ja fan prou. I en tot cas, una altra vegada repetir que la responsabilitat a vegades de les coses no només és d'uns o de l'altre, sinó és de tots els ciutadans i dels pares i dels tiets i de tots plegats.
1: Ja, ja, ja. Tu creus, és a dir, quan... En tu, el que fas a la universitat, estàs creant nous artistes, no? Estàs ajudant, no?
0: En certa manera, diríem que fem un acompanyament. Mm. No pots ensenyar a ningú ser artista.
1: Però sí que fas un acompanyament...
0: Però fas un acompanyament si aquella persona realment està interessada en fer art. O sigui, un artista no neix artista ni és artista perquè ell ho digui. Un artista és artista perquè ha fet alguna peça que es pot considerar art. Si no, no ets artista. No ets artista 24 hores. Tu fas art? Molt bé, has fet art, però no és una cosa com identitària, no? El fet de ser artista no és. La meva identitat és ser artista. No, fes art i llavors allò...
1: Si realment és una t'avalua, no? Si realment es reconeix com a art...
0: Perquè, entra dins de tot el que ha d'entrar, vinga, doncs som-hi. Però tu no pots ensenyar a ningú a ser artista. Com a molt pots donar eines d'acompanyament, pots ensenyar sobretot el que és la mirada analítica o crítica sobre allò que estan fent, sobre el procés que estan fent. I l'acompanyament bàsicament és aquest.
1: I tu creus, és a dir... A mi, en realitat, penso, jo dic, jo vull ser artista, no? Vaig cap allà. És a dir, i sobretot, amb el tema que tu tractes, jo, per exemple, crec que una persona que vulgui ser artista i sigui un actor de teatre, penso que és més fàcil, bueno, més fàcil, almenys a mi m'ho sembla, no? Que possiblement si va a una escola, si li ensenyen, si no sé què, i a més, no sé quantos, però... El que sé, per exemple, pintor, jo trobo que és tan complicat que algú t'hi pugui dir com has de pintar perquè realment allò sigui una obra d'art.
0: Això és impossible. Bueno, jo ho trobo impossible, perquè precisament ningú t'ha de dir res.
1: Yeah.
0: Perquè ha de ser com un espai on puguis ser, o sigui, que puguis ser una intimitat molt lliure amb allò que estàs fent. L'art ha de sortir d'un lloc molt, molt alliberat, justament, per exemple, de la cultura, no? Perquè, si no, hi ha com cadenes, hi ha estereotips, hi ha clixés que es repeteixen. Per tant, la relació ha de ser molt íntima. Tu no pots ensenyar a ningú a tenir una relació íntima amb el que està fent, no? Aquí hi ha la diferència de del bon, i no m'agrada, no ho dic en sentit moral, sinó en un altre sentit, més aviat per diferenciar-ho, no? Hi ha obres que tiren i que funcionen perquè estan fetes des d'aquesta intimitat i altres que no perquè veuen d'altres fonts que no és aquesta intimitat.
1: Clar. Sí, perquè a més hi ha gent que es dedica a copiar o a reproduir obres d'art, que ho fan molt bé, que pinten molt bé, molt ho fan bé. Molt bé, però realment el que li falta és l'ànima, no? L'ànima,
0: sí, perquè podríem dir ànima, que és una cosa molt abstracta, però jo prefereixo parlar d'aquesta relació íntima amb allò que tens, que és un espai que tu et pots permetre ser aquesta part menys racional, potser una mica més animal, no? Uh-huh. En el bon sentit, i no pas aquesta altra que tu dius, no? Que potser prové més dels clixés. Avui és molt difícil, avui en dia, perquè estem tan sobresaturats de clixés.
1: I tant.
0: Que és molt complicat. Però, bueno, s'ha d'intentar.
1: Sí. Tu en aquests moments tens una exposició, no? A Calella, a Can Mañé, fins al 26 d'aquest mes. Uh-huh. L'exposició porta per títol Bitter. I jo, clar, quan vaig veure aquest títol, a mi me va portar amb una beguda. Perquè era el més fàcil.
0: Es diu Bitter.
1: Bitter, és veritat. Però en algun moment, jo no sé per què, la primera cosa que me venia al cap va ser, suposo que aquest nom no té res a veure amb aquesta beguda, o no sé si sí o si no.
0: Bueno.
1: Però per què li vas posar aquest nom?
0: Bitter vol dir amarg.
1: Ah, amarg, perquè el bitter en realitat és una beguda amarga.
0: Exacte. Llavors, això ho vaig treure d'unes paraules d'un poema d'un poeta americà que es diu Stephen Crane, i el poema es diu In the Desert. I són dos personatges que es troben al desert, uh-huh, i un s'està menjant el seu propi cor. És un poema una mica Beckett, eh? I llavors l'altre li diu, escolta, què tal? És bo? I diu, sí, és amarg. I l'altre li diu, però t'agrada? I diu, sí, m'agrada perquè és amarg i perquè és el meu. Yeah. I a mi això em va connectar justament amb aquesta, amb aquest procedir en l'art, que seria des d'aquesta intimitat, no? Com que et menges d'alguna forma el que tu mateix construeixes a la vida, no? I per això li vaig posar aquest nom, i també pel tema del doble. L'exposició té molt a veure amb aquesta idea de doble, de simulacre i de còpia, no? Hi ha peces que estan copiades les unes de les altres, que estan repetides i idèntiques, i juga una mica amb aquest títol, també, el que passa a l'Expo.
1: És a dir, que si nosaltres anem a veure... Bueno, tu ja ens has explicat una miqueta què és el que podrem... Què vas voler explicar tu en la teva obra, però si anem a veure la teva obra, trobarem... És a dir, no ens hem de sorprendre si veiem dues obres exactament iguales.
0: No. N'hi ha alguna que ho és, després hi ha dues taules que també són iguals i passen coses diferents a les taules. Més que voler explicar coses, el que m'agradaria que passés amb les obres és que fessin coses a l'espectador, més que explicar, que fessin coses. O sigui, que tu veiessis, per exemple, hi ha dues teles molt grans de color groc, doncs a mi m'agradaria que l'espectador, quan les veiés, tingués un sentit d'estímuls amb aquests grocs, que fossin, potser, que li costés de veure, o que li costés de mirar-ho molta estona, o que pensés si aquella tela estava acabada o si no ho estava, o per què està penjada d'aquesta manera. Més que no pas explicar una narració i que les obres il·lustressin aquesta narració. El que ha de fer l'art és interrompre una situació i tocar-te per algun lloc, no? Per això dic que les obres han de fer coses a l'exterior i no en un sentit interior d'una narració, d'alguna cosa que no hi és, sinó que puguem percebre directament, que puguem veure.
1: Hem de parar uns moments per anar a publicitat.
0: Molt bé.
1: Per tant, anem a publicitat.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials, et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: Ràdio Tordera.
1: Bé, dèiem que l'espectador, la persona que va veure l'obra, la teva obra, precisament primer tindrà una primera visió d'allò. I dèiem que, dèiem a micròfon tancat, que actualment nosaltres estem molt poc acostumats a mirar i a mirar en profunditat. Mirem molt de pressa perquè la vida és molt accelerada, és a dir, les coses, com aquell que diu que si bé no tens temps de res i ja t'ha passat, és a dir, bueno, és a dir, intentes que tot funcioni ràpid, és a dir, i si no, no és valuós, no? El que no és ràpid.
0: Exacte, la productivitat, no? S'ha contaminat, diríem, a tots els àmbits de la vida, i a mi em sembla molt estrany que cedim tota l'estona, també, no? Que cedim a aquesta velocitat imposada.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè ens ho mengem, no? I tots sí. Fem igual, i tots ens queixem, i tots mai tenim temps
1: de res. Però continuem fent-ho.
0: Però no, o sigui, no hi ha cap acció realment per... Ostres, per dir, vale, fins aquí, escolta, fins aquí. No, sembla que no tingui topall.
1: L'altre dia parlava, no recordo qui, que deia això de que te fan ara a vegades que te fan una app o no sé què, o no sé quantos, perquè tot sigui més fàcil. En realitat és més fàcil, però no és més fàcil per després tenir temps de no fer res. No, és més fàcil per després fer més coses. És a dir, és com si estiguessin obligant contínuament el temps que tenim a ficar coses.
0: Està ocupat.
1: Està ocupat.
0: Has de ser productiu
1: sí.
0: Tota l'estona, no? Llavors... També l'art és un lloc per poder-se avorrir. I avorrir infinitament. Perquè si un artista no té el temps d'avorrir-se, mai tindrà el desig de no avorrir-se per fer una altra cosa. El pitjor que hi ha és un artista que estigui ocupat tota l'estona, tot el dia. O sigui, un artista ha de tenir temps per... Bueno, un artista i qualsevol persona. Fixa't, un nen, quan s'avorreix... I reclama, no? M'estic avorrint, no sé què. Si tu no li fas cas i el deixes que s'avorreixi, trobarà una manera creativa de sortir d'aquell avorriment.
1: Si tu, raó.
0: Si tu li dones el que sigui perquè no s'avorreixi, no està pensant per ell mateix sobre el desig del que ell vulgui fer. Inventar-se un joc, jugar amb una pedra simplement seguir-se avorrint, no? Que no passa res. Llavors hauríem de tornar a avorrir-nos una mica més.
1: No, sí, la veritat és que sí. I, a més, vull dir, parlant dels nens, els nens també demanen contínuament moltíssima atenció i llavors en algun moment has de deixar-los, bueno, que pensin ells, que busquin.
0: És no? El millor que pots fer, deixar-los que s'avorreixin i deixar que ells mateixos trobin quins mecanismes tenen per sortir d'aquí si volen.
1: No, la veritat és que sí. Bé, no sé si vols que parlem alguna cosa més. Penso que ha estat una conversa interessant, com sempre. Vull dir, perquè hem reflexionat sobre diferents coses. Jo convido aquí a la gent que li agradi la pintura i que tingui ganes de visitar, pues que vagi a l'Ella, a Can Mañé, que és un espai d'art, un espai
0: sí,
1: especial.
0: Sí, és un centre d'art de l'Ajuntament de l'Ella, que està molt bé, tenen molt bona programació... I podeu anar a les tardes de dimecres a divendres i després tenen obert els dissabtes i els diumenges al matí.
1: Dissabtes i diumenges al matí, ja
0: I
1: veieu.
0: I està fins al 26 de juliol. I si algú vol venir i m'ho diu, doncs també el puc acompanyar.
1: Pues ja sabeu. És a dir, teniu aquesta oportunitat, a més de que l'artista us faci una passejada per les seves obres.
0: Exacte.
1: I tingueu un guia cultural. Doncs bé... L'última cosa, tu creus que aquí a Tordera ens falta una sala d'exposicions?
0: Per favor, això seria meravellós. Sí.
1: Tenim espais que pengem coses, però no són exactament sales d'exposicions.
0: És sempre, no? Depèn de quin format d'exposicions vulguis, clar. Però, home, una sala seria, encara que fos, no fos massa gran, però amb unes condicions adequades, es poden fer coses molt, molt bones, vull dir, que sí, sí, sisplau.
1: Bueno, doncs pues fem una demanda.
0: Fem una
1: demanda des d'aquí, una sala d'exposicions, perquè ja tenim un arxiu, tenim moltes coses, la veritat és que tenim bastantes coses aquí a Tordera. Hem anat, també ens faltaria un museu, també, és a dir... Però bueno, a poc a poc. La qüestió és anar fent, no? No parar mai i anar continuant i fent coses perquè tots tinguem el món de la cultura al nostre abast. Gràcies, Teresa, per haver vingut i compartir aquesta estona aquí en aquest programa. Que...
0: Gràcies a tu, Carme.
1: I fins la propera.
0: Fins la propera.
1: Quan tu vulguis.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Adéu.
1: Adéu. Doncs i ara, jo, com que tenim moltes ganes de remullar-nos, perquè la veritat és que fa molta calor, jo m'ha vingut al cap una cançó de l'any 83 que es diu Vamos a la playa, que és d'un conjunt, que és un duet de, que es diu Rigueira, que és un duet italià de música italo-disc que va néixer, que són de Turí. El grup es va estar fundat l'any 81 i van ser famosos per gràcies a aquest senzill que van crear l'any 83, des Vamos a la playa, i després van tenir molt èxit amb una cançó que també segur que recordareu, que és No tengo dinero. Qualsevol de les dues suposo que l'haureu cantat en algun moment. Doncs anem a escoltar aquesta cançó, Vamos a la playa.

0: Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal de consum d'aigua de boca. L'alcaldessa Elisabet Mejías exigeix a l'ACA que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
2: Vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudiï de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua. I que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
1: Aqualia instal·larà filtres de carbó actiu per eliminar els PFAS i tornar a fer apta l'aigua de Tordera. L'Ajuntament i l'empresa subministradora treballen per implementar el tractament necessari, tot i que no es pot fixar una data exacta per al restabliment del servei. Escoltem a Jordi Joé, cap del servei d'Aqualia.
3: No puc posar una data perquè el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, val? Perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes, això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació del producte, de la solució.
1: L'Ajuntament preveu netejar la vegetació del campanar i millorar-ne la seguretat. El consistori ha signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres i garanteix que, si no arriba la subvenció de la Diputació, el manteniment es finançarà amb recursos municipals. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
1: Avui arriba la tercera i última edició de l'Altre Clavé. El festival es fa a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol, i els pescadors de Sonso deixen de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant. El sector demana que es busquin les causes i sospiten de la depuració d'aigües que eliminen els nutrients del mar. Escoltem el pescador Toni Navarro.
4: Home, ja portem unes quantes temporades que se'ns escurça molt la temporada. I nosaltres pensem que és un tema de mediambiental, que les depuradores tiren alguna cosa a l'aigua que impedeix que el sonso creixi.
1: Arriba la tercera edició del Futmas Futbol 7 amb una nova categoria femenina i 1.000 euros de premi. El camp municipal acollirà els propers 1 i 2 d'agost aquest torneig de pretemporada adreçat tant a adults com a futbol base local i comarcal. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: La situació meteorològica ve encapçalada novament per les altes temperatures. Unes temperatures que no pugen tant com ahir, i a l'interior de la comarca van pujar força, la costa no tant, però sí que hem de dir que les temperatures avui baixaran entre 2 i 3, 4 graus, segons el punt de la comarca on ens situem. Pel que fa als vents, en general bufaran fluixos, uns vents que ho faran de mar cap a terra durant tot el dia d'avui, i hi haurà alguns núvols. Aquesta matinada, de fet, s'ha escapat alguna goteta en alguns sectors de la costa central del Maresme, tot plegat ben poca cosa, com de fet ja va passar ahir a la tarda, pluja de fang, pluja poc important, malauradament, una pluja que no regarà els boscos ni avui ni tampoc els pròxims dies. De fet, aquesta tarda, altre cop, tornem a tenir, com ahir, núvols alts i mitjans que aniran tapant el cel, però sense precipitacions. De cara demà s'espera que la jornada torni a estar dominada per l'ambient assolellat, amb unes temperatures que baixen una mica, dissabte tornen a repuntar i diumenge tornarien a baixar lleugerament. En general, petites oscil·lacions dins d'aquesta situació marcada per les temperatures plenament estiuenques i, sobretot, per la xafogor molt marcada.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Sí.
1: Bé, bueno, tal com us he dit al començament del programa, avui teníem diferents convidats. Ara ja hem despedit a la Teresa Pera

0: I aquesta tarda, bueno, aquest vespre, no aquesta tarda, aquest vespre, ja sabeu que hi ha tres dijous que semblen allò de los jueves que brillen més que el sol. Això és una dita molt antiga, però sí que hi ha tres jueves. Pues hi ha tres dijous que el Teatre Claver fa una proposta que es diu L'altre Claver. Aquest és l'últim dijous ja, perquè ja acabem, és a dir, és l'última proposta. I avui tenim amb nosaltres dos persones que seran les que formaran part d'aquest espectacle que veurem i que escoltarem aquest vespre. I que agraeixo molt que hagin vingut aquí a passar una estoneta amb mi i a parlar-nos de què és el que podrem escoltar aquest vespre. Bona tarda, Pol.
1: Bona
0: moltes
1: tarda.
0: Gràcies. Bona tarda, Montse. Moltes gràcies per estar aquí.
2: Bona tarda.
0: Bé, doncs jo el micro tancat, potser jo li deia a ell que bueno, tu ets, Pol, és una persona coneguda aquí a Tordera perquè has estat professor a l'escola al Teatre Claver. Per tant, hi ha molta gent que te coneix i, a més, tothom et té molt, molt ben considerat, és a dir, que això és molt important, que els profes siguin molt considerats, però jo també era profe, però bueno, és a dir, és important que te considerin.
1: Bueno, he tingut molta sort perquè he tingut alumnes també molt macos, vull dir que en realitat la sort és meva.
0: Bueno, que bé, convid. Bé, jo d'aquesta etapa, que ja fa temps, jo no me'n recordo quants anys fa que vas marxar.
1: És que jo tampoc, perquè abans ho pensava. Jo sé que vaig estar com 10 anys o 12.
0: Sí, molts anys vas estar.
1: Però no sé quan era. I abans ho pensava, no me'n recordo, i com al final és com una vida sencera, vaig viure molts anys aquí. Llavors no me'n recordo.
0: Sí. Jo de tu, també t'ho comentava, tinc un gran record perquè em va donar confiança en una obra de teatre en la qual jo havia de cantar. I jo no tinc molt bona oïda, llavors a mi això de cantar em donava pànic, i era terrible. Llavors ella em va donar confiança i vaig ser capaç de cantar. No cantava sola, eh? Si jo si hagués hagut de cantar sola, em sembla que és una tremendo. Però sí que vaig poder cantar amb la resta de companyes i llavors va ser una experiència i jo vaig sortir supercontenta d'haver pogut fer-ho d'aquesta manera. Bé, aquest vespre veurem, bueno, ja sabeu que l'altre clave ha anat variant, no? A més ha anat incorporant coses noves. Aquest any hi ha una col·laboració, es fa també una petita tasca de gastronomia, no? Que de gastronomia de proximitat, que es fa en col·laboració amb l'Espai Agrari i la Baixa Tordera i el restaurant Can Caselles, que a més, vull dir, és com una introducció una mica, és a dir, provar alguna cosa, fer un petit tast, perquè no és, en realitat no és un sopar, no sé si la gent es pensava que fos un sopar, no és un sopar. Si vols sopar, realment has d'anar després a la cafeteria i demanar un entrepà o el que vulguis, llavors sí que soparàs. Bé, però nosaltres no estem aquí per parlar de sopars. Senzillament jo introduïa el tema perquè la gent li quedés una mica clar. Què és el que veurem o escoltarem aquest vespre?
1: Vols explicar-t'ho, Montse, una mica?
2: Aquest vespre farem un concert amb una selecció de cançons que hem estat pensant que un bon fil argumental seria començar amb un món una mica oníric que sempre treballem, que seria la mitologia i l'aigua. Llavors començarem potser parlant de dones d'aigua des del foc, primer foc, després l'aigua, dones d'aigua, des d'on viuen, una mica algun poema de Peles Mestre d'una dona d'aigua, i després hi anirem cap al món real amb Mercè Rodoreda i farem un tast de dones treballadores més apartades de la societat, cansades, una mica un univers una vegada cada vegada més fosc de Rodoreda, i llavors ja acabarem amb peces que són textos nostres i això, una mica aquest món que hi ha contrastos entre les dones mitològiques i les dones del món real.
1: En relació a l'aigua també i al riu, no?
2: Sí.
0: És a dir, l'aigua serà el fil conductor, llavors?
2: Sí, l'aigua i les dones.
1: Sí.
0: Llavors serà un espectacle molt femení.
2: Sí. Sol ser-ho, sol ser-ho. Sí. Sí.
0: Llavors, vull dir, nosaltres aquestes peces que tu ens estàs parlant, com que dius que són peces vostres o textos d'autors reconeguts, però que no, normalment no solem escoltar-los amb la música habitual que escoltem, és a dir, serà una mica bastant, és a dir, que haurem d'estar molt pendents del que estàs dient, del que ens esteu dient, perquè no ho reconeixerem, perquè a vegades quan escoltem música volem també reconèixer-la, diem, ah, mira, aquesta peça ja la conec, i tu en aquell moment ja te situes en aquella peça com aquell que diu, quasi bé la pots cantar o interpretar mentalment, no?
1: Clar, vull només dir... la reconeixerà qui ens hagi escoltat una mica, perquè tota la música que fem és nostra, vull dir que no fem versions, és tot creació nostra, i si són textos existents, doncs les musiquem nosaltres, no?
0: Yeah.
1: Aleshores, jo crec que a la nostra música, bueno, tota la música entra a moltes capes. Llavors, si et vols fixar en el text, evidentment has d'escoltar el text perquè són textos molt poètics, però si no estàs amb el text t'entrarà com un aroma també a través de la pell, de la oïda, de l'ambient que creem, perquè són cançons molt amb textures riques i...
2: Són molt treballades, no? És molt bonica aquesta pregunta que has fet, perquè realment és dir, com s'ha de preparar l'oient per rebre aquesta música. Doncs això que deia el Pol, no? Que hi ha moltes capes i fins i tot a vegades hem fet algun concert que hi havia nens jugant al costat i també donava un aire molt bonic. Vull dir que tampoc que estiguis molt concentrat, però si ho estàs, i a més si ets melòman, realment les cançons estan molt, molt, molt treballades i si no s'entén el text per les paraules, el Pol fa una feina d'harmonització increïble, que, bueno, que anem provant això sí, això no, i si ha de ser un moment del text que és més obert, que és més alegre, doncs ell fa una harmonia que et transporta cap aquí, que és un moment més fosc i més íntim, pum, portem l'harmonia cap allà, que també reinterpretem els poemes a la nostra manera. Però estan la música i el text no són dues coses totalment separades.
1: També, una cosa bonica que crec que fem i que ens agraeix molt la gent que ens escolta és que posem en context una mica cada cançó i això també...
0: Això us ho anava a demanar. Pensava, és molt important a vegades perquè, sobretot a la gent que no... Bueno, molts de nosaltres, jo hi seré aquest vespre allà, però no tothom coneixem absolutament tot, i a vegades el fet de que a tu te posin en context, t'expliquin una mica el que va, ja te preparen, no? Mm. És a dir, ho agafes d'una altra manera, és a dir, allò de tinc que escoltar una cosa i no sé de què va, no és el mateix, no entra de la mateixa manera. Jo era professora de literatura i jo moltes vegades explicava el context històric, perquè a vegades una obra literària és d'una manera determinada perquè està escrita en un moment determinat. Mm-hmm. En aquell moment, el mateix avui, aquest tema, no el tractarien de la mateixa manera, el tractarien d'una altra manera. Clar. Llavors, clar, jo trobo que és molt important el que tu m'estàs dient que fareu. Penso que sí, que ajudarà molt, ens ajudarà molt a interpretar-ho i a gaudir-ho més, no? Mm-hmm. Jo penso que és una feina vostra, no? Que nosaltres...
1: Bueno, ens surt de manera natural, eh? Vull dir que no és algo molt, molt buscat, però sí que és veritat que el retorn que tenim sovint és que ho agraeixen molt, la gent.
0: Sí, sí, perquè és una... Bueno, jo t'ho dic per mi, és a dir, jo penso que és important, no? Perquè, bueno, a partir de la base de que tothom sap de tot i tothom ho entén absolutament tot, també és... No sé, és...
2: És ingenu.
0: Sí.
2: És que fins i tot quan ens vam posar música a Rodoreda, ens estàvem cada dia donant voltes sobre el mateix text. I això, què deu ser això? Què deu ser? Va, tornem-hi. I al cap d'un bastant temps vam dir...
1: De vegades, al cap d'un any o...
2: Sí, sí. Clar, és el reflex del riu. Ostres, com no ho havíem vist abans. I havíem llegit les crítiques, un munt d'articles, i no ho havíem visualitzat com ho vam visualitzar al cap de molt de temps de mastegar el text. Llavors, tota aquesta feina que hem fet també és una pena que es perdi i clar, ens agrada explicar-ho.
1: Clar.
0: Em sembla perfecte. Doncs, a més, vull dir, a banda de la teva veu, no escoltarem el piano, no?
1: Perquè sí, bueno, jo també li faig segones veus de tant en quant.
2: Sí. Cada cop però... més principals i menys segones.
0: Què dius?
2: No. Prometo.
0: Què dius?
2: Està fet un vocalista...
1: No, faig el que puc, però ella té la veu és ella i jo... a part de embolcallar-la amb el piano, pues li faig segones veus.
0: Bueno, vull dir, perquè ja sabeu, és a dir, que nosaltres escoltarem piano, per tant, és a dir, aquests dies hem escoltat guitarres, també hem escoltat altres instruments, doncs avui, bàsicament, el piano serà el que ens acompanyarà, no?, en, a través d'aquest món musical, a través de l'aigua, a través de les dones d'aigua. Perquè una dona d'aigua, què és exactament?
2: Una dona d'aigua és una fada catalana que comparteix molts trets característics a, amb totes les fades relacionades amb l'aigua d'Europa. I la peculiaritat de les dones d'aigua, que és el que ens agrada molt, és que no són immortals, però viuen més de 1.000 anys.
0: Ah, vale.
2: O sigui, són com déus locals, de quilòmetre zero. Llavors, elles no tenen grans poders, però en tenen algun com preveure el futur amb un més vista, no gran cosa, però una miqueta sí. I llavors et poden ajudar a que no tinguis penúries econòmiques, tampoc no et poden fer gaire ric, però són una mica com l'aigua, que t'ajuda a viure i et dona, et manté, et, et...
0: I ara que aquests dies en tanta calor que només ens diuen que bevem aigua, no? És a dir, realment veus la importància de l'aigua, no? Diuen, beu aigua, beu aigua. Aquí nosaltres en aquest moment tenim un problema, no sé si ho sabeu, tenim...
1: A Tordera.
0: A Tordera. No, no podem beure aigua de l'aixeta, ni podem cuinar tampoc, perquè està contaminada, i llavors hem de gastar... Bueno, jo ja bevia, l'aigua de Tordera no és gaire bona, normalment l'aire de les canonades a vegades no és gaire bona. Jo ja bevia aigua de embotellada, però a més, ara, vull dir, l'has de beure... Per tant, la importància de l'aigua, no? L'aigua és fonamental a la nostra vida, no? L'aigua dels rius, l'aigua del mar i el cuidado que hem de tenir amb l'aigua, no? Perquè aquesta aigua està contaminada, pues perquè no s'ha tractat d'una manera adequada, no? No sé. Sí.
2: Jo crec que la mitologia catalana i com totes les mitologies mantenen aquests éssers, aquestes deïtats per donar una entitat, aquestes coses importants, que a vegades amb el capitalisme, amb el dia a dia i tot això es van destruint. I en canvi hi ha com aquesta consciència que ha perdurat al llarg de tants segles, malgrat tot, perquè ara encara la gent sap què són les dones d'aigua normalment. I tot apuntaria que desapareguessin l'imaginari col·lectiu català, perquè és interessant, però la gent ja no es reuneix a la vora del foc, la gent ja no xerra tant, i en canvi segueix, i ara es fan milions de llibres de mitologia, s'han fet sèries, hi ha un gran interès per tot això. Jo crec que és per recuperar una mica la visió del món de les persones. O sigui, és com rebre l'herència de com es vivia abans, com es veia el món, com s'interpretava. I trobo que a través de la mitologia es descobreixen moltes coses del poble, de l'essència.
0: Bueno, és una mica... Diria que recollim una mica la cultura popular, que no s'ha de perdre mai, que va de boca en boca, no? Que és una cosa d'aquelles que sembla que encara que no estigui escrita, no? Perquè sembla ser que el que realment es transmet és el que escriu, però en realitat també hi ha una part oral que la gent explica, no? No sé, els contes aquests que expliquem, que cadascú a més li posa una mica de salsa, no? Però que en realitat no han llegit mai aquest conte, no? La teva mare a vegades t'ha explicat un conte i no l'ha llegida. Li va explicar la seva mare o la seva àvia i tu expliques. Pues la mitologia una mica també, aquest tipus de... També funciona això, de boca en boca, no?
2: Clar, coneixements de dir aquest gorg és perillós, doncs allà hi havia un dimoni, bla, bla, bla, i la gent s'ho va explicant, vigila amb el gorg negre que hi havia, no sé què. I era la manera que tenien de dir, denunciar, doncs, coses que passaven a l'entorn més immediat.
0: Ja. Yeah.
2: Sí. Bueno, és que és molt interessant. M'estaria tota una tarda a xerrar. I
0: la mitologia.
2: I dies i dies, m'encanta.
0: Bueno.
2: Sí, que talleu-me, sí. Sisplau.
1: No, jo no volia deixar de comentar que tenim una col·laboració que ens fa molta il·lusió aquest vespre, que és amb l'aula de dansa del Teatre Claver. I farem una... Bueno, hi haurà una sorpreseta amb tres alumnes de l'escola de dansa que ens fa molta il·lusió.
0: Oh, que
1: així
0: bé,
1: que,
0: no?
1: Qui vingui, pues, tindrà una sorpreseta.
0: És a dir, ja sabeu que aquest vespre doncs podem anar... Jo ja aniré, vull dir, jo soc de les assídues perquè m'agrada molt la dansa, el teatre, la música, però molts de vosaltres també us agrada, i a més passar una estona allà tranquil·lament, és a dir, mentre pots gaudir-ne de tot això, ja sentats, i després, després xerrar sobre el que has vist, no? Sobre, i comentar-ho. Doncs és superinteressant, no? I aquesta proposta que ens fa el Clavé de situar-nos a la plaça, no? Per prendre la fresca, que de fresca quasi bé no n'hi ha. És a dir, porteu-vos un vano, perquè de fresca no n'hi ha. Quina, bueno, això del canvi climàtic, que hi ha gent que diu que no n'hi ha, em sembla ser que deu ser que deu de tenir aire condicionat tot el dia i deu anar-hi ell, perquè és que el canvi climàtic en realitat està aquí, no? Mm. No sé si voleu explicar-me alguna cosa més. Jo penso que, no sé, si creieu que jo us hauria de preguntar alguna cosa per aclarir una mica més el que veurem aquest vespre.
2: Només dir-vos que avui farem per primer cop tres cançons seguides d'un disc que estem gravant nou.
0: Ah, molt bé.
2: I és un moment especial, bueno, que reservem així per Tordera, de dir, va, fem el cicle
0: moltes
2: de les
0: gràcies.
2: Molineres.
1: Sí.
2: I és bastant... És primícia. Mm. És primícia.
0: Ah, molt bé.
2: I vam dir, mira, Tordera és un lloc idoni. A més, ara m'estava fixant que Tordera, si traiem la T, podem fer Rodoreda.
0: Ah.
2: Amb les
1: és
2: lletres.
1: És anagrama, no?
2: És anagrama.
0: Molt bé.
2: Dic, mira, ideal.
0: Pues bé, molt bé.
1: Res, jo només si...
0: No, sí, tenim temps,
1: que,
0: eh?
1: Vale. Com que moltes vegades ens demanen que ens descrivim, que fem. Que,
0: bueno,
1: que,
0: clar,
1: llavors,
0: està bé.
1: Jo no sé explicar què fem, però sí que sé dir que el que fem és molt estimat, ens és molt preuat i és singular. I aleshores, en aquesta època en què sembla que si no ets una proposta de masses o mainstream no tens interès, pues crec, m'agrada reivindicar que les coses singulars, quan si pots anar a presenciar aquesta singularitat, pues és com un regal de la vida. Llavors, nosaltres ho compartim amb qui ens ve a escoltar, i per nosaltres també és un regal, però és com aquesta cosa especial de que la nostra cosa peculiar us l'oferim i esperem que us agradi.
0: Moltes gràcies, vull dir, està bé. Mira, abans amb la pintura, bueno, amb la Teresa, que abans hem parlat, parlàvem de coses singulars, de l'art. L'art té molta singularitat, i a més, jo li deia que ahir havia anat aquí els dimecres, la biblioteca fa una proposta, fa espectacles, i ahir hi havia unes lectures, i la veritat és que era molt singular, era molt especial, i fins i tot les intèrpretes al final ens van dir que una mica ens agraïen que haguéssim estat allà veient-les, que no era una cosa que costava molt, perquè la veritat era un espectacle que costa molt, però això és important, no? És a dir, no anar a veure el que veu tothom, allò, lo de les masses, perquè això també t'enriqueix com a persona. És a dir, senzillament, si segueixes tot, que tot és tan fàcil, que a més te posen una pastilleta, te la prens i ja està, vull dir, amb això no t'enriqueixes, perquè tu no has de fer cap mena d'esforç, tu... Ja està, no? Ja estàs allà, tranquil·lament, que m'ho donguin tot. I que, a més, ara ens estem tornant molt còmodes, no?
1: Mm-hmm.
0: I volem que tot sigui molt fàcil i...
1: Ens ho donen tot molt mastegat.
0: Molt mastegat, sí. I si no està mastegat, doncs... no? Perquè he de fer un esforç.
1: Si nosaltres la feina de mastegar-ho l'hem fet nosaltres a l'estudi. Mm-hmm. Llavors, us oferim, i llavors cadascú que agafi el que vulgui.
0: Exacte. No. Molt bé. Doncs jo us agraeixo molt que hàgiu vingut aquesta tarda aquí. Nosaltres ara, vull dir, continuarem amb el programa, tenim una altra entrevista, perquè avui ha estat una tarda d'entrevistes que a mi m'encanta, vull dir, poder parlar amb la gent, que és el més interessant, el més enriquidor, no?, per tots. És a dir, a més, suposo que també pels nostres oients, que anar coneixent diferents opinions i diferents maneres de veure coses dintre del món de la cultura. Bé, doncs us deixo aquí, que us vagi molt bé aquest vespre. Jo us veuré allà a primera fila, o a segona o a tercera, no sé, m'han col·locat, i ens ho passarem molt bé. I ja sabeu, si alguna vegada teniu ganes de compartir el que esteu fent a través dels micròfons de Ràdio Tordera, tu tens el meu telèfon, doncs només estic a mirar, Carme, doncs m'agradaria explicar-te que anem a fer una cosa, tal, doncs... Cap problema, vull dir, aquí tens els micròfons oberts.
1: Doncs moltes gràcies i per molts anys.
2: Per molts, ai, anava a dir el mateix. Que bé, moltes ganes vale. de tornar, hem estat superbé.
0: Molt bé, gràcies. Doncs ara ens n'anem uns segons a publicitat.
3: Mira. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, continuem amb aquest programa que avui bàsicament va d'entrevistes, és a dir, hem escoltat ara fa uns moments els intèrpretes que tindrem aquest vespre a l'altre clavé. Recordeu que aquest dijous és l'últim dia, que és una edició que uneix arts escèniques, gastronomia de proximitat. El festival és un espai de trobada entre artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre, i enguany proposa una proposta gastronòmica formada per tres barquetes exclusives i una beguda, amb la possibilitat d'afegir-hi un plat complementari de la cafeteria del teatre. Aquesta vespre tenim les tres barquetes, que són de petit, una barqueta, una coseta petita, eh? Una és de tomàquet confitat en crema de formatge i alfàbrega, una altra és una croqueta vegetal de pastanaga i carbassa amb maionesa d'herbes, i una altra és un tacó vegetal amb fulla d'enciam amb verdures saltejades. Recordeu que la proposta artística és a les 22 hores, i que ja hem parlat amb Pol i amb la Montse, que i a més tindrem alumnes de l'escola de dansa que també interpretaran alguna peça. I bueno, ja sabeu que a més part de la taquilla es destina a la campanya Compromís i Cultura, que enguany té Hatakendeia com a entitat beneficiària, i que cada vespre ha sigut a una persona diferent al que s'ha dedicat aquests diners que hem anat recollint. Bé, com us deia al començament del programa, després avui parlarem amb Joan Carles Barrera, el president del Cercle d'Història de Tordera, que jo ara ja tenia una mica d'embolic amb tanta gent, i que a més veia que el programa, vull dir, hi haurà una conferència sobre el tordarenc Salvador Soliva Romaguera, és un botànic tordarenc, que a més es farà aquest proper dissabte a les 11 del matí a l'Arxiu Històric, però que a més en el programa ve el que es fa el dia 25. Jo vaig pensar...
1: Una altra conferència.
0: És una altra conferència, no sé si la repetiràs, però bueno,
1: no,
0: vull dir...
1: No, és diferent.
0: Bé, és pel dia, el dia 25, i per tant jo pensava, bueno, a veure, en principi agrair-te que tu hagis vingut aquí aquesta tarda, i bueno, qui és aquest personatge del qual ens parlaràs aquest dissabte?
2: Doncs mira, és un personatge nascut aquí a Tordera, al segle XVIII, el 1750, molt lligat al principi a la nostra vila, però que va marxar per la seva feina de botànic i va estar treballant en el Jardí Botànic de Madrid, i també va ser metge de la cort reial del primer Carles III i després Carles IV.
0: D'un-hi-do, no? Quin personatge, no?
2: Sí, a més, bueno, hi ha anècdotes molt divertides que jo us recomano que demà vingueu a escoltar-les, però entre elles, bueno, aquí a la vila de Tordera llavors hi havia un cultiu d'una planta que ara ja no es fa aquí a Tordera, però encara es continua utilitzant molt, que potser algú la coneix, que és el sen o el senet, que és una planta que es pren quan algú té problemes digestius per poder evacuar. I bueno, doncs ell la va promoure molt, de fet va escriure una dissertació, un llibre sobre aquesta planta per promoure-la que es cultivés aquí a Tordera. I després hi ha una altra planta molt que ell no la va descobrir, però sí que la va promocionar, que és la Maria Lluïsa.
0: Jo en tinc a casa.
2: I explicarem també per què es diu Maria Lluïsa.
0: Ah, vale. I no es pots dir per què es diu Maria Lluïsa? Fins un petit...
2: Bueno, doncs és tota, era una princesa, que era la Maria Lluïsa de Parma, que després va ser doncs la consort i reina, que li feia molt mal la panxa i li va posar el nom doncs perquè, bueno, o es diu, que pels problemes digestius que tenia, doncs va prendre aquesta... li van posar el nom d'aquesta princesa.
0: Molt bé, no? Vull dir... A més, el nom és maco.
2: Sí.
0: A mi m'agrada molt. Sí. I és una herba que la veritat és quan la toques, és a dir, fa una olor molt especial, fa unes floretes petites, no? Les flors no són gaire grans, però només que la toquis, que la rossis, ja fa una olor
2: molt cítrica.
0: Molt cítrica, molt bona olor.
2: I no és d'aquí, ens va arribar d'Amèrica. En aquell període ens arribaven moltes plantes perquè teníem les colònies, i aquest personatge, en Salvador Soliva Romaguera, doncs s'encarregava de veure les propietats que tenia, medicinals, de fet era una persona molt acurada la seva feina i va escriure llibres, doncs, de les aplicacions que tenien aquestes plantes i per què servien.
0: Bé, doncs, aquesta conferència, vull dir, de la que escoltarem tot això, és a dir, aquest personatge, a més que tu dius que va marxar d'aquí perquè, bueno, perquè va anar a treballar a la cort, que ja
2: sí, sí, va anar a Madrid.
0: I va tornar?
2: No, va morir molt jove, va morir als 48 anys. Es pensa que va morir allà, no ho sabem. Vale? Sí que es va casar amb una noia, doncs, que el seu pare havia treballat d'apotecari aquí a Tordera, que també és molt conegut com a botànic. Que és Palau Verdara, que doncs, es va casar amb la seva filla i després també treballava amb ell allà a Madrid, de botànic.
0: Sembla mentida, no? A mi me sembla com que un botànic és una persona que no la relacionaria amb la farmàcia, però una mica, per lo que tu estàs dient, aquest senyor també es dedicava una mica a fer guariments, per tant, una mica de...
2: Sí, hem de pensar que en aquella època les principals coses farmacèutiques, els productes farmacèutics, i encara avui en dia, doncs, sí, venen de derivats de les plantes. I en aquella època que hi havia moltes expedicions, doncs, per la zona d'Amèrica i que es descobrien moltes plantes, doncs hi havia un interès molt important per veure si tenien propietats i utilitats. I això que t'he dit del senet, de que es cultivava aquí a Tordera, era perquè el senet s'importava d'Orient i el cost era molt elevat i el que volien era, doncs, que el tingués abast tothom, per això va haver-hi molt de cultiu de senet aquí a Tordera en aquella època.
0: Jo és que no l'havia sentit mai, aquesta planta.
2: Pues busca-la, perquè a més és que, entre cometes, és genial, eh? Tu la prens a la nit,
0: sí,
2: i a l'endemà al matí pots evacuar perfectament. No és com aquestes coses o pastilles que la prens i de seguida has de sortir corrents per anar al lavabo.
0: Sí. Clar, que llavors és una... És a dir, no te la pots prendre segons on t'estiguis.
2: Exacte.
0: És he d'estar a casa preparat per sortir volant, no?
2: És un remei natural i que, doncs, té el seu efecte a llarg termini i que no provoca cap tipus d'efecte secundari.
0: Clar, és que, a més, vull dir... Clar, és que la botànica, ara que ho penso, també... Clar...
2: I avui en dia la botànica també va lligada a la farmàcia, però també, doncs, a l'agricultura, al cultiu, vull dir, és que és vivim de gràcies a les plantes.
0: Sí. Ja mengem moltes plantes, no? Mengem molta verdura, i ara que estem a l'estiu i tenim molta calor, encara mengem més tomà.
2: Però jo et dic més, vivim gràcies a les plantes, són les que ens produeixen l'oxigen que respirem.
0: Ah, ostres, amb això sí que...
2: Si no hi ha plantes... pot haver-hi plàncton, no? Que sí, que també faria la mateixa funció. Però...
0: No, però per això jo ara... Que avui parlava amb el meu home i deia, ostres... No pots, ens haurem de tornar a dedicar a plantar arbres, perquè això de que se vagin cremant els arbres malament, perquè no tindrem tant oxigen.
2: I a més fan una funció amb aquests problemes que tenim de l'acumulació de diòxid de carboni, doncs el que fan és tota la resta, no? Ells ho van acumulant, el diòxid de carboni, van doncs reduint els nivells que hi ha. Però bueno, això seria un altre tema, eh? No aniria lligat a el que parlaré demà de Salvador Soliva, eh?
0: Bueno, però vull dir, ja que parlava... És que, clar, la botànica només... Encara que sigui només a nivell casolà, bueno, la sopa de farigola, la gent sempre diu que tinc moltíssimes propietats. Jo, la meva àvia, cada vespre es feia. És a dir, que ella... Nosaltres podíem sopar el que sopéssim. Quan jo anava al poble, a casa de la meva àvia, i passava els estius allà, allò que feien abans, que en lloc de fer colònies ens enviaven al poble, la gent que tenia poble, i anàvem allà a passar l'estiu, jo recordo que ella cada vespre es feia un tupí, que era com
2: una olleta de
0: fang, de sopa de pa, de pa amb farigola i all.
2: I all, sí.
0: I era una cosa... I ella sopava sempre el mateix.
2: La farigola és molt desinfectant, va molt bé, i l'all va molt bé pel cor. O sigui, no sé quina edat va viure la teva àvia.
0: Molts anys, va viure en un antípic d'any, sí. Però sí, ella... És a dir, nosaltres podíem sopar el que volguéssim, però ella, a banda d'això, sopava sempre això, i després... Pues jo què sé,
2: el que
0: sigués, si menjava nous, jo què sé, ous, el que fos, no me'n recordo, no? El que donava la meva tia per sopar. Però sí que la sopa de farigola, vull dir, era molt, molt important, no? És a dir, que en realitat. I si, això que tu dius que és molt desinfectant, no?
2: Sí, sí, sí, és un potent... Bueno, d'aquí el nom farigola, no? És herba per curar la gola, quan tens alguna infecció.
0: Sí, sí, i
2: fer gargarismes.
0: Fer gargarismes. Hi ha gent, sí. És a dir, jo recordo que jo que treballava, i tu també que hem treballat en la docència, sí. Que a vegades la veu, si no la saps impostar bé, te quedes sense veu. Deien que fer gargares de farigola anava molt bé,
2: molt bé.
0: Sí.
2: I amb mel, la mel també, mel. Doncs és un... Bueno, i que en definitiva la mel surt gràcies a les plantes també, o sigui, que és tot bueno, va lligat.
0: Tot va lligat, en realitat, fixem que si no tinguéssim plantes no existiríem.
2: Penso. No, jo crec que no. O sigui, anem lligats. O sigui, hi ha una relació, diríem, de simbiosis entre les plantes i tots els éssers vius.
0: Clar, no solament
2: no
0: els humans,
2: no
0: els animals, no?
2: Tots els éssers vius.
0: Clar, tots els animals, perquè, clar, tots els animals en algun respiren, per tant, consumim oxigen i deixem anar nitrogen carbònic, per tant, tota aquesta funció, clar, la fan les plantes.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí. Per això també te diuen que tinguis plantes a casa, no?
2: Sí, correcte. Aquesta, bueno, hi ha gent això que diu, no, una planta l'has de treure a la nit, que te treu l'oxigen. Mentida, no. Això és una fal·làcia total, això de treure les plantes d'un hospital, no? Quan una li regalen les flors...
0: Ho diuen a l'hospital.
2: No, és mentida. No,
0: per
2: no,
0: això
2: no
0: a vegades inclús les infermeres, és a dir, sí. No deuen de tenir gaire consciència de
2: les
0: plantes
2: no...
0: a la nit s'han de treure.
2: Aviam, sí que és cert que al vespre, doncs les plantes no hi ha llum, no poden fer la fotosíntesi, però la respiració no ens la treuen. Elles, és que tot el contrari, l'alegria que ens dona una planta i l'oxigen que
0: tant,
2: es dona... No,
0: i tant,
2: no.
0: Jo vull que és el meu sant, m'han regalat un ram de flors i he estat contentíssima.
2: Oi, que bé. doncs mireu, demà si us acosteu...
0: Dissabte.
2: Dissabte, no és demà, és dissabte.
0: No, demà passat.
2: Us farem un tastet de Maria Lluïsa
0: i
2: a més a més també hi haurà una crema catalana amb Maria Lluïsa.
0: Toma! Mireu, a més no solament escoltarem un tema molt interessant sobre aquest personatge que es diu Salvador Soliva Romaguera, sinó que a més tindrem tast de crema catalana amb Maria Lluïsa i què més has dit?
2: I un gotet de Maria Lluïsa, doncs, fresquet, eh? Que la gent es pensa que totes les infusions han de ser en calent i no, també un cop estan fetes es poses en fresc i estan magnífiques.
0: També.
2: Penseu ara amb la gent que pren el te fresc, no?
0: I... Sí, el te fresc, que està boníssim.
2: O el cafè, que el cafè també ve d'una planta.
0: També. Jo ara a l'estiu... El cafè, la xocolata. Jo és que aquí davant en Joan Carles m'ha assenyalat. Jo, com que avui és el meu sant, he portat una capsa de bombons i l'he deixat aquí perquè els convidats anessin agafant bombons i venien. Volia celebrar el meu sant d'alguna manera. I llavors, doncs sí, la xocolata, clar, també una planta
2: del cacau. Que la xocolata,
0: cacau,
2: diuen,
0: no?
2: Que hi haurà un problema d'aquí poc.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè el cacau es veu que només creix a uns determinats llocs, amb una temperatura doncs, molt regulada i tal, i bueno, el que els canvis que esteu veient, no?, de temperatures extremes i tot això, pot fer que desaparegui una de les coses més preuades que tenim, no?, que és el cacau, el plaer del cacau.
0: Jolines. Doncs hi ha gent que és molt consumidora de xocolata, és a dir, portarà un greu... O pujaran moltíssim els preus, també.
2: Pujaran els preus. Sempre n'hi haurà, perquè això sempre es podrà cultivar
0: en algun
2: hivernacle o alguna cosa, però clar, no
0: però
2: és el mateix
0: ja
2: que en
0: no
2: natural.
0: Serà
2: no,
0: com ara.
2: No serà el mateix.
0: Perquè la xocolata ara és una cosa bastant a l'abast de tothom, és a dir, bueno, qui no ha berenat pa amb xocolata? És a dir, era el berenar típic de fa molts anys, un tros de pa, una llesca de pa, amb una mica d'oli, depèn d'aquí, i una pressa de xocolata, no?
2: I abans hem de pensar que la xocolata no es prenia dolça. Es prenia amb pebre i sal.
0: Ah, jo amb sal... A mi m'agrada molt la xocolata amb sal. Però suposo que és que la meva mare es va estar molts anys visquent a França, i a França es consumeix bastant amb sal. I és molt bona, no sé si l'heu tastat mai, però la xocolata salada... té una cosa especial, una cosa especial, i és molt bona. No és molt salada, no és allò de dir...
3: Jo una cosa que he provat, que seré l'únic dels tres, xocolata però amb truita de patates, com si fos una truita de patates amb patata.
0: O això ja ho trobo. Oh. No sé si m'acaba d'agradar.
3: Sí, és un experiment que va fer un xocolater i que li ha sortit bé.
0: Ah, sí?
2: Bé. Bueno, hem de pensar que entre una truita i una crep... ja no hi ha massa, no? I les creps sí que es mengen amb xocolata.
0: És veritat, perquè hi ha farina, bueno, clar, es fa...
2: Amb bou, no? També.
0: Amb bou, també, sí. Sí, però bueno. Sí. Bueno, sí.
2: Sí.
0: Podria ser, podria ser. Estaria bé.
2: Pizza, pizza amb xocolata.
0: Bueno, és que saps què passa? Que nosaltres aquí a Catalunya sí que mengem dolç i salat, però no tothom ens mira quan diem allò que diem que mengem, jo que sé...
2: Jo voleu que, aviam,
0: peres,
2: no té res a veure.
0: Peres, peres, ànec amb peres,
2: sí,
0: no?
2: Sí, ànec amb peres o conill amb xocolata o
0: sí,
2: coses així.
0: Sí, jo poso xocolata jo, a vegades als rostits.
2: El berenar més millor que tenia quan era petit és que menjava xocolata blanca amb un tros de xoriço picant i pa amb tomàquet.
0: Olin! Això sí que és una barreja especial, no?
2: Bueno, no té res a veure amb això, però bueno, bueno. Qui ho vulgui provar, que ho provi. Que...
0: Xocolata blanca.
2: El xoriço picant.
0: Clar. Per un contrast, no? És a dir, que devia ser molt bo. Doncs bé, no sé què ens vols explicar més sobre aquesta conferència, que ens animi a escoltar-te el proper dissabte. Què et sembla?
2: Bueno, s'explicaran unes quantes anècdotes de l'època, vale? del segle XVIII, i bueno, del personatge, tot, una mica el que en sabem, perquè tampoc no és que en sapiguem massa, però bueno, és un personatge d'aquí de Tordera. I bueno, ho complementarem amb anècdotes d'aquella època.
0: Bé, molt bé. És a dir, clar, Cercle d'Història ens farà el context històric.
2: Exacte.
0: És a dir, només faltaria, no? És a dir, si no, no serien del Cercle d'Història. Bé, doncs, no sé, Joan Carles, no sé si vols afegir alguna cosa més.
2: No, abans parlaves de la conferència, però la conferència de Festa Major, que deus de ser el programa que tens, no?
0: No, jo, no? Mira, és de juliol, està equivocat, eh? Ah. Mira, veus? Juliol... posa dissabte 18, i llavors no hi és, i en canvi en el dissabte 25 hi és.
2: Ah,
0: està
2: bueno.
0: Està equivocat.
2: Sí, està equivocat. És que es va canviar la data perquè hi havia la coincidència amb un aplec.
0: Ah, vale.
2: I per això s'ha adelantat una setmana.
0: Vale.
2: Vale, no és,
0: però no és que estigués equivocat, sinó que s'ha decidit canviar...
2: Bueno, canviar-ho que... per no coincidir amb una plaqueta.
0: No, això normalment, vull dir, és una... No, bueno, està molt bé aquest tríptic, eh? És a dir, perquè ens dona una idea del que podem anar a veure, però clar, sempre és allò que diuen que sempre es pot canviar, les dates es poden canviar. Però jo quan buscava, deia, pues sí, posa el dia 25, però vaig tenir que mirar una altra vegada.
2: Vam tenir que canviar per la coincidència amb una plec i llavors doncs potser la gent no... Bueno, no tindríem tanta assistència i, bueno, per això es va fer el canvi.
0: Molt bé. D'acord. Doncs, bueno, jo espero que tinguis molt d'èxit. Anirem a prendre tota la Maria Lluïsa. Bueno. Jo, si vols una branqueta, puc portar una mica. Tinc la planta bastant xula, eh? Vull dir, i a més jo la podo bastant quan toca, i després brota.
2: És una planta molt maca.
0: Molt agraïda.
2: Bueno, es fa arbust, eh? Arriba a créixer una mica.
0: Sí, és un arbust. És un arbust, no és una planta, és un arbust. Però bé, a més, a mi el que més m'agrada és tocar-la perquè desprengui aquella olor.
2: Molt bona, una olor molt bona.
0: Faig així i la frego una mica perquè... I a vegades n'he agafat una branca i he posat al cotxe, és a dir, que sí que m'agrada molt. Sí, sí. Bueno, doncs molt d'èxit en aquest dissabte i esperem que hi hagi molta gent que pugui gaudir d'aquesta conferència i de tastar la Maria Lluïsa en diferents versions.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: De res, a vosaltres. Ja saps, aquí sempre teniu el micròfons obert quan vulgueu venir a explicar qualsevol cosa de les que prepareu.
2: Més endavant, que... Si vols, tot ho faig. Per això te deia que hi ha una conferència de Festa Major que s'organitza conjuntament amb el...
0: Conferència
2: amb la nostra dansa.
0: Amb festius del segle XX a Tordera.
2: Correcte.
0: El dimarts 18.
2: Sí, aquesta bueno, també...
0: Si la vols anunciar ara o si vols venir més tard.
2: Ja vindrem més tard. I
0: no?
2: Parlarem, perquè també doncs, aquest any... Em van comentar que probablement la setmana que ve o d'aquí poc sortirà el programa de Festa Major.
0: Yeah.
2: I aquest any també hi haurà la pujada al campanar. Ah. Que la gent es podrà inscriure a través d'un telèfon o a través d'un correu electrònic. Perquè, clar, el número de gent que pot pujar al campanar és poca i sé que hi ha molta gent que li agrada.
0: Que li fa gràcia, no?
2: Que li fa gràcia,
0: Bueno, clar, vull dir, sí, sí. Sé que hi ha gent que fa cua, o com a mi té moltes ganes i que no ha pujat.
2: Bueno, doncs d'aquí poc sortirà.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Joan Carles, per estar benvingut aquesta tarda aquí amb nosaltres. I ara ens n'anem, si tu t'assembla, Pons, posarem una mica de música. Primer tenim publicitat, doncs posem publicitat i després escoltarem una mica de música. Que mireu, que ja com que estàvem parlant d'aigua, abans hem parlat d'aigua, amb les dones d'aigua i més aigua i aquí la platja i no sé què, em sembla que ens anem a agafar un submarí de color groc, i escoltarem aquesta cançó tan divertida, que després us explicarem una mica la història d'aquesta cançó del submarino amarillo. Doncs gràcies i fins una altra.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Radio Tordera.

Bé, doncs ens hem endinsat dintre de l'aigua amb un submarí que és de color groc. No sé, segurament que vau veure els dibuixos animats perquè van fer una pel·lícula. Doncs us explico una mica d'aquesta cançó perquè, mireu, és una cançó dels Beatles, que segur que tothom coneixeu, que la canta en Ringo Starr, que en Ringo Starr no va cantar mai ell, no cantava. És una canció que la van composar en Lennon i en McCartney, la van gravar el 26 de maig i després la van tornar el 1 de juny del any 66. I la pertanyia a un àlbum que es deia Revolver. Va ser l'única cançó que va cantar en Ringo i que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits. En Paul deia que el Submarino Amarillo era un dolç molt sucrat que ella havia provat alguna vegada a Grècia. És a dir, no penseu que parlaven d'un submarí, sinó senzillament parlaven d'un postre. La cançó mai la van interpretar en directe pel grup, perquè ja a mitjans del 66, que és quan va sortir aquesta cançó, ja van deixar de fer gires i per aquest motiu només no va estar tocada mai en viu. I no estem com posterioritat, Ringo Starr sí que l'ha interpretat en les seves gires en solitari i també alguna vegada l'ha cantat en Paul McCartney sobre aquesta cançó. I ara, com us deia abans, recordarem alguna de les activitats que tenim aquest cap de setmana. D'aquest cap de setmana, demà divendres, recordeu, tenim l'audició de sardanes amb la Cobla Principal de Banyoles a l'Esplaça de la Grècia. Organitza la nostra dansa. I ja que parlem de la nostra dansa, recordar-vos que el proper dimecres, que és l'últim dimecres del Festival Multipolar, hi ha una cantada amb motiu del 50 aniversari de la nostra dansa amb el Coral Palatiolo del poble d'aquí, de Palafolls. Bé, després també el divendres, i no tenim res, tenim a més d'això, no tenim res més, el dissabte, bueno, sí, ens anem a dissabte ja. El dissabte tenim la trobada de gegants i trobada de gegants a les 6:15 de la tarda, la 39a trobada de gegants a la plaça Lluís Companys, i al final acabarà a la plaça de l'Ajuntament. També ja sabeu que la nostra dansa no solament fa les sardanes, sinó que de tant en tant fa balls tradicionals. I aquest divendres, precisament, fa balls tradicionals amb el grup Els Presseguers, també a la plaça de l'Església, i podrem escoltar Els Presseguers i ballar aquí en tots els que tingueu ganes. Això seria una mica el que es farà aquest cap de setmana. I també felicitar a Mas Mora, que perquè tenen les seves festes d'aquest cap de setmana, i per tant felicitar-los des d'aquí per aquestes les seves festes. I ja res més, vull dir, avui ha sigut un dia molt intens, hem tingut aquí molta gent i també voldrem acabar amb una cançó molt coneguda, molt coneguda. No sé si la recordeu, una cançó de que es deia Eva Maria se fue, que és una cançó d'estiu que l'interpretava un grup madrileny anomenat Fórmula Quinta. Per tant, és una cançó coneguda que suposo que tots heu cantat amb alguna vegada i heu ballat segurament perquè es toca molt a les festes majors. Doncs amb aquesta cançó m'acomiado de vosaltres esperant trobar-nos aquesta propera setmana amb aquest programa que a l'estiu agafa el nom de Sota els Til·lers, perquè estem a sota dels til·lers i perquè busquem la fresqueta dels til·lers que tenim aquí davant de l'emissora. Per tant, fins la setmana vinent. I agrair a Pons i a tots els convidats que han estat aquí acompanyant-nos aquesta estona de ràdio. I ara escoltem Eva Maria se fue.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'Escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: Ràdio Tordera. Tordera.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, niguls allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espuret i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

mira, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, badesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investiguen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 19 de juliol de 2026. Darrers dia per votar avui els pressupostos participats 2026. Aquests pressupostos que enguany arriben als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica. I totes també han passat el filtre d'una ronda d'assemblea veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant. Podeu participar-hi a través de l'enllaç i a través de tordera.cat. Amb l'objectiu d'evitar abocaments il·legals i millorar la gestió de residus al municipi, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa la campanya informativa Tot això al carrer no hi pinta res. Aquesta iniciativa busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos porta a porta que el consistori ofereix a tota la ciutadania. Per fer l'ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida amb un mínim de 24 hores d'antelació. Amb el telèfon 93 765 31 51, repeteixo, 93 765 31 51. El servei que també està destinat a facilitar la gestió de restes d'aquesta poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o els electrodomèstics. Aquests s'han de portar directament a la deixalleria municipal situada al polígon industrial de Can Verdalet. La deixalleria obre els dimarts de dimarts a dissabte de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Per fer arribar aquesta informació a tots els racons del municipi, s'ha iniciat una campanya de comunicació que inclou la instal·lació d'una vuitantena de banderoles, així com el repartiment d'imants, flyers informatius, també als domicilis tordarencs. La Fundació Esproni s'ha incorporat de manera oficial al Servei Local d'Ocupació del municipi amb l'objectiu d'oferir un suport especialitzat a totes aquelles persones que es troben en un procés de recerca de feina o orientació professional. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Esproni ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit a diferents municipis del territori. Fins ara, l'entitat ja tenia usuaris a Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. El projecte s'ha posat en marxa aquest passat 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. S'adreça de manera específica a persones que tinguin una discapacitat reconeguda i o que convisquin amb algun trastorn de la salut mental. Amb l'arribada d'Espronis al Servei Local d'Ocupació, amplia i contempla, complementa la seva cartera de recursos inclusius, on ja es compta des de fa temps amb la col·laboració històrica de l'entitat MIFAS. El pròxim 1 d'agost, a 6:45 de la tarda, el pavelló parroquial de Tordera es vestirà de gala per acollir un esdeveniment esportiu sense precedents al municipi. L'entitat tordarenca Power Gym ha organitzat una autèntica festa de l'esport de contacte que promet omplir tota la tarda i gaudir de diferents disciplines. L'atracció principal de la ballada serà el gran combat professional que enfrontarà dues generacions de boxejadors. D'una banda, Yassir Chavir i el Yalowi, conegut com la jove promesa, buscarà consolidar el seu nom al panorama actual. De l'altra banda, l'experimentat Fran Amador, que pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. Més enllà del combat, l'organització prepara una extensa cartellera pensada per mantenir l'adrenalina durant hores. Hi haurà 12 combats amateurs, 2 combats semiprofessionals i 3 títols en joc, incloent 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona, en categoria amateur. Per a aquells aficionats que no vulguin perdre's la cita, l'organització ha posat ja les entrades a la venda amb un preu de 10 euros de forma anticipada i de 15 a taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. Les entrades es poden obtenir en el propi local de Power Gym Tordera o també a la Barberia Studio Brown, Alicia Xuxés, Supermercat de Sant Pere i Barberia Thailand Dream. La promotora subratlla que es tracta d'un esdeveniment familiar basat en els valors de la passió, la superació i el respecte mutu dalt del ring. I amb això, que acabem amb un breu repàs del temps avui a Tordera, que fa un dia ben clar i amb el sol com a protagonista. Temperatures que arribaran fins als 34 graus d'aquí un parell d'hores cap al migdia. Per tant, aquestes temperatures càlides que ja es consoliden i es quedaran una setmana més al municipi amb aquest protagonisme del sol i la calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Nova setmana amb els regidors de l'Ajuntament. Avui compartim uns minuts, com poden comprovar, amb la regidora Toni García del Partit Socialista. Benvinguda, bon dia.
1: Bon dia, Lluís.
0: Regidora, entre d'altres, d'Atenció Social, Serveis a les Persones, Gent Gran, Igualtat, entre d'altres. Regidora, estem doncs en situació d'estiu, de calor, i sobretot moltes recomanacions, no? Sobretot els col·lectius més vulnerables del nostre poble, doncs que sobretot tinguin clar doncs que hi ha diversos serveis també a través de l'Ajuntament de Tordera que poden disposar i que cal que tinguin presents. Quines recomanacions es podrien fer?
1: Les recomanacions són doncs, no sortir al carrer a les màximes hores de calor, hidratar-se molt bé i tenir també cura del nostre entorn. No hem d'oblidar-nos que a Tordera tenim un entorn meravellós de bosc i que entre tots plegats hem de vetllar per ell en aquests dies de tanta calor, no? I sobretot això, no? Tenir clar que les persones més vulnerables s'han d'hidratar molt bé, intentar no sortir al carrer a les hores de màxima calor, i també des de serveis socials, a través del teleassistència i del servei d'atenció a domicili, aquelles persones més dependents també tenim una cura especial durant aquestes onades de calor.
0: Es fa un seguiment, no?, d'aquestes persones, a les truques, sí. Es pregunta com estan i es fa arribar, sí, aquestes recomanacions personalment.
1: Sí. El servei d'atenció a domicili, doncs, com ja tenen les TINs, no?, les treballadores de família que hi van, és més fàcil, no?, poder fer aquest seguiment. I amb les persones amb teleassistència el que es fa és que els avisaven a l'aparat que tenen, sí, a casa, doncs se les fa unes trucades, se les recorda una mica que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen doncs, dificultats per alguna cosa, doncs ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
0: Molt bé. Hem de dir que a vegades en parlem amb la regidora a l'hivern del tema de la pobresa energètica. Entenc que l'estiu també passa al contrari, no? De gent que bé, les cases no les pot ventilar, no té accés a aire condicionat. Aquí hi ha alguna ajuda o algun procés que es pot seguir a nivell d'Ajuntament?
1: Bueno, el mateix que es fa davant de la pobresa energètica durant l'hivern és la mateixa que es fa durant l'estiu. Les persones que tenen dificultats el que han de fer és apropar-se a Consum, explicar quines són les seves circumstàncies i a partir d'aquí el que fem és enxegar tot un seguit, no?, d'ajuts a nivell dels rebuts amb les subministradores i fer-los l'informe de pobresa energètica, sobretot per evitar els talls de subministre i que puguin tenir accés als subministres per intentar, no?, que en aquesta situació no es dificulti per la pobresa.
0: Quan aprofitem sempre que tenim la visita de la regidora de Serveis Socials per explicar quina és la situació a Tordera des de la seva àrea, tenim una situació estabilitzada, quins són els temes que més preocupen o que més esforços els hi aboquen a dia d'avui?
1: Bueno, la nostra població està creixent, sobretot està creixent la població de la gent gran, per tant aquí estem abocant molts més serveis, no?, dels que ja teníem. La nostra plantilla ha crescut també en dependència, hem fet també un conveni amb Consell Comarcal per al tema dels PIAs, no?, de quan es té aprovat la llei de dependència, doncs poder agilitzar. Sobretot estem abocant molts serveis a gent gran perquè la nostra població ha crescut i també s'està fent més gran i creiem que ara és molt, molt important posar molts recursos. I també, com sempre, doncs, les convocatòries que anem obrint cada any, sobretot a l'època d'estiu i abans de començar l'escola, no?, doncs que són els llibres, els casals d'estiu, els menjadors, no?, les beques menjador, i també properament obrirem les beques extraescolars. Per intentar, no?, ajudar tota els infants del nostre municipi a que puguin tenir accés, pues, als llibres extraescolars, que són molt, molt importants, no?, que puguin tenir activitat fora d'escola, pues, que això ajuda molt a l'equació social.
0: Hi ha molta demanda, de totes aquestes beques que em comentava?
1: Sí, estem més o menys a la mateixa demanda dels anys anteriors, no hem tingut una crescuda molt gran en aquests nivells. Podem dir que estem el mateix que des de tota la legislatura.
0: Aprofito perquè molta gent parla de quan arribem als 20.000 habitants, que estem molt a prop, i em sembla que precisament en serveis socials canvia bastant la dinàmica al passar de 20.000 habitants.
1: Sí, nosaltres ara tenim l'àrea de serveis socials, però no som àrea bàsica. Què vol dir àrea bàsica? Perquè els ciutadans i ciutadanes se'ns entenguin. Pues àrea bàsica vol dir que ja et declaren major de 20.000 habitants, és obligatori tenir l'àrea de serveis socials, i per tant els diners de... fas un contracte programa i aquest contracte programa venen més diners, més finançació per part de Generalitat. Ara en aquests moments nosaltres l'àrea bàsica és dintre del Consell Comarcal del Maresme, per tant els nostres diners es reparteixen amb altres municipis de la comarca, i quan arribem a 20.000 habitants podrem tenir tots aquests recursos econòmics única i exclusivament per Tordera. Hem de dir que a nivell de personal estem dintre de les ràtios, és a dir, nosaltres ja estem preparats per poder ser àrea bàsica. Els professionals que estan treballant a l'àrea són els que haurien de ser quan tinguem àrea bàsica. El que sí que guanyaríem és molts diners de recursos públics, no?, de la Generalitat, per poder donar encara millor servei.
0: Molt bé, parlem de més coses. La regidora Toñi García, regidora també de Gent Gran, un col·lectiu, com deia, doncs amb moltes necessitats al nostre poble, i on la regidoria ja ha abocat molts esforços en els darrers mesos, i és un sector de la població important i que cal donar-li doncs, eines, no? Quins són alguns dels objectius que es marquen en aquest col·lectiu?
1: Hem començat a fer dos vessants de treball, no? Un és l'ajuda assistencial, que coneixem doncs, com a ALSAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que hem de dir que en aquesta legislatura tenim un pressupost de 350.000 euros, és a dir, és un pressupost molt elevat del Servei d'Atenció Domicili. Hem pujat més de 100.000 euros en aquesta legislatura, però també hem començat a treballar de forma transversal amb les entitats per a donar una activitat a la gent gran. Creiem que és molt, molt important que la nostra gent gran estigui activa de forma saludable, i també hem començat una campanya de l'edatisme, en contra de l'edatisme, amb Consell Comarcal. Aquí la consellera Marta Passet també hem treballat amb ella, precisament per això, no? Per donar a conèixer pues, la problemàtica que és l'edatisme, que és aquesta mirada que es té cap a la gent gran, i que creiem que la gent gran ja no és capaç d'aportar coses cap a la societat, i no és així, i llavors en aquest cas també estem posant molts recursos per fer aquesta campanya de sensibilització. I això, no? És a dir, no només hem de treballar a nivell d'assistencial i de tenir recursos assistencials, que són molt importants, sinó també de donar qualitat de vida a la gent gran del nostre municipi i que pugui ser activa dintre del nostre poble.
0: La paraula és això, activa, no? Perquè realment són molt actius.
1: Sí, no? Veiem que l'Esplai de la Gent Gran és una de les entitats més grans del municipi, que té una activitat molt gran, una participació també en moltes activitats del municipi, com el carnaval, a la fira del Ram, Sant Jordi, a l'aniversari, és a dir, sempre està molt, molt, molt, molt, molt present, no? I també, no, el que volem és, a través de l'Associació de Dones també, això és anar fent créixer el teixit associatiu perquè la gent gran del nostre municipi estigui molt actiu.
0: La Toñi és regidora d'Esports, hem acabat ja la temporada esportiva, sí. I podem dir que ha sigut bastant positiva en general, regidora.
1: Sí, vam tenir la gala dels esports, no?, que la vam fer amb Ràdio Tordera, i vam veure com les entitats esportives han fet una gran tasca aquesta temporada. Ha sigut una temporada complexa, no?, vam explicar-ho també a nivell de mitjans de comunicació, que crec que no ens han tractat gaire bé a Ràdio Tordera en algunes instal·lacions esportives, però s'ha fet la feina, i les entitats esportives també han treballat de valent per portar el nostre nom arrel de tota Catalunya, i ens han donat, hem tingut molt bona temporada, no? Hem vist com el Futbol Tordera, el seu primer equip, ha pujat a segona, els veterans també hem guanyat la Lliga, el juvenil, els infantils de l'Atlètic, també grans triomfs al taekwondo, al patinatge, hem tingut que el bàsquet, no?, s'ha marxat al grup de femení que ens ha donat tantes alegries a Tordino, però bueno, ara s'obre una nova etapa. D'aquí també donar les gràcies a totes les noies que han portat el bàsquet de Tordera molt, molt amunt, no? Crec que ha sigut una gran temporada i també estem, no?, hem vingut fent durant aquesta legislatura treballant en millorar les instal·lacions esportives i ara pròximament ja veuran que n'hi haurà obres als vestidors de la pista de l'Amistat per millorar també aquests vestidors, entre altres reparacions que també hem fet en el camp de futbol, a la pavelló d'Avinguda Països Catalans i altres obres que tenim previstes en instal·lacions esportives, doncs per això, per millorar-les, perquè tenim un gran teixit esportiu a Tordera amb esportistes de molt, molt bona qualitat, i el que volem, no, és recolzar moltíssim des de l'Ajuntament a totes les nostres entitats esportives.
0: Instal·lacions que de mica en mica van reformant, no és només ara, sinó que és un procés que estan seguint al llarg de tot l'any.
1: Sí, és, com he dit, això és un objectiu que ens vam posar a començament de la legislatura. Som un municipi que tenim moltes instal·lacions esportives i per tant hem d'apostar per elles, per anar-les actualitzant i posar-les al dia per això, no?, per millorar sobretot la qualitat esportiva.
0: Hem de dir que l'esport no para a l'estiu, perquè també hi ha activitats de futbol sala, hi ha les bitlles a la fresca, vull dir que l'activitat esportiva no para malgrat ser l'estiu.
1: No, a l'estiu tenim a Tordera moltíssima activitat esportiva, doncs les bitlles a la fresca, els tornejos de futbol sala, els tornejos de futbol, també 3x3 de hockey, bàsquet, és a dir, tenim molta activitat esportiva precisament perquè els nois i noies del nostre municipi puguin gaudir d'aquestes activitats esportives. I la veritat que he de dir que l'activitat esportiva a l'estiu és molt maca, perquè veus com es barregen els nens i nenes de diferents clubs esportius i es barregen gent del bàsquet jugant futbol sala o gent del futbol jugant a bàsquet, no? Que això durant la temporada no ho veus, i durant l'estiu ho veus com gaudeixen d'altres esports i nens i nenes que comencen a gaudir de l'esport a través de les competicions i dels tornejos que es fan a l'estiu. I la veritat que és molt maco veure com a Tordera durant l'estiu no ho parem, i els nens i nenes i els no tan nens i nenes, també he de dir, poden gaudir de tota aquesta activitat esportiva.
0: Hem de dir que és la primera entrevista que mantenim amb la Toñi García ja com a candidata oficial del Partit Socialista a Tordera. Deixi'm aprofitar per preguntar-li sobre aquest fet, de com arriba aquesta possibilitat de que vostè sigui la candidata. Fa unes setmanes parlàvem amb el regidor Rafa Delgado, que explicava que ja fa temps que s'estava treballant en aquest full de ruta, que ara ja s'ha fet públic. Entenc que era una il·lusió també per part de vostè de poder ser candidata.
1: Sí, home, evidentment és... Jo assumeixo aquest repte amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes. Evidentment també és una cosa que ja veníem treballant dintre de l'agrupació des de feia temps. En Rafa ja portava 12 anys com a cap de llista. Llavors va arribar el moment de pensar en que necessitàvem un canvi, i aquest canvi l'agrupació i l'executiva m'ho va proposar, i jo després crec que de 15 anys que porto treballant dintre del grup municipal, veiem amb molta força, no?, de poder fer aquest repte i posar en marxa, no?, continuar amb aquest projecte amb moltes ganes per als tordarencs i tordarenques.
0: Entenc que ara està en el procés de començar a preparar programa electoral, buscar persones, ara estem en aquest impàs, no?
1: Bueno, ara estarem treballant ja com tots els partits, no?, per tenir la millor llista per als tordarencs i tordarenques i el millor projecte. Nosaltres sortim amb moltes ganes, amb ganes de poder aconseguir l'alcaldia de Tordera. creiem que tenim, estem convençuts que som la força política, que tenim experiència en govern, experiència en oposició, que també és important saber tenir experiència a l'oposició, tenir experiència a govern, i preparats per un projecte que il·lusioni, que faci que els tordarencs i tordarenques confiïn en nosaltres com la primera força política.
0: Com dic, entenc que ara està en el procés d'elaboració, però sí que m'agradaria conèixer quina és la idea que té com a tordera del futur, quin haurien de ser els pilars fonamentals del programa electoral que presentarà el Partit Socialista.
1: Bueno, nosaltres estem convençuts que Tordera té molts punts forts, no? El seu entorn, les seves entitats, la seva gent, i tot això ho hem de posar en valor, ho hem de posar al centre de la política. També tenim, és enorme el nostre territori, i hem de poder donar servei de qualitat a tots els tordarencs i tordarenques. Creiem també que ja estem en disposició de poder avançar amb els serveis públics de qualitat i un ajuntament proper a la ciutadania, i de donar respostes a les realitats que els ciutadans i ciutadanes viuen. I el nostre projecte anirà basat en això, en serveis públics de qualitat, i sobretot tenir clar que tenim molta força a Tordera i posar en valor tota les seves qualitats.
0: Molt bé, regidora. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres, i serà fins a la propera.
1: Fins a la propera.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Fins la setmana vinent.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.

0: ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Seguim amb les píndoles d'opinió. Som al Cap de Tordera, som de fet al pati del Cap de Tordera per parlar precisament de verd, per parlar de vegetals. Teníem amb nosaltres la nutricionista del CAP, la Isolda Vila. Hola, Isolda, què tal?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Parlar de vegetals, en general, sembla que costa a vegades, eh? La gent, a l'hora d'incorporar-los dintre de la seva dieta, dels seus hàbits, històricament costa. No sé si les noves generacions això ho tenen més clar i creus tu que ets optimista en aquest aspecte de que això ho anirem arreglant?
1: Vull ser optimista i crec que entre tots doncs, anem fent feina per recórrer aquest camí. Si bé és cert que hem de saber d'on venim, no? Venim d'unes generacions doncs, on es va passar gana, on el més accessible era precisament el vegetal i doncs, després, en aquesta etapa més de postguerra, ja una mica doncs, el reviure no? a nivell general, tant econòmic com de poder adquisitiu, com poder doncs, realment tornar a menjar més variat, hem associat molt benestar a menjar aliments proteics com la carn, el peix, a menjar aliments doncs, copiosos, els àpats familiars i les grans celebracions es fan amb la taula plena i rarament en aquests àpats doncs, hi ha una important presència d'aliments vegetals. No? Aleshores, crec que és molt important que sapiguem d'on venim perquè això és el que ens permetrà prendre consciència i voler i transitar el canvi. No? Però sí que hem d'aconseguir que el vegetal deixi de ser aquell aliment associat al càstig, associat a la pobresa, associat a situació de vulnerabilitat i associat doncs, a adjectius negatius. No? I precisament el vegetal, jo animo tothom, especialment doncs, els que tenim nens petits, perquè som els que estem educant a les futures generacions, associar el vegetal, allò que més antioxidants té, que més vitamines, que més energia ens donarà, aquesta energia poc tangible, no tan calòrica. Ens han ensenyat que hem de comptar amb calories. No, això avui en dia sabem que és un concepte que té poca rellevància. Hem de comptar molt més enllà d'això. Hem de comptar a nivell de qualitat realment nutricional, no? I això es mesura de moltes altres maneres i són els vegetals els nostres grans aliats.
0: Per tant, entenc que és un puntal dintre de la dieta que hem de prendre els humans i que s'ha d'anar augmentant, no? Que s'ha d'anar introduint dintre del que fem nosaltres habitualment.
1: Correcte. De fet, la piràmide nutricional que tots coneixem, no? En la base eren els carbohidrats, sabem que està obsoleta avui en dia. Vull dir, aquesta piràmide va ser dissenyada doncs, analitzant les necessitats nutricionals dels treballadors i treballadores de fa més de 100 anys, que eren gent que treballaven al camp amb temperatures doncs, de fred, màxim fred, màxima calor, i que, per tant, realment necessitaven una part energètica d'aquests hidrats de carboni, però potser no tant d'aquells vegetals. No? I avui en dia tenim unes situacions totalment diferents. En general, en el lloc on vivim, som privilegiats i no passem ni gaire fred ni gaire calor, perquè o tenim calefacció o tenim aire condicionat. A més, doncs, treballem en condicions prou agradables. Així, doncs, el nostre cos, el tipus d'energia que necessita és un altre. No? De fet, està públicament reconegut que aquella piràmide és obsoleta per les necessitats nutricionals actuals de la població i la base ha de ser els vegetals. Per tant, realment això ja ens diu alguna cosa. El que més hauríem d'estar menjant en quantitat haurien de ser vegetals.
0: Molt bé. Explica'ns quins són els vegetals els més importants. No sé si n'hi ha dintre dels vegetals alguns que tinguin un valor més important dintre d'aquest poder que poden donar a la nostra nutrició que d'altres. O en general també seria interessant anar-los combinant.
1: Molt bé. Doncs no m'atreviria a destacar-ne uns per sobre els altres, perquè dins el món vegetal i de les hortalisses, de les verdures, hi ha una gran màgia i és la temporalitat. No? Diguem-ne que, per exemple, quan ens apropem als mesos de fred, aquest setembre, octubre, novembre, desembre, comencen a florir tot el que són els tubercles, els vegetals d'arrel, i són molt rics amb uns components nutricionals determinats que ens ajuden a desenvolupar la nostra microbiota intestinal, a més, doncs, a la nostra immunitat. En canvi, en altres moments de l'any, com per exemple pot ser l'estiu, el tipus de nutrients que ens aporten els vegetals realment de temporada ens ajuda a que la nostra pell accepti millor els rajos solars, a que la vista doncs, també s'adapti en aquesta estació de l'any. Per tant, crec que la gran clau no és quin vegetal destacar, sinó fer un consum molt variat. Nosaltres ens agrada molt parlar de que hi hagin el màxim colors possibles i que ho ajustem a la temporada.
0: Parlar-nos de colors de temporada són coses que es treballen molt a l'escola. Suposo que també ja en el currículum de les escoles s'hi està treballant, no?, per introduir també els vegetals.
1: Doncs és una bona pregunta. No et sé dir si realment és a nivell curricular des del Departament d'Educació o no. Sí que em consta que algunes escoles estan prenent accions, però no et sabria contestar si és algo transversal que es faci des de dalt. De fet, no em consta. Podria ser que sí que ho hagin incorporat, però crec que no encara.
0: Molt bé, doncs com avui, de fet, parlem d'això, de com introduir els vegetals. Dóna'ns algunes idees per poder-ho fer.
1: Doncs en primer lloc, una mica seria el desmitificar aquests vegetals, no? Els associem a dieta, els associem a només persones doncs, que potser han de perdre pes o persones que estan malaltes i, de nou, entendre que no és així, que realment tots necessitem aquesta aportació i que és el que realment doncs, assegurarà que la nostra salut s'allargui el màxim possible, seria com el primer puntal, no? Prendre'n aquesta consciència. Després també és important entendre des d'on jo escullo el que vull menjar. Per exemple, doncs un mig matí, un mitja tarda, un moment en el que tinc ganes de picar alguna cosa. Des d'on faig la meva elecció? La faig des d'aquí o la faig més des de la boca, no? Des del que em ve de gust? I això és important perquè psicològicament hi ha dos mecanismes que estan molt estudiats i que es relacionen molt amb la psiconutrició, que és una nova ciència, no? Que estudia doncs, com ens alimentem a través de totes les eleccions psicològiques, emocionals, etc. I hi ha un sistema que és el sistema bottom-up, que és el que ens descriu que fem la tria pensant en el dia de demà. És a dir, jo escullo una alimentació saludable perquè sé que m'estic cuidant, que m'estimo, que vull estar bé per mi, pels meus, etc, etc. I llavors hi ha un altre sistema, que és el top-down, que vindria a ser aquest sistema de trio el que ara momentàniament em ve de gust. És un sistema de gratificació corporal immediata, no? Llavors, el sistema bottom-up no és que no ens aporti gratificació, és que hem d'aprendre a saborejar la gratificació en el llarg plaç. Aquest, doncs jo estic envellint saludable, ostres, doncs jo estic fent anys i cada any estic millor, o si més no, no estic pitjor. Llavors, hem d'aprendre a gaudir també d'aquesta elecció que no veiem una gratificació immediata com podria ser aquesta gratificació de consumir productes altament ensucrats o salats, etc, sinó de fer tries que sensorialment potser no són tan plaents, però en canvi ens gratifiquen a llarg plaç, no? I aquí hi ha una mica també la clau i entendre aquests dos sistemes ens pot ajudar, perquè en un moment determinat tu pots dir és que em ve de gust una cosa o el meu cos sembla que em demani, no? Però això és un sistema que hi ha en el teu cos. Què t'està dient l'altre? I quin tu decideixes doncs, que guia avui la teva tria, no? I està bé, no hi ha res prohibit, està bé un dia fer una fer l'elecció d'algú molt dolç o d'algun producte més salat, però, ostres, que això no sigui per inconsciència, no? Que sigui realment doncs, perquè avui decidim anar per aquest camí, però també molts altres dies estem treballant aquesta gratificació més a llarg plaç. No?
0: Tot això que ens expliques segurament té un moment clau, que és el moment de la compra.
1: Uh-huh.
0: Quines recomanacions ens faries també a l'hora de comprar i d'on anar a comprar i de com comprar?
1: Molt bé. Doncs anar a comprar amb la panxa plena és important. Perquè realment si no és molt probable que aquest sistema que us parlava, no? Doncs de triar més amb la boca que no tant amb el cap, guiï molt les nostres eleccions. Per tant, anar a comprar amb la panxa plena. També, i afegeixo aquí l'aspecte del malbaratament, diria doncs, tenir una petita llista, no? I prèviament saber què vaig a buscar avui, no deixar-me emportar per tota l'oferta alimentària que puc tenir. I en darrer lloc us diria doncs, escollir bé on vull anar a comprar. No? És cert que hi ha el supermercat o a l'hipermercat, no? Que seria més el que tenim avui en dia als nostres entorns, serien aquestes grandíssimes superfícies on podem trobar absolutament de tot, però també alhora doncs, hi ha massa oferta, hi ha molt reclam, hi ha moltes vegades producte que no és saludable, que ens està cridant l'atenció i que ens és difícil reprimir doncs, aquesta crida, no? I alhora no cuida tant el comerç de proximitat, que també és molt important, no? I el comerç de proximitat és el que ens aporta en aquesta temporalitat, perquè en un hipermercat segurament pots trobar tomàquets els 12 mesos de l'any i en una plaça, en una parada de la plaça o del mercat, doncs segurament no els trobes els 12 mesos de l'any, no? I al revés.
0: Molt bé, doncs Isolda Vila, nutricionista del Camp de Tordera, gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies, fins la propera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Sure. Eat this.

0: estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 19 de juliol de 2026. Darrers dia per votar avui els pressupostos participats 2026. Aquests pressupostos que enguany arriben als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica. I totes també han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant. Podeu participar-hi a través de l'enllaç i a través de tordera.cat. Amb l'objectiu d'evitar abocaments il·legals i millorar la gestió de residus al municipi, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa la campanya informativa Tot això al carrer no hi pinta res. Aquesta iniciativa busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos porta a porta que el consistori ofereix a tota la ciutadania. Per fer l'ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida amb un mínim de 24 hores d'antelació. Amb el telèfon 93 765 31 51, repeteixo, 93 765 31 51. El servei que també està destinat a facilitar la gestió de restes d'aquesta poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o els electrodomèstics. Aquests s'han de portar directament a la deixalleria municipal situada al polígon industrial de Can Verdalet. La deixalleria obre els dimarts de dimarts a dissabte de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Per fer arribar aquesta informació a tots els racons del municipi, s'ha iniciat una campanya de comunicació que inclou la instal·lació d'una vuitantena de banderoles, així com el repartiment d'imants, flyers informatius, també als domicilis tordarencs. La Fundació Esproni s'ha incorporat de manera oficial al Servei Local d'Ocupació del municipi amb l'objectiu d'oferir un suport especialitzat a totes aquelles persones que es troben en un procés de recerca de feina o orientació professional. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Esproni ja fa uns 8 anys que desenvolupa amb èxit a diferents municipis del territori. Fins ara, l'entitat ja tenia usuaris a Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. El projecte s'ha posat en marxa aquest passat 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. S'adreça de manera específica a persones que tinguin una discapacitat reconeguda i o que convisquin amb algun trastorn de la salut mental. Amb l'arribada d'Espronis al Servei Local d'Ocupació, amplia i contempla, complementa la seva cartera de recursos inclusius, on ja es compta des de fa temps amb la col·laboració històrica de l'entitat MIFAS. El pròxim 1 d'agost, a 6:45 de la tarda, el pavelló parroquial de Tordera es vestirà de gala per acollir un esdeveniment esportiu sense precedents al municipi. L'entitat tordarenca Power Gym ha organitzat una autèntica festa de l'esport de contacte que promet omplir tota la tarda i gaudir de diferents disciplines. L'atracció principal de la ballada serà el gran combat professional que enfrontarà dues generacions de boxejadors. D'una banda, Yassir Chavir i el Yalowi, conegut com la jove promesa, buscarà consolidar el seu nom al panorama actual. De l'altra banda, l'experimentat Fran Amador, que pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. Més enllà del combat, l'organització prepara una extensa cartellera pensada per mantenir l'adrenalina durant hores. Hi haurà 12 combats amateurs, 2 combats semiprofessionals i 3 títols en joc, incloent 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona, en categoria amateur. Per a aquells aficionats que no vulguin perdre's la cita, l'organització ha posat ja les entrades a la venda amb un preu de 10 euros de forma anticipada i de 15 taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. Les entrades es poden obtenir en el propi local de Power Gym Tordera o també a la Barberia Studio Brown, Alicia Xuxés, Supermercat de Sant Pere i Barberia Thailand Dream. La promotora subratlla que es tracta d'un esdeveniment familiar basat en els valors de la passió, la superació i el respecte mutu dalt del ring. I amb això, que acabem amb un breu repàs del temps avui a Tordera, que fa un dia ben clar i amb el sol com a protagonista. Temperatures que arribaran fins als 34 graus d'aquí un parell d'hores cap al migdia. Per tant, aquestes temperatures càlides que ja es consoliden i es quedaran una setmana més al municipi amb aquest protagonisme del sol i la calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Tornem a Deep Purple perquè una sola sessió no és suficient per abastar la magnitud d'aquesta banda. La primera part ens va portar pels grans himnes, pels moments llegendaris de Machine Head i per la els temes triomfals dels 70 i 80. Però Deep Purple té tantes cares i tants racons que seria injust deixar-ho aquí. He seleccionat 6 temes més per completar el retrat d'una banda que és, senzillament, una de les més importants que ha donat la música en el segle XX. Temes que sovint queden a l'ombra dels grans èxits, però que revelen la profunditat real d'un grup de músics excepcionals. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb el primer tema del primer gran àlbum de la seva etapa daurada, Speedkin, el rei de la velocitat. Va ser un tema de Deep Purple in Rock l'any 1970 i va ser tot un cop de puny a la cara de la indústria musical. Mentre molts apostaven per la suavitat del pop, Deep Purple escollia l'agressivitat i el llenguatge. La veu de Ian Gillan arrenca la cançó a capella i quan entra la banda ho fa amb una força que no deixa indiferent a ningú. Blackmore desplega un dels seus passatges, de guitarres més furiosos i en John Lord respon amb l'orgue com si totes dues bèsties combatessin. Combatessin per aquell espai sonor. Speedkin és un manifest. Deep Purple havia triat el camí dur i no tornaria més enrere.

0: Space Tracking se'ns havia colat, en vez de Speedkin, se'ns ha colat en el seu lloc Space Tracking, que és una peça que els músics aprofitaven per explorar, per improvisar, estirant-se fins als límits. Una cançó que el disc dura 6 minuts, però que en directe podia arribar fins als 8, 9 o 10, com és el cas en aquest cas. En Blackmore s'expressava amb una llibertat que pocs guitarristes han tingut, i en John Lord delirava amb el seu orgue Hammond en territoris entre el jazz i el rock, podríem dir còsmic? Sí, crec que còsmic és una bona definició. En Gillan cridava, ballava, omplia l'escenari. La lletra és una invitació al viatge intergalàctic totalment absurda i meravellosa alhora. Come on, come on, all let's go space tracking. Vinga, vinga, anem a carretejar per l'espai. Rock i llibertat sense miraments, sense restriccions. Això es diu Purple. Ara anem a escoltar, sí, el tema que ens portava abans, que és Speedkin, el rei de la velocitat.
1: Seductive, discreet, intimate, not to say frustrating. Ah, this could get worse.

Speedkin, aquest gran tema dels nostres protagonistes avui, els Deep Purple. Speedkin, el rei de la velocitat. I sí que us diré una cosa, no tot a Deep Purple és velocitat i potència. La banda sempre ha tingut una vena emotiva i blusera que sovint queda eclipsada per temes com aquests, temes més contundents. Lazy, Mandrós, és un dels millors exemples d'aquest costat més càlid i tranquil de la banda, una peça instrumental que deixa cada minut parli per si mateix. Lazy, Estreta de Machine Head, és una jornada, és un tema de 7 minuts aproximadament que comença amb una melodia lenta i fumejant, com un despertar en una tarda de diumenge. L'orgue de John Lord pren el protagonisme amb una dolçor inusual, i en Blackmore, per un cop, no va a la guerra, sinó que conversa, dialoga, es pren el seu temps. Ian Gillan no canta versos, sinó que es limita a fer, diguéssim, moviments o veus treballades guturals en els moments més adequats, com si un director d'orquestra que sap quan ha de parlar i quan ha de callar. Una peça que demostra que Deep Purple no era una banda d'un sol color, sinó que tenia un espectre sencer de llum sonora i de varietat. Anem a escoltar aquest tema tan conegut, tan tranquil, des del Made in Japan, Lazy, els nostres protagonistes avui al Rockmaster, els Deep Purple.

Traca final, Lazy, aquest gran tema des del Made in Japan Live l'any 1972. Ara anem per un altre tema, anem amb un tema totalment diferent, una mena d'estranya, una mena de dona estranya. Strange Kind of a Woman. És una de les peces, una de les seves interpretacions més completes, publicada l'any 1971 com a senzill i posteriorment inclòs en versions en directe que van deixar el públic sense paraules. Aquesta cançó és un exemple perfecte de la interacció entre la guitarra i la veu que Deep Purple dominava com ningú. En els concerts, Strange King of Woman es convertia en un duel magnètic entre en Ritchie Blackmore i en Gillan. El guitarrista tocava una frase... Sí, el guitarrista tocava una frase i el cantant la contestava amb la veu, cosa molt habitual amb els Deep Purple, en un joc de pregunta i resposta que podia durar minuts i que deixava el públic bocabadat. La lletra descriu una relació intensa i contradictòria plena de tensions i atraccions, amb línies com Strange King of Woman, won't you be my friend? Estranya dona, vol ser la meva amiga? El so blusero de la cançó contrasta amb la duresa dels altres temes i mostra una banda amb un ventall expressiu totalment amplíssim. Anem a escoltar aquest gran tema, anem a escoltar els Deep Purple, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

0: Estareu d'acord amb mi? Estareu d'acord amb mi que Ian Gillan és potser de les millors veus del rock de tota la història, de tot el món? És una veu fantàstica. Blackmore i Gillan estan en estat de gràcia en aquest tema que acabem d'escoltar, Strange King of Woman. Ara anem, ja que portem 5 dècades escoltant la música d'aquests grans Deep Purple, anem amb When a Blind Man Cries, Quan plora un cec, un tema que durant anys va ser la cara B d'un senzill i que molts no van arribar a conèixer, però que amb el temps s'ha convertit en una de les peces més estimades pels fans. Una balada bluesera, lenta, poderosa, amb en Ian Gillan lliurant potser la seva interpretació vocal més honesta i despullada, sense artificis, sense efectes, només la veu com ell sap fer i tot el sentiment. John Lord toca l'orgue amb una delicadesa que commou totalment, i amb Richie Blackmore construeix un solo breu però amb una profunditat emocional que fa aturar el cor completament. Deep Purple demostrant que quan volen també poden fer plorar, i nosaltres encantats de deixar-nos portar. Anem a escoltar When a Blind Man Cries, quan plora un cec, des de Birmingham l'any 2001. Anem a escoltar aquest tema dels nostres protagonistes, els Deep Purple.
1: That was a song called I Don't Know, which I wrote with Roger a couple of years ago before I was bloody fired. And here's one I wrote a long time ago. It's one of my favorite Deep Purple songs. It's called When a Blind Man Cries.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres uns nous convidats representant l'Espai i el Garbell. Aprofito per saludar els convidats d'avui. Tenim a la Jana Maresma, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I també tenim el Martí Maresma, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Us tenim aquí com a representants de l'Espai a parlar també avui una mica d'actualitat, de com ha anat aquest curs, de com es desenvoluparà aquest estiu, la programació una mica, repassar-ho tot. Però abans, deixem sempre aquest petit espai per introduir l'entitat. No sé qui dels dos vol començar, però si ens podeu explicar què és l'Esplai o quina funció té l'Esplai, doncs començarem així l'entrevista.
1: Bueno, doncs l'Esplai del Garbell és una entitat de lleure infantil i juvenil, també sense ànim de lucre. Actualment tenim 18 anys, el curs que vam farem 19, i bueno, tenim a prop de 100 infants inscrits al curs, infants i joves, i de monitors doncs som un equip que arribem als 25 monitors i monitores de lliure, i bueno, jo crec que això, eduquem en valors i ens ho passem molt bé.
3: Sí, sobretot.
1: Sí.
0: Les vostres funcions en què són com a monitors o també teniu algun càrrec així com més de directiu, per dir-ho així?
1: Bueno, sí, com a entitat d'educació en el lleure doncs també hi ha un equip de coordinació, però bàsicament l'Esplai s'organitza per comissions i som assemblearis. Fem assemblees trimestrals i reunions cada 15 dies per organitzar, perquè hi ha moltes coses a organitzar. Llavors, sí, bàsicament és assembleari.
0: Molt bé, volia començar preguntant-vos sobre aquest curs. No sé com ha anat, si em feu algunes valoracions, com l'heu vist, tant això a nivell com a monitors, com a nivell de coordinació, quines valoracions em faríeu?
2: A veure, personalment és el meu primer any en aquest mundillo com a monitor, però puc dir que ha sigut una bona impressió, almenys des de la meva perspectiva. Tenim la novetat ara que estem tenint ampliacions de la nostra aula, del nostre espai, diguéssim. Per tant, jo crec que és un bon any en aquest aspecte, i per la resta jo l'he trobat amb molta normalitat, vull dir, amb pujar i baixes com en tot, i poc més.
0: Us volia preguntar, per la gent que no ho sàpiga, quin tipus d'activitats es duen a terme, quants dies també doncs, durant el curs estem parlant, esteu a l'Esplai duent a terme aquestes activitats, i també tinc algun coneixement de que també es fan sortides, no, de tant en tant, els caps de setmana o els dissabtes?
2: Bé, sí, principalment, normalment el que hi ha sobre els Esplais és que es pensa que és només jocs,
4: que també
2: efectivament, però també fem sobretot moltes dinàmiques i moltes activitats per el que ha dit bé la Jana abans, que és per educar principalment, i com has dit tu també fem sortides extraordinàries. Les colònies de Setmana Santa són la nostra joia de la corona, diguéssim, i després colònies de desembre, si cada grup vol preparar una pernoctació o el que sigui, doncs també. Sí.
0: En relació a les activitats que heu anat fent, a més de, això, del dia a dia de l'Esplai, no sé si durant el curs hi ha hagut alguna això, activitat o sortida destacada que vosaltres diguéssiu, ostres, això aquest any ens ha agradat molt. No sé què destacaríeu.
1: Bueno, és que cada any jo crec que ens posem d'acord que destaquem molt les colònies de Setmana Santa, perquè crec que el màgic de l'Esplai és el vincle que crees des de setembre fins a juny, i a l'abril, que és quan fem per Setmana Santa, que fem les colònies, és quan surten a la llum moltes, bueno, doncs la confiança, el saber estar, la convivència, i és, bueno, estem 6 dies en una casa de colònies. A més, aquest any hem anat als Arcs de Santa Pau, que és la nostra preferida, crec que tothom estarà d'acord, i és molt xulo, del primer dia a l'últim. És molt cansat també, però hi posem molt de carinyo, molta feina. Hi ha una comissió de colònies que crea i pensa el centre d'interès, sobretot, bueno, lo màgic també és que es mira i es pensa per als infants i els joves i que puguin gaudir d'aquests 6 dies, i crec que sempre destaquem això.
0: Molt bé, us volia preguntar ara, perquè ja estem en ple estiu, es deixa de banda una mica aquest dia a dia de l'Esplai, es reconverteix, com és ara el dia a dia de l'Esplai?
2: Bé, ara suposo que ho sap molta gent que hi ha ara al Casal del Garbell d'estiu. Llavors, no és ben bé que ho deixem aparcat, l'Esplai. Sí que estem més enfocats en el casal, però l'Esplai segueix en marxa, tot i que més silenciosament. Per exemple, ara normalment a Festa Major, per exemple, hem de preparar la barra, hem de preparar també de cara al curs que ve, per exemple, la diada de l'esplai, que es fa sempre el primer dia de començar, s'han de parlar, no sé, amb grups d'animació que vulguin venir, organitzar les activitats per
3: ampliar l'equip,
2: sí, correcte. Llavors crec que l'esplai és una cosa de 24 hores al dia, 365 dies a l'any, per molt que no hi siguem allà els dissabtes, ara a l'estiu, que segueix portant molta feina, però sí que és veritat que el casal ara mateix, com que és el que està en actiu, diguéssim que estem més centrats en això, centrats i centrades.
0: En el casal, quin tipus d'activitats es dona a terme? O és com un casal, diguéssim, municipal, o és més també enfocat a aquestes dinàmiques?
2: És bastant diferent a l'esplai, trobo, principalment perquè al ser l'estiu també t'ho has de combinar amb activitats que fan la resta de casals, com piscina, jocs d'aigua, etc. I també perquè els infants i joves que venen són bastant diferents als de l'esplai, no són els mateixos. Llavors, diguéssim que és com un tornar a començar, però el fet de ser potser cada dia i no dissabte a dissabte fa que les activitats potser hagin de ser més enfocades, doncs, això, a un casal d'estiu, que no tant potser al que estem acostumats a fer l'esplai, que són més dinàmiques o més sortides extraordinàries. I
1: El context és molt diferent, però sí que quan es va crear i l'any que vam decidir, doncs, a impulsar el casal del Garbell...
0: Quan fa, perdó, del casal, ja?
1: Uf, ara em pilles. És el quart, cinquè any.
0: És més o menys...
1: Més o menys. Ara potser m'estic... Ja em corregiran, però...
0: Bé, sí.
1: Més o menys. I quan, bueno, quan va sorgir la idea i la motivació de crear el casal del Garbell, la principal idea era que l'essència del Garbell seguís al poble i al municipi... durant l'estiu també. Però l'equip de monitors és diferent, evidentment l'oferta de treball s'obre no és només per als monitors i monitores de l'esplai, igual que infants i joves. Llavors que el context canvia una mica, però la idea és conservar el que fem durant el curs també.
0: Ara entro potser una mica en terreny de que no es pot dir del tot, però hi ha una cosa, una activitat a l'estiu que va dur a terme l'any passat i que crec que va tenir bastant d'èxit, que és el Novadis. No sé si ho repetireu aquest any, si podeu avançar alguna cosa, si ens ho podeu dir, i després, doncs, en cas que sí, també en què consisteix, per la gent que no sàpiga, aquest Novadis.
1: Sí, bueno, de fet tenim moltes ganes de començar a dir coses perquè s'estan preparant coses, de fet fa temps que s'estan preparant coses. Aquesta serà la tercera edició del Novadis i estem molt motivades a anar, bueno, al final són proves canviants cada any, sí que són similars. No sé si he d'explicar més o menys. Explico una mica.
0: Bueno, sí, de què tracta, perquè al final és com una mena de concurs, gimcana, no?
1: Sí,
0: més o menys. Com ho definiríeu?
1: Sí, la idea també va ser una mica de... bueno, nosaltres al final a l'esplai també ens agrada molt gaudir de la festa major i sobretot fer xarxa amb el poble. I va sortir la idea de, doncs, amb el que millor se'ns dona a fer i amb el que més ens agrada fer, que és jugar, doncs per què no preparar una gincama, en aquest cas, que pugui participar a qualsevol persona del municipi, incentivant i convidant a participar a la festa major d'una manera lúdica. Hi ha premis, tot i que a nosaltres ens agrada promoure que l'important és passar-ho bé, però estem molt contents i contentes de la rebuda que ha tingut el Novadis, i aquest any sí que hi ha hagut alguns canvis perquè, bueno, del final de l'experiència se n'aprèn. I aquest any sí que recomanarem la participació a partir dels 16 anys. No tanquem les portes a ningú, però pujarem al nivell de les proves, llavors, perquè la participació que va haver-hi edicions passades, bueno, ens va sorprendre cap a bé. Anaven a gas, i doncs si la gent va a gas, nosaltres també pujarem al nivell. I ja està. Per ara només dic que aviat, molt aviat, hi haurà notícies. I que animem a tothom a participar.
0: No us preguntaré, perquè entenc que ho voldreu anunciar, doncs, d'aquí poc, dius, però dius aviat, però ho voldreu anunciar vosaltres mateixos, però sí que us vull preguntar, de l'edició passada, quins tipus de reptes o missions potser ens podríem trobar?
1: Bueno, l'any passat, començo pel top 1, crec, que això va cadascú, però crec que va tenir molt d'èxit i va ser molt xulo a la carrera del cos. Les participants havien de participar a la carrera del cos amb un gorro de piscina. I va ser molt xulo perquè tu veies, bueno, l'any passat per primera vegada vam repartir un obsequi que eren les ulleres d'estrella, que és com un símbol del Novadis. I fa goig veure, per exemple, la carrera del cos, doncs, que tothom anés amb les ulleres i el gorro a piscina i de trobar-se entre equips. I també hi havia la prova del Moni o la Moni infiltrada, que això era, bueno, cada dia publicàvem al matí quina persona era la Moni infiltrada, i els equips l'havien de buscar i fer-se una foto, i això eren punts extres. També hi havia la prova de barraques, de ballar sardanes quan sonés el Coti per Coti, que també va ser molt xulo perquè, bueno, al final es troben tots allà mateix.
4: També les campanades.
1: Això va ser fa dos anys. No, crec que no. Se'm barregen els anys, mira que en portem dos, però sí, va haver-hi un any que vam fer simular les campanades, les 12 campanades a la plaça de l'Església, que també molt divertit. I l'any passat, que aquest any també ho farem, que això sí que ho puc avançar, és el Premi a la Gresca, que també, doncs, ens agrada valorar no tant els punts, que també, però també ens agrada, doncs, premiar els equips que potser no guanyen tants punts perquè cadascú té la vida que té i ja no se pot combinar, però que veus que, bueno, que tenen creativitat, que participen en quant a, jo què sé, va haver-hi un equip que va fer enganxines per recolectar més, bueno, fer així promoció.
0: Sí.
1: I també ens agrada que la gent, al final, com que també és un concurs que es dona a les xarxes, que s'ha de confirmar amb fotos i vídeos, ens agrada que donin visibilitat a la Festa Major, però també al Novadis.
0: Doncs jo, que per les preguntes ja estic, o sigui que podem anar acabant l'entrevista. Això, moltes gràcies per venir avui aquí a Ràdio Tordera per explicar-nos totes aquestes coses, i us anirem seguint també a xarxes per seguir aquest Novadis que tant estem esperant. Moltes gràcies per venir, nois.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: I amb vosaltres, doncs, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb una nova entitat per conèixer.
5: Ràdio Tordera.

volevi una canzone, eccola qua. Ascolta le parole.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a aquest desembarcament, l'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'hoplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio de mitologia, segons el 3CAT. Moltes gràcies per la menció.
3: A l'Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots.
3: Va sortir, si creieu.
2: Va fallar. El programa d'història de Ràdio Castellari, La Xarxa. Penúltim programa de la temporada per parlar de la Primera Guerra Mèdica amb els nostres historiadors de capçalera. Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: I Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
3: Doncs bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Aquemènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu, bueno, tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no? Pels grecs, els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si li podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. Per efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa Aquemènida.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem, programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la primera guerra mèdica, amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: No, home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb els de Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint a l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot també l'hem d'agafar una miqueta amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no, per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No, bueno, pues, que quan parlem de Marató, no? Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar en compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no?, de la construcció aquesta, de la contraposició, no?, entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc abundat, per, ah, sí? Per citar-te, si a la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no?, que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no?, que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment, i amplificada per la historiografia posterior, sobretot al segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bueno, és igual, no hi entrarem. Però, si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar a programes sencers en dir que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també que quedava fora, i el que anomenaven els matecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també eren una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: Uh-huh. I a nivell polític, en l'àmbit polític, a l'imperi persa com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és, o sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a veure qui era més democràtic o més llibertari. Però, si més no, era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no?, respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Cir el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jueu del captiveri babiloni.
2: No es pot encertar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paradís, no?, però la caricatura aquesta que sempre ens pista pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra a l'època, eh? Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer-ne una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant de l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els hi va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Portes de Troia.
2: Sí, va ser... De fet, és el programa en què et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una amb en Roger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que també va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia, etc.
2: La part tranquil·la,
1: exacte. En aquell moment, segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que, per fer-nos una idea, és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta. Imperi romà com a camp de futbol sí. Històric, no?
1: Això
2: feia 3 imperis romans. Això feia...
1: aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran, al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlarem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí, per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, eh? Però bueno, si més no, era això.
0: I la Grècia d'aquell moment, com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta i ens hem repetit nosaltres mateixos mil cops, no? La Grècia del moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses les sabem perfectament: Atenes, Esparta, Corint, Tebes, sí, no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no, ajudaran molt a crear aquest sentiment de grecs, no, com a tal, de pertanyen a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món. No? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs, i els altres són els bàrbars, no, els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia, i parlem en aquest cas de la Jònia, no? De la ciutat Jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment a Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI, òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses es feien pagar tributs, hi havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton, un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
1: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona,
1: sí, sí,
0: no?
1: No sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
2: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses acamènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven... entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i cada cop un imperi doncs les va... absorbir, però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist amb un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra l'illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició. Vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà a la ciutat. Llavors, va anar a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució. Doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser deposat per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió, em revoltaré contra els perses acamènides. I dit i fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta i els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I efectivament la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta revolta el que al final s'acabarà convertint en una, bueno, en una invasió persa i llavors també en una guerra, no?, entre el món persa i el món grec.
1: Perquè hem d'entendre que aquestes ciutats jòniques gregues demanen ajuda a les ciutats continentals.
0: Efectivament. De fet, Aristàgores sabia perfectament que les ciutats jònies no podien fer res soles contra Darius I. Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus, bueno, els seus cosinets de la Grècia continental, no?, de la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit, o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa, això ens expliquen les fonts, quan s'assabenta que la capital persa, Susa, està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya, no me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema de productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
1: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
1: Ui, no, és que jo és que tinc molta planxa per anar-me'n.
2: M'agafa lluny.
0: Les fermòbiles sí. Quedaven més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I efectivament, els atenencs envien 20 trirems ajudar a la revolta jònia. A Erètria, una altra ciutat grega, també envia uns quants trirems, un total de 5. Vale? Per fer-nos una idea, les fonts diuen, això, com sempre, un altre cop, les xifres, no?, de dades tan antigues, ens diuen que entre Atenes i Erètria envien uns 10.000 efectius a ajudar a aquesta revolta jònica. Llavors, aquesta força expedicionària que salparà, travessarà el mar Egeu per ajudar a la revolta, és el que encendria el conflicte i passaria a ser una revolta d'unes quantes ciutats a una guerra oberta entre dues civilitzacions, si ho volem dir així.
2: Doncs entrem-nos en la revolta. Què és el que van fer les ciutats jònies rebels?
0: La primavera del 498 abans de Crist, les forces gregues i jònies van avançar cap a Sardes. Sardes era la capital de la satrapia de Lídia. Sí, el que dèiem abans, aquesta satrapia era la que governava les ciutats jònies. Vale? És, per fer-nos una idea, actualment es correspondria amb les províncies turques d'Esmirna i Manissa, però, per concretar encara més, és la meitat més occidental del que seria la península d'Anatòlia. Clar, quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, és a dir, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no? Perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí a les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, sense voler, s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies, i de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no? Com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Arde Cíbeles.
2: Estan pensant,
1: no? A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte...
0: Ni de conya, ni de bon tros. De fet, podríem qualificar, si miréssim com si estiguéssim comentant una sèrie, podríem qualificar aquest atac a la ciutat de Sardes com un gran error de càlcul, perquè, òbviament, després de la crema d'aquesta capital de la satrapia, els atenencs i els eretris fan mitja volta i se'n tornen cap a casa, pensant que ja havien complert amb la seva ajuda, no? Nosaltres ja us hem portat els trirems, els ciutats, hem saquejat la capital de la satrapia, ja està, ens en tornem. Sí, però l'únic que havien aconseguit amb aquest incendi era despertar el gegant, sí, els perses. L'imperi persa reacciona, després de diferents escaramusses, cremes, saquejos, la revolta jònia s'acaba definitivament, és aixafada, el 494 abans de Crist, amb la derrota decisiva de la flota jònica a la batalla de l'Ade i la destrucció de la ciutat de Milet. Recordem que Milet havia estat la ciutat instigadora d'aquesta revolta, és presa, és saquejada, i les fonts ens expliquen que la població masculina és massacrada i les dones i els nens venuts com a esclaus. Per tant, Milet i les ciutats jònies ja queden pacificades, però Atenes i Erètria, que eren aquestes dues ciutats que havien ajudat a la revolta, no quedarien impunes.
2: I què en pensa Darius d'aquestes ciutats de l'altra banda del mar? Farà alguna cosa?
0: Evidentment, perquè si no tindríem primera guerra mèdica, i segurament ni segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep la notícia de l'incendi de Sardes, pregunta... Qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No n'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
1: Que és una gilipollez enorme. És com pixar en contra del vent, no? Si tu disparas una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
1: Hauria estat molt bé que la guerra que hagués acabat aquí, no? I que, o que es diguessin guerres mèdiques perquè van haver de quedar un metge.
0: Perquè Darius en algun moment acabar... havia sortit aquesta broma. En algun moment... No, per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella, senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
1: S'ha de ser justet, també, no?
0: Si t'ho han de recordar tres cops al dia.
1: Tres cops al dia, és com...
0: T'espanyen el sopar, Sergio?
2: Sí. Quin gran problema.
0: Sí. I efectivament... Després de recordar-li tres cops cada dia al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat, i és que entre el 1400... Ah, perdó.
1: Ja, però sí, clar, del 494 al 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
1: Jo hagués calculat quants records els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest programa.
0: La torre gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que qui eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pel·lícula, no? I al còmic de 300, que diu terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa

0: que van fer va ser matar els ambaixadors, que òbviament és una mala idea, perquè tota la maquinària bèl·lica de l'imperi persa es posa en marxa de manera bastant implacable.
1: Molt bé, aquí ja comença la part divertida. Darío ja per fi diu, deixa de dir-me record dels atenencs.
0: Per fi.
1: Ja me'n recordo. Vull dir, molt imperi persa, molt important, però podrien haver inventat els pòssits, saps? Perquè si un pòssit al costat del llit i no necessites a una persona
0: repetint-te... Que et vagi menjant l'orella cada nit.
1: Repetint-te milers de vegades el mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
0: Sí, la invasió persa té un total de dues fases. Les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics, però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel. Mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, sotmetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no?, per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al cap Athos, que destrueix gran part de l'armada. Clar, les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure, un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van enfonsar vaixells. Ara, 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
1: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, és a 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells 20.000. Caben 20.000. O sigui, aquí, aquí hi ha algú que va o molt apretat...
0: Eren vaixells molt... petitonets. Eren petitonets. Sí. Si més una vaixellets petits. Digues, digues.
1: I anaven, no, anaven lent, no anaven amb perses, diguem, presses.
0: No. Aquesta sí que no m'esperava,
1: No ha entrat, no ha entrat, ho sento
0: no,
1: molt.
0: No, bueno,
1: demano disculpes.
0: A mitges, ha entrat a mitges.
1: Mira com el... Vinga, seguim.
0: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es veu obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
2: Val, però Darío es continua i és quan comença la segona fase?
0: Com que Darío està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
2: Bé, ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar,
0: sí,
2: però...
0: Sí, perquè hem vingut aquí a... 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, les mides.
1: Perquè aquí com anaven cavalls anaven més amples.
0: El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes, que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també donava la casualitat que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més que els governants de les satrapies normalment acostumaven a estar emparentats, no?, amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies, però d'ell potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes, sí? Era una expedició de càstig, i això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així, vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després, vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb Xerxes, etc.
1: Molt bé, i com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
0: Una miqueta com una apiconadora. Sí? La flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos, que havia resistit aquella expedició del tirà de Milet en el 499 abans de Crist és incendiada sense cap pietat, sí, perquè s'havia revoltat contra Pèrsia, etc. Però en canvi Delos, l'illa sagrada

0: d'Apolo és respectada. De fet, s'explica que Datis, el comandant d'aquesta expedició, fa una ofrena de 300 talents d'encens en un gest simbòlic molt ben calculat, eh? Aquí també, molt interessant. Finalment, a l'illa d'Eubea, on hi ha la ciutat d'Erètria, arriben allà, que és un dels seus primers objectius. Llavors, l'exèrcit persa desembarca, posa setge a la ciutat, Erètria resisteix durant 6 dies, però fixeu-vos que la ciutat és presa per la traïció de dos ciutadans des de dins que obren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla, quan passa alguna cosa, és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no? Sinó que hi ha hagut una traïció interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, de la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat, sí? Ara la flota posa rumb al sud, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
1: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament confosos amb tota aquesta situació, però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
0: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, per què?
2: Per què allà?
0: Per què allà? Els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses, que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
2: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
0: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirat a Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'ha quedat molt llarg i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs
2: el desenvoluparem. De la Primera Guerra Mèdica.
0: De la Primera Guerra Mèdica.
2: O sigui, no volies fer un marató de programes.
0: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
2: Espero que dir-li no me pises lo fregao.
1: Molt bé, Atenes sap que Erètria ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
0: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí? Aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no? Els famosos hoplites. I com que Atenes s'acabava d'estrenar en la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals destacarem l'intrèpid Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort d'Arius durant anys com a governador. Governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses. Cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
2: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria, i entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda, Rohan responde. Sí.
0: En comptes d'encendre Alimares, crec que
2: es diu... Almenares.
0: O
2: Talaies.
0: Sí, Alimares, crec que és. En comptes d'encendre les Alimares, no? Com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer, no? A demanar ajuda urgent, òbviament un altre cop, al cosí gran, a Esparta. No envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de 2 dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també segurament hi ha una miqueta d'invenció, no?, en tot això. Però bueno, si més no, Filípades és un personatge que sonarà per després per al tema de la llegenda de Marató, etc.
1: Pobre Filípades, quina pallissa. Desconeixem si es va ficar vaselina o no.
0: Ho desconeixem.
2: Mel. Mel d'abella. De la Grècia.
1: Després d'això, què li respondran els espartans? Perquè, clar, després de recórrer a 200 quilòmetres...
2: Però 200 quilòmetres d'anada.
0: Clar, després de tornada.
2: De tornada.
0: Que els dies no quadren gaire, però bueno, no passa res.
1: Hem vingut a jugar, com
0: hem vingut a jugar,
2: que
0: sí,
2: és pitjor,
0: sí.
2: Perquè tu, mentre fas corrent, no, el cansament va darrere, però ara que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
1: M'enflatus arribaria.
0: I llavors tornar, és que només de pensar que has de tornar...
2: Però tornar és baixar, ja, tot el que has pujat...
0: Ho baixes. Bueno... Després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar, doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és: i tant que us ajudarem, com o no, cosins atenencs, però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dit alguna cosa com de l'estil: nosaltres ja us vam avisar que no us poséssiu amb l'imperi Acamènida, deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
2: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
0: Queda sola o gairebé sola, perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenesos, atenencs i els plateus, continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia, que no és un portal de meteorologia, però bueno,
1: avui... T'ha ofès això una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT que ens han citat.
2: Atrapa'm
0: si pots, ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer molta... Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé.
1: I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic target,
1: no? Mitològic.
0: Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten i miren el...
0: Atrapa'm si pots,
2: exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: Filipides t'atrapava segur? Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és del viatge de tornar a ballar, quan està el Virant Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És la imatge que jo tenia.
0: La cara, no?, de l'actor aquest. Amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Recte final del Portes de Troia, que estaven dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a Comte Soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. Sí? 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra, brutal.
1: A veure, ningú pinta miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'hoplites, frencs, de carros perses... Llavors, ja és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
2: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra, juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'hoplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, que, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests hoplites avançaven en formació de falange, que ja és la típica imatge, no?, de tots els escuts rodonets, no?, aquests escuts de bronze, no?, els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no?, 90 centímetres d'ample, entre 7 i 9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, per carregar-lo. L'únic que li passava a la falange hoplítica és que era molt estàtica, avançava molt a poc, i que tenia uns punts febles claríssims, que eren els flancs i la rereguarda. Llavors, els grecs sabien perfectament que un avanç lent, si ells anaven caminant lentament contra els perses, els hi provocaria, bueno, els convertiria en uns blancs superfàcils per les fletxes. Per tant, sembla que hi ha diversos dies en què els enemics s'estan mirant l'un a l'altre, els perses anaven descarregant coses, els grecs esperant a dalt de la platja, no? I no passa res. No, durant uns dies s'estan mirant els uns als altres.
1: M'encanta, batalla psicològica, no? De mirar-se com duel de mirades. I què va fer que es trenqués aquesta calma xitxa, no? Aquesta calma prèvia a la batalla i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos els atenencs.
2: A veure, el que us deia, no ho desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea, qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató, tota la seva cavalleria, i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament per Atenes.
1: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
2: Ah, sí.
1: No? Ha estat qui primer ha apartat la vista.
2: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
1: Home, jo ho tinc molt clar.
2: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses, penseu que portaven molt equipament, no? Carros, cavalls, etc. Cal atacar ja, perquè només si els derrotem ràpidament podrem tornar cap a la nostra ciutat a protegir la polis.
0: I quin va ser el pla de Milcíades per guanyar ràpidament, tot i estar en desavantatge numèric?
2: Milcíades, per no ser rodejat, allarga la seva línia debilitant o buidant al centre de la formació. Clar, ens hem d'imaginar que les falanges gregues, normalment la típica, tòpica falange atarenca, estava formada per unes 8 línies de profunditat. Llavors, ell el que fa és debilitar una miqueta el centre de la formació i concentrar el gruix dels hoplites en els dos flancs, en el flanc dret i el flanc esquerre. Llavors, la gran sorpresa va venir quan ell pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribant al moment que les fletxes ens poden començar a tocar i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípides, eh?
1: Però... Estava Filípides allà un altre cop.
2: Un altre cop,
1: no tinc bastant.
2: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels hoplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Ja, moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Èsquil o alguna cosa així, Èsquil aquell que el va matar... No,
1: aquest sí que va quedar ben Èsquil.
2: Sí, que el mata un tren calots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en van parlar en el programa de Joe Biden, d'aquest, de les morts aquelles estúpides.
1: Que també va ser programa de final de temporada.
0: No recordava el programa de Joe Biden.
2: No recordo.
1: Va ser l'últim.
2: Recordes el número, Alberto?
1: No.
2: Aquest és més difícil.
1: No sé. I, bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
2: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípides, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nike Keman, Nike Kamen, perdó. I que després de cridar això...
1: Per què de cop i volta parla japonès, no?
2: I que després de cridar això es mor, sí, allà al mig. Però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem, si més no tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i algo, que és una marató, crec, o 42 i algo.
1: T'imagines que córrer una marató impliqués la mort sempre?
2: Uau.
1: Vull dir, ja que t'ajustes al mite,
2: has d'arribar a cridar.
1: Has d'arribar a cridar.
2: I morir.
1: I deixar espai.
2: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop. Cautela un altre cop, però bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per custodiar el botí, atendre els ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Atenes, sí, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat, esperant-se a trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar just abans, un exèrcit victoriós, encara ensangonat de la batalla prèvia, que ja estava formant en línia de combat a la costa. Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
1: Com que fa veure que no...
0: Parec. Ens havíem oblidat d'una cosa, els espartans han acabat ja amb els seus rituals Apolo, van arribar en algun moment a tot això...
2: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípedes, eh?
1: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
2: Que els espartans...
1: Que els espartans caminant creuen Grècia.
2: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona de Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota, i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després d'inspeccionar el camp de batalla, s'ho miren com uns jubilats miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
0: Meravellós.
1: Molt bé, fantàstic. No, jo no esperava res menys dels espartans.
2: Gràcies.
1: I ara anem una mica a les conseqüències més a mig plaç, no? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
2: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat el primer cop que un exèrcit grec derrota l'imperi acadèmic, en camp obert. Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però, bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
0: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
2: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquesta justificació, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
1: Sí, però a nivell pràctic, i sobretot tenint la certesa de que estem en la Primera Guerra Mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
2: Ni de conya. De fet, els perses, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya perquè va haver de sufocar una revolta.
1: Li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
2: En fi, el seu fill successió, Xerxes I, va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? A la batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
0: Doncs moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Moltes gràcies, Alberto Reche.
1: I em quedo amb un titular. Marató, la batalla que es va guanyar a l'esprint.
2: Vale.
0: Gràcies avui a en Carlos Lecegui al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. I avui acomiadem aquest Portes de Troia, el vostre programa d'història, que pot contenir traces de mitologia, i us deixem fins la pròxima setmana amb un nou episodi.
1: Sisplau, un crowdfunding per pagar-te el psicòleg.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió ens dedicarem a escoltar el sintopop de les pistes de ball. En aquesta edició escoltarem el Favill, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Bronski Beat, entre d'altres. Així doncs, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80, que serà l'edició 654.

benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. Ja hem començat amb Alpha Billy Big Japan, un trio alemany liderat per Marianne Gold. Varen debutar el 1984 amb aquest clàssic, aquest característic ganxo oriental que procedia del mític sintetitzador digital PPG Wave. I els propers a trepitjar l'escenari central de Hot Dance 80 són els New Order. Nascuts de les cendres de Joy Division després de la mort d'Ian Curtis, el 1983 varen llançar aquest èxit que, com hem dit en més d'una ocasió, conforme més es venia, la companyia discogràfica perdia més calés. Vull dir, és que la portada que tenia el disc era inassumible per la companyia discogràfica.

Ei, sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

composada per Vince Clarke just abans de deixar la banda. Va deixar la seva empremta amb aquest gran èxit dels Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

anem a repassar la història d'aquest senyor que va estar en tres formacions que van tenir molt d'èxit. La primera va ser Depeche Mode, la segona Yazoo.

El 1981, després de deixar Depeche Mode, Vince Clarke va respondre a un anunci publicat per la cantant Alison Moyet, també de Baldison, i així va néixer Yazoo. Però malgrat l'èxit de la formació, la relació amb dos anava de mal en pitjor, i el segon àlbum el varen enregistrar cadascú pel seu cantó.

1985 va ser Vince Clark el que va posar un anunci a la revista Melody Maker per a buscar un cantant per a aquesta formació, els Erasure. I han estat junts molts anys fins que el 2026 han decidit que deixen de tocar en escenaris.

sono Special Boys, Neil Tennant, il teclista e compositore Chris Lowe. Stanno a chiudere dal 1981. E seguim a la Illa Britànica. En aquesta ocasió, però, ens arriba una formació amb la veu de Jimmy Somerville.

la música de Commoners, Don't Leave Me This Way, acompanyat de Sarah Jane. I els propers a trepitjar l'escenari de Hot Dance 80 serà una formació de tecnopop que tenen moltíssims temes que es poden escoltar, però aquest va ser el seu gran èxit. I és que aquesta formació estava en actiu, varen fitxar Philip Buckley, però els dos primers discs no varen tenir èxit. Va reformar la banda i va aconseguir això.

anem a escoltar una cançó que és originària de 1964. La versió original la va cantar Gloria Jones. I als anys 80, el Soft Cell varen fer aquesta versió. S'han fet versions heavies. La Rihanna també ha agafat trossets d'aquesta cançó per temes seus. En definitiva, una cançó molt

La Unió també va fer una versió del Time to Love en castellà, però per avui ja en tenim prou amb haver escoltat la versió que van fer els Soft Cell, i aquest SOS de la Rihanna.

I d'Anglaterra hem passat cap a Austràlia amb els Real Life. Això és el Send Me an Angel. Estic cercant un àngel. Motor.

estat a Anglaterra, hem anat a Austràlia, ara estem a Alemanya. Col·lectiu alemany de Düsseldorf ha patrocinat pel segell de Trevor Horn. Ells són els Propaganda. I això és el P-Machinery. I sabeu qui és Trevor Horn, eh, que sí? The Bagels. I el vídeo que va matar l'estrella de la ràdio. El vídeo mort, la ràdio segueix en marxa. If I was young, it didn't stop you coming.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. I de la música de Bagels anem a escoltar la música de les maniobres orquestrals a la foscor. I el seu Enola Gay. Sabeu la història d'aquesta cançó, eh, que sé? Sí?

Una cançó antibel·licista que porta el nom de l'avió que va llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima. Però també li cantaven als OMD a Joana d'Arc.

0: Dens 80, amb Josep Maria Jurado.
1: Avui fent un repàs al synthpop, tecnopop, com li vulgueu dir, de les pistes de ball, als anys 80, ara amb Tol Tolk.

El Cinto Pop, el Tecnopop, avui a Hot Dance 80. No podia mancar una cançó de Frankie Goes to Hollywood, eh, que sí?

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Bàrbara Roja Show, i aquí dirigent, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. Serà fins la propera nit a Bangkok. Vagi bé, bye bye, adéu.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè déu-n'hi-do. De convidats, ni més ni menys que Tinent Rovira, director de Gest Music in the Mall, i també tindrem amb nosaltres a la Laia Vidal, directora de Tu Cara Me Suena. Amb ells parlarem de la recta final del Tu Cara Me Suena, d'Operació Triunfo, de Gest Music, de televisió i de moltes coses més. Com sempre parlarem de televisió amb l'Assumpta Vitòria, recordarem tres mítics programes de la tele, de la nostra estimada Caixa Tonta, entre d'altres, per exemple, el Gran Prix, que ara torna justament el Gran Prix del verano. I per acabar, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb la seva secció, amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats? Preparades? Comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs tornem a tenir aquí amb nosaltres a l'Assumpta Vitòria per parlar de la història de la tele. Assumpta, com estàs?
3: Doncs molt bé, i més amb vosaltres. Home. Començant aquesta Caixa Tonta tan xula.
1: Com sempre.
3: Avui porto coses que us agradaran. Ai, super, super. I us en recordareu segur.
1: Seguríssim, seguríssim.
3: Faig una mica d'explicació del principi.
1: Venga.
3: Perquè la televisió ha estat durant molts anys una de les principals formes d'entreteniment de les famílies.
1: I tant.
3: I era Televisió Espanyola, perquè no n'hi havia una altra.
1: Ni més ni menys.
3: Que van fer programes que feien riure, emocionar i passar grans moments a milions d'espectadors. Per exemple, un programa dels més recordats...
1: A veure, anem a recordar un dels programes.
3: Que encara es fa ara, eh?
1: Encara es fa, eh?
3: Però és molt important, eh?
1: Ha tornat... Mira, torna aquesta setmana, precisament.
3: Es diu El Gran Prix del Verano. Va començar el 1995.
1: Apa, aquí. Mira, doncs, què et sembla si posem una mica la música?
3: Va,
1: Vinga, va, posem una mica la sintonia.

0: Aquest concurs enfrontava pobles de tot Espanya amb proves divertidíssimes, amb inflables gegants, obstacles, disfresses i les famoses vaques. El programa es va convertir en tot un clàssic de les nits d'estiu i encara avui és molt estimat.
1: Home, mare meva, el Gran Prix del Verano, presentat per al nostre estimat Ramonxo,
0: que
1: Ramon García.
0: És més bona persona.
1: Ah,
0: jo me'n recordo que en feia no te rías es peor.
1: Oi, te recordes?
0: Que sempre deien tothom, és tan bona persona que es deixa vestir com vol.
1: Mira, ja m'ho vas dir.
0: Sempre.
1: Que vas treballar amb ella allà al Notori Esquispeo.
0: Molt de temps, amb la Paz i tot aquest rotllo.
1: Sí.
0: Doncs anem al nostre.
1: A veure.
0: Operació Triunfo.
1: Mare meva, Operació Triunfo. Vinga, comencem. Posem la sintonia i parlem de d'OT. Vinga, la primera edició.

0: Televisió Espanyola va revolucionar la televisió amb aquest concurs musical en què joves cantants convivien en una acadèmia mentre es preparaven per actuar cada setmana. El públic seguia amb molt amor la seva evolució i votava els seus favorits. D'aquest programa han sortit moltíssima gent. La Sense Rosa dubte. D'Espanya.
1: La Chenoa.
0: El Bustamante.
1: Bustamante, el Bisbal. Molts.
0: I el Manu Tenorio.
1: Ara, com la primera edició cap.
0: Com la primera.
1: O no?
0: Perquè era sorpresa.
1: Han sortit altres, sí. Però la primera era com Gran Hermano. El primer Gran Hermano.
0: Sí. Feia molta emoció. Era com nou, és que
1: exacte.
0: El nou, la sorpresa és superimportant.
1: És importantíssima. I per acabar, Asunción, a veure...
0: Continuo amb Saber i Ganar,
1: Home, Saber i Ganar...
0: Que és del 97.
1: Uf, mare meva. I
0: que
1: estem al 2026.
0: El Sergi Chaff,
1: El Sergi Chaff, gran amic teu.
0: Gran amic.
1: Oh, que maco.
0: Com germà, no
1: I
0: sé,
1: tant,
0: una
1: sí.
0: cosa sèria.
1: Sens dubte.
0: Doncs, bueno, això, presentat per Jordi Hurtado.
1: Jordi Hurtado.
0: Un dels concursos més llargs de la televisió.
1: Mare meva.
0: I els participants posen a prova els seus coneixements amb preguntes de cultura. Que, per cert, de les preguntes,
1: sí.
0: tindríem que dir que fan les millors preguntes de tots els concursos
1: sí,
0: que vaig veient.
1: Dels millors. Sí.
0: Busquen molt bé les
1: Bones preguntes.
0: Sí, tenen
1: sí,
0: com
1: sí,
0: una
1: sí.
0: història bonica.
1: I tot
0: i
1: ben
0: no
1: explicat.
0: I no són vanes, no són preguntes vanes. Sempre deixen alguna petjada dintre del cor.
1: Sens dubte. Oh, que bé que ha quedat això,
0: Sí, perquè és que sí, pregunten coses de, no sé, del magro, de tot arreu.
1: De tot, sí, sí.
0: Coses molt boniques.
1: Molt bé. Doncs, bueno, és un programa que també realment el presentador fa molt.
0: Fa molt el presentador.
1: Amb el bon humor del Jordi.
0: I fa molt les preguntes. Jo trobo que el Jordi ho fa molt bé.
1: Molt bé.
0: I les ulleres que porta són
1: també,
0: molt bones.
1: També, són divertides,
0: sí,
1: sempre
0: sí,
1: les
0: sí.
1: va canviant.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Jo les estimo molt, clar.
1: Hombre, només faltaria.
0: Els estimo molt, aquesta gent.
1: Ai, quina bona família.
0: Vale.
1: Molt bé, doncs, Assumpta, gràcies, com sempre, per estar de nou avui amb nosaltres. Ens acomiadem la secció, si et sembla, amb un fragment del Saber i Ganar.
0: Home, i tant.
1: I del Jordi,
0: Que Jordi.
1: És un dels presentadors.
0: Un dia l'has de fer venir, jo el trucarem
1: venir.
0: I el fem venir ara, que ve-li al setembre
1: Exacte,
0: o l'octubre.
1: Exacte, a principis de temporada.
0: Sí, va.
1: I el tornem a portar aquí.
0: Tenim dues persones pendents. El Joan Pere... que t'ho he promès sempre, perquè són molt bones, bons companys, per dir-te.
1: Un dia ens el vam trobar al teatre, te recordes que et va venir a veure?
0: Clar, i no dic amigos, són companys.
1: Total.
0: Però que aquests dos segur que venen.
1: I tant, i tant. Mare meva, doncs, queda
0: dit. Doncs
1: ja
0: està fet.
1: Gràcies, Assumpta Vitòria. Seguim amb el programa.
2: Saber i Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.

0: Doncs avui tenim amb nosaltres el privilegi de compartir una estona amb dues persones que hi ha darrere d'alguns dels programes més estimats de la televisió. Ells són Laia Vidal, directora de Tocar a Més Sona, i Tinet Rovira, director de Gest Music, la productora responsable de formats doncs, icònics com Operación Triunfo, Tocar a Més Sona i molts altres. Parlem de televisió, de talent, del que passa entre bastidors i de com s'aconsegueix que setmana rere setmana milions d'espectadors s'emocionin davant la pantalla. Laia, Tinet, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Benvinguts.
1: Gràcies. Bon dia, hola, què tal?
0: Escolteu-me, això ho tenim aquí, comencem ja amb semifinals, esteu ja amb directes, estem ja amb els directes de Tocar a Més Sona, que això ja és un altre nivell, Parlem abans amb la Laia, el directe ja és un altre tema, i més amb Tocar a Més Sona, que és un programa complex,
1: Sí, home. Clar, les nostres... temporada rere temporada han anat creixent les posades en escena i quan fem un gravat doncs podem parar un moment per muntar tot el backline, tot l'atrezzo que té una actuació, però en el directe no comptem amb això. Tenim 3-4 minuts per desfer una posada en escena i fer l'altra. Llavors, doncs, clar, és un altre estrès afegit, però bueno, també és emocionant.
0: Què deia el Tinet?
2: No, dic que és emocionant bàsicament perquè enguany ens toca competir amb el Mundial també.
0: Exacte.
1: Sí.
2: Hi ha aquí una lucha de gigantes, entre la música i la pilota, diguéssim.
0: Totalment. Tocar a Més Sona continua sent un dels programes més seguits de la televisió. Quin creieu que és el secret perquè després de tantes temporades continuï enganxant el públic?
2: Jo crec que ara ho dic jo perquè la Laia no ho dirà, perquè està molt ben fet. Està super ben fet. És un programa, jo crec que és dels programes més ben fets que hi ha en aquest moment a la tele, més ben produït, més ben dirigit, més ben pensat, amb un equip al darrere que no s'adorm, que intenta sempre anar al límit i sorprendre l'espectador. I jo sempre que en feu entrevistes, la gent que parleu de televisió, jo sempre us dic que el més difícil que hi ha a televisió és trobar la veritat. I Tocar a Més Sona encara és dels pocs programes on tot el que veus és veritat. L'esforç és de veritat, les posades en escena estan pensades perquè la gent s'ho cregui. O sigui, té aquest punt de màgia que tenen els programes d'entreteniment que logren passar amb el temps, però també té tot aquest punt de o sigui, que és molt honest amb el públic. Tu et pots quedar el divendres a la nit a veure la tele, però saps que allà algú s'hi ha deixat la pell.
0: Sens dubte.
1: També la veritat dels concursants, que és gent que els traiem de la seva zona de confort. Els que canten els fem cantar de maneres que no ho han fet mai. Els que no canten els fem cantar que no ho han fet mai. I llavors entre ells es genera com un... sembla tòpic, però és una realitat, es genera com una energia molt bonica de família, a més, com que gravem a Barcelona, molts són de fora, passant dos dies junts, sembla unes petites convivències, i tota aquesta relació, i quan un guanya, els altres s'alegren, és real, quan un li costa de veritat, i llavors els cantants ajuden els humoristes, i tot això jo crec que traspassa la pantalla. A part d'una cosa que és el que deia el Tinet, l'equip, ostres, tenim a l'equip que a més li agrada fer la seva feina, llavors és molt fàcil, perquè la gent de música farà el millor perquè allò soni bé, no? Els micros, tot el detall. Els de tretzo els hem de frenar de vegades perquè volen posar tant a tretzo que dius...
0: No cal.
1: Exacte. Producció, que cuida tot. Llavors tothom té tantes ganes de fer la seva part bé, que, ostres, és molt fàcil fer el programa així. I un altre element que nosaltres jo crec que ens plantegem cada any és la sorpresa. És a dir, sorpresa en el càsting, de que de cop tinguis personatges que cada setmana facin una cosa diferent, i en les actuacions, des de buscar una cosa revival que la gent jove desconeix absolutament i li pot ser una sorpresa, o a l'últim èxit viral, que de cop i volta la gent més gran descobreix i pot riure, no? I crec que la sorpresa és una cosa que sempre tenim nosaltres al cap a l'hora de composar les gales i a l'hora de pensar en què volem que la gent vegi a casa.
0: Tinet i Laia dirigint un programa en directe o gairebé en directe, ara tindrem ja els directes purs i durs, amb tanta música, coreografies, maquillatge i canvis de vestuari, deu ser un autèntic repte. Com és un dia abans d'una gala, ara que estem precisament amb aquest tema?
2: Són dies molt llargs, bàsicament són llargs.
1: Sí, moltes hores.
2: El que dèiem abans, perquè les coses surtin bé, s'han d'assajar molt. O sigui, no hi ha res... O sigui, nosaltres improvisem moltes coses, però perquè hi ha una feina abans molt, molt meticulosa. Però la veritat és que nosaltres ara farem els directes, i evidentment, com deia la Laia, un directe, hi ha una limitació de temps entre número i número. Normalment, quan no anem en directe, també fem un fals directe, perquè no volem que es perdi l'emoció de la competència i de la competitivitat, i, que no, i quan tu crees un clima en el plató, és molt decebedor haver de parar i tornar a escalfar una mica l'ambient, no? Doncs, per tant, nosaltres també tenim l'objectiu durant els gravats que allò sigui un fals directe i que les pauses siguin el més curtes possible. En el directe, evidentment, que no poden haver-hi pauses i que tot ha d'anar seguit, i això hi afegeix una mica més d'estrès en l'equip. Però bueno, escolta'm, el programa aquest, que el portem fent des del 2011, l'hem fet del dret i del revés. L'hem fet gairebé tots els dies de la setmana. Ara ens sembla que és el gran programa del viernes, però hem anat diumenge, hem anat dimecres, hem anat a molts dies, i hem fet versions amb gairebé tota la temporada en directe, o més de la meitat de la temporada en directe. Hem anat amb edicions que eren 100% gravades. Ara hem aconseguit fer la semifinal i la final en directe, perquè creiem que és com un incentiu que dones al públic que et segueix cada setmana, que puguin votar almenys sí. Les dues en la fase final del programa. Però és un programa, diguéssim, que com que està fet amb molt d'amor, s'adapta gairebé a tot. Saps què et vull dir? Nosaltres, diguéssim, totes les coses que ens han suposat un canvi sempre les hem revertit per millorar el producte o per millorar la situació, no? I la veritat és que tenim tot està molt, molt, molt, molt engraçat. És a dir, tenim un bon presentador, o sigui, el Manel no falla mai. Tenim un jurat que jo crec que és el millor jurat de qualsevol
0: programa. Són uns cracs.
1: Sí, sí.
2: Saps què et vull dir? Tenim cada any, tenim la sort de detectar un càsting i uns concursants que venen i se n'obliden de tot i es posen al servei de l'espectacle i al servei de l'entreteniment. Llavors, clar, estar al capdavant d'una producció així dona gust i et compensa, doncs, el que deia ara amb la Laia, les hores que ens tirarem al plató avui i demà, compensen els nervis, compensa moltes de les coses que a priori diries, ostres, quina putada.
1: És que hi són moltes hores, però també riem molt, ens emocionem, ho diem moltes vegades, que el programa és d'aquestes partint-te de riure d'una cosa que acaba de passar i als dos minuts estàs plorant perquè algú està cantant i t'ha emocionat i està explicant que allò ho fa perquè era el seu somni de petit, no? Llavors, ostres, al final, el que deia el Tinet de la veritat també ens passa per nosaltres, llavors és xulo estar allà i com que tots ho vivim una mica de la mateixa manera, des dels concursants fins a l'equip, una mica unes colònies que passem dos dies allà, la veritat és que se'ns fa lleuger. També és cert que portem moltes gravacions, fa molta calor i ara dius, ostres, hem d'esmorzar fort i dinar bé perquè són hores. Però, ostres, anar a treballar i riure no té preu, no?
0: Sens dubte. Tant a Operación Triunfo com a Tu cara me suena, com dèiem ara, hi ha molta emoció, molta emotivitat. Què us agrada més, veure el creixement artístic dels participants o la connexió que acaben creant amb el públic, que és brutal, per exemple, amb aquests darrers Tu cara me suena, que estan sent tremendos? O sigui, és que és brutal el que s'està visquent en aquests últims programes.
2: Clar, a nosaltres ens agrada tot. A nosaltres ens agrada apostar per algú. Ens agrada apostar per algú que potser fins i tot nosaltres tenim dubtes, però que hem vist algú i que hem detectat algú, perquè que la gent no se n'oblidi que nosaltres fem càstings a tots els famosos i que no és allò... No és un càsting directe, han de fer proves i fem proves, bàsicament perquè sàpiguen una mica on es posen, i per veure fins a quin punt nosaltres podem apretar i fins a quin punt... Llavors, a vegades hem fet gent al càsting que hi posem moltes esperances i ens sorprenen perquè la nostra expectativa era una i la superen per dos o per tres. Fins i tot ens han donat casos de gent que ells mateixos deien no, és que jo no canto gaire, i han sortit i han acabat una edició que diries, mira, doncs li podríem fer un disco. Perquè a vegades lluites fins i tot, amb la percepció que té un mateix del que pot fer i el que no pot fer, no? I com deia la Laia, nosaltres bàsicament el que intentem sempre a tots els programes que fa, i això és una marca de Gest Música, és que tothom estigui molt còmode. La gent,
0: això es nota.
2: Quan treballa des de la comoditat, quan treballa des de la confiança, quan sap que tot l'equip està allà per ajudar, quan tot l'equip està allà perquè ells brillin, les coses surten millor que si treballes des de la confrontació o treballes des de la tensió. Nosaltres intentem que el clima de treball sigui el més delicat possible perquè tothom se senti molt a gust i faci més del que esperava fer, perquè es troba molt a gust. Moltes de les coses que hem fet a vegades, en Tu que només una, han partit de coses que els hi han passat pel cap als concursants. Coses que nosaltres pillem al vol, no? Que de cop diuen, ai, doncs a mi m'agradaria no sé què, i penses, hòstia, doncs mira, et sortiran al col·lador encara que tu no ho sàpigues. perquè és allò de dir, ostres, com és que arrisquen tant? Arrisquem molt perquè tothom està molt còmode.
1: Clar, tenen un clima de confiança. Jo sempre dic, el que es posen les perruques són ells. No? Nosaltres sí, sí. Els donem tot, però al final qui surt a fer l'espectacle és ells. Si algú surt segur de que no l'expulsaran, que com a molt és un 4, farà riure, però que està fet amb el carinyo i que tots estem allà brindant el millor perquè puguin brillar, ho faran diferent que si els obliguem a fer una cosa que no veuen. No? Llavors, tenen confiança amb el que nosaltres els donem, no? Amb el que el pulsador els dona, per això, perquè senten que és des del respecte i des del cuidar-los molt. I, no sé, hem tingut gent... Jo és que ara parlaves d'això, Tinet, i pensava en Bertín Osborne, per exemple.
0: Sí, jo també, jo també.
1: No s'havia maquillat mai en 43 anys de televisió, mai. I va acabar imitant a una dona. I tu li dius, i el Bertín... Bueno, jo sempre que l'he sentit parlar del programa parla meravelles i que s'ho va passar bé i que... No? Llavors, ostres, això demostra que algú que està com molt a les antípodes del que és el nostre concurs, perquè és un tio que no sempre de tio, no? I de cop i volta fa tot això i s'ho passa bé, doncs per mi va ser un gran dir, mira, que bé que hem aconseguit això, no? Aquest clima i aquesta... que ells pugui sentir amb confiança per donar el mateix d'ell i no només això, sinó jo crec que la gent a casa va descobrir un altre Bertín, no? Venia amb una imatge molt determinada i, ostres, de cop vam veure un tio pues, simpàtic, amb ganes de jugar, que tot això crec que va fer que els veiessin diferent. Llavors, pues, això em fa una mica,
0: totalment,
1: crec que aquest... de confiança.
0: I aquest duet últim que han fet el Jesulín d'Ubrique i la Campanario, ostres, és que és tremendo, va sortir a tots els diaris, a totes les televisions, va ser brutal.
1: T'he de dir que nosaltres no sabíem que el Jesulín després es declararia la seva dona, imagina't.
0: Sí, és que va ser preciós, un moment televisiu impagable.
1: No li vam demanar, i per què ho va fer? Doncs jo crec que perquè se sentia còmode amb tothom, perquè no estava a gust, perquè s'ho passa bé, perquè està com a casa, i de cop i volta va dir, doncs em ve de gust fer això, però no, una revista potser hagués pagat molts diners per una exclusiva així. Nosaltres
0: ja t'ho dic jo.
1: Passa perquè estem en família.
2: Però fixa't si hi ha la complicitat de tot l'equip, que ell va parlar amb les dones.

0: La és Maria que... Parrado porta dues setmanes plorant per les cantonades, mare perquè no vol que s'acabi. I cada vegada que li fem alguna entrevista acaba plorant. I acaba, saps, que està, perquè s'ho estan passant superbé, estan fent coses que com a cantant doncs potser no pot fer la seva carrera perquè són coses diferents i és una experiència que estava, és com un Erasmus, que saps que hi vas, passarà i no podràs repetir mai més encara que tornis al lloc perquè ni ja més, no ho viuràs d'una altra manera. Doncs és una mica així, jo crec, una mica aquesta sensació per ells.
1: Molta gent només veu el resultat final. Quina és la part de la feina que el públic no coneix i que és imprescindible perquè tot funcioni?
2: Home, doncs bàsicament la gestió del talent, la gestió del personal. Tots som persones i tenim dies bons, dies dolents. Nosaltres hem tingut concursants que han vingut allà a fer riure el personal i feia mitja hora havien deixat el seu fill o la seva filla a urgències.
1: Déu-n'hi-do.
2: Saps què et vull dir? Sí. I, mira, porto 3 dies a urgències sense dormir, he deixat ara la nena a casa i vinc aquí i us faig riure, no?
1: I ho dono doncs, tot.
2: Una mica és això, no? És a dir, hi ha una gestió... perquè són persones i tothom té els seus dies. Hi ha gent que ha vingut a treballar amb febre, hi ha gent que ha vingut a treballar amoïnada perquè ha deixat a casa seva algú malalt, o gent que les coses no li van prou bé i tal. I un cop estan allà, doncs ho donen tot, no? I gestionar tot això a vegades... O sigui, aquí he de donar jo tots els mèrits a la Laia, que té molta paciència. Té molta paciència, és una persona que sap escoltar i que sap posar en la pell dels demés, no? I crec que això ha sigut bàsic també perquè el programa durés tant de temps, no? Que ens hem posat molt...
1: Mira, jo us dic una cosa, soc espectador, soc crític també televisiu, en parlo molt, i us he de dir que, ostres, que veig aquesta temporada de Tu que ara més sona i és com si haguéssiu tornat a començar, treballeu amb molta il·lusió, això es nota, es percep, el públic ho percep, nosaltres també ho percebem, els periodistes, i és d'agrair perquè, ostres, veus la implicació i es nota, és que això es percep, és que es nota, és palpable gairebé, no? Aquesta bona bona complicitat entre tothom, no? I això és d'agrair, i de veritat que enhorabona.
2: Sí, és com un treball en grup, no? De dir, és un entreteniment que fem i que quan el grup, bàsicament, que és qui ha de defensar el programa o han de donar la cara pel programa, que són els concursants, doncs es crea aquesta companyonia, no? Aquesta germandat que hi ha, doncs per a nosaltres les coses se'ns facilita molt, no? Perquè els èxits d'uns són els èxits de tots.
1: Ni més ni menys.
2: Aquí ningú fracassa mai. O sigui, la gran grandesa del Tu que ara més sona és que aquí ningú fracassa mai. O sigui, ni que tu siguis l'últim, ni que quedis l'últim classe, mai et penalitzarà. Sempre passa per al davant que tu has sigut concursant i que ho has donat tot i que has fet riure la gent.
0: Sí. És que nosaltres ni ens en recordem moltes vegades de...
2: guanyar i de perdre.
0: A vegades és, no, va guanyar aquest, no, va guanyar l'altre, perquè al final això és igual. Ara ens en recordem de la Yolanda Ramos fent...
1: Clar.
0: Ens en recordem de la Sílvia fent no sé què, ens en recordem...
1: A l'Arturo fent la Shakira, tremendo.
0: Ens en recordem de les actuacions que ens han impactat des de la comicitat o des de la gran, no, la qualitat que, de la imitació. Però no te'n recordes gens de ai, no, vaig guanyar, no va treure un quadre... És que és igual això al final. Ho necessitem perquè si no les gales no tindrien... un motor, però fins i tot de vegades això és xulo, perquè llavors quan el guanya algú que és i no, perquè és, ostres, jo tinc un 4 avui però perquè el meu amic pugui tenir un 12, saps? I això també és maco. Llavors també he de dir que tots treballen molt, que això també és un dels secrets de l'èxit, jo crec, que és un programa que no perdona la gent que no treballa.
1: No, s'ho curren.
0: Ajuda molt els que treballen i els que no treballen. I els que treballen, la gent li agrada veure això. Encara que després no surti bé o encara que després passi alguna cosa, la imitació, però si darrere hi ha una feina, es nota i això la gent llavors entén que puguis tenir un moment que no et surti tan bé. I això és veritat que els concursants que hem tingut en general sempre tots han sigut de currar-s'ho molt i és d'agrair.
1: Es nota. Un altre dels programes que ja porta molt de temps entre nosaltres és Operación Triunfo, que ha marcat diverses generacions. Tinet, com ha evolucionat el format des de la primera edició fins a l'actualitat? I que estem molt contents que el tornarem a tenir amb nosaltres el 2027.
2: Doncs, home, ara podríem estar aquí parlant 3 hores, perquè hem

0: passat, ho sé.
1: No, vull dir que han passat 25 anys.
0: 25 anys ja, eh?
1: 25 anys ha canviat tot, hem canviat nosaltres, ha canviat el país, ha canviat l'audiovisual, ha canviat l'entreteniment, o sigui, una mica el que, resumint, resumint molt ràpid, jo crec que, també com el gran mèrit que ha tingut Operación Triunfo en totes les seves edicions ha sigut que sempre ha sigut un reflex de la joventut que teníem en aquest moment, no? Els càstings d'Operación Triunfo han sabut sempre reflexar molt bé en quin moment estava, a quin moment socialment, a quin moment estava a nivell ideològic, a nivell de pensament a la joventut del país, no? Doncs, evidentment, no té res a veure la realitat de 2001 amb la realitat del 2017. Hem vist l'evolució del pensament, de l'acceptació de la diversitat, de l'acceptació de la sexualitat de cada un, de com vivim la sexualitat avui en dia, de com es vivia fa 20-15 anys enrere. O sigui, nosaltres hem sigut una mica un reflex de tota l'evolució de la societat, no? I aquest és el gran mèrit del programa. Nosaltres hem fet, hem creat, diguéssim, la memòria musical de tres generacions i de passada també hem posat una mica, la societat s'ha emmirallat una mica amb aquests joves d'entre 18 i 25 anys que marcaven una pauta o que marcaven una línia de pensament i la veritat és que és molt diferent. O sigui, nosaltres, per molt que la gent sempre digui, hem millorat molt com a societat i com a país i aquesta millora es veu en els càstings de temps.
0: No, és l'evolució, aquesta evolució, no?, que comentàvem. Per acabar, m'agradaria fer-vos un petit joc, a veure què us sembla. No, és molt senzill, eh? Són preguntes ràpides. A veure què tal. A veure, em contesteu cadascú de vosaltres el que vulgueu, eh? A veure, són preguntes molt senzilles. A veure, primera pregunta. Un programa que us fa sentir... un programa que us ha fet sentir més orgullosos. A veure...
2: Tocara
1: més suena. Sí, esclar, què t'hem de dir ara? Tocara més suena.
0: Exacte. A veure, una imitació de Tocara més suena que no oblidareu mai.
1: Jo, per exemple...
2: Digues, Tinet.
1: No, la Yolanda Ramos fent del Junco. Quan estic deprimint me la poso.
0: Jo em poso perquè... moltes vegades també aquesta actuació, la veritat, i la de la Heidi, de la Sílvia.
1: A mi m'ha impactat el Junco. I m'ha impactat.
0: És brutal.
2: Jo faré una cosa radicalment diferent. Una pink que va fer la Ruth penjada d'unes teles, que va ser la primera vegada que vam fer una cosa així, i jo allò tinc com... Bueno, va fer de plorar. Molt maca, ho va fer superbé.
0: En un moment, a OT, quin concursant d'Operación Triunfo us ha sorprès més al llarg dels anys?
1: Hòstia.
2: Jo la Chenoa, però perquè hi ha una relació ja més enllà, però també perquè, ostres, és una noia que és una dona, que li han posat sempre, li han donat molta canya i sempre no se l'ha tractat bé.
0: Penso
2: i està allà, està presentant Prime Times, ha estat fent-ho superbé i demostrant que treballant i que té molt a dir, i per mi la Chenoa.
1: Clar, és que la Chenoa juga en una altra lliga, clar, perquè juga en la lliga del nostre cor, diguéssim. La Chenoa està en la meva vida des de fa 25 anys i però... estigui molt més temps, no? I el que diu la Laia és perfecte. és
2: veritat. Però a mi m'ha sorprès, veure-la de presentadora i veure-ho.
0: A mi també m'ha sorprès.
2: Sí, objectivament, penso, ostres, de l'Operació en Triunfo, totes les carreres i tothom, tot el que ha fet, fa 25 anys que està, i ara de cop la tenim de presentadora, fent-ho superbé, fa de jurat, fa bé. Llavors, per això em quedo amb la Chenoa.
0: És bona.
1: Jo et diré, també, a mi una de les que em va impactar més va ser Cristina Rueda.
0: També.
1: Ha fet d'actriu en la Messias, que quan va entrar va ser aquells anys a Mediaset que vam tenir un parell d'edicions que entrava la gent molt, molt jove, que entraven amb 16 anys, i ella va entrar amb 16 anys i tenia una cultura musical espectacular, perquè era la germana petita, era la filla petita d'una família, tenia germans grans, els germans grans li havien donat una cultura musical que no corresponia amb la seva edat, no? I sempre em va cridar sempre molt l'atenció tot el que sabia de música la Cristina Rueda.
0: Molt bona.
2: Sempre he pensat que seria bona concursant de Tocara més suena, eh?
1: Ho faria molt bé,
0: faria
1: és
0: molt bon impacte. Sí. Ja, apuntada, eh? Si us convidessin a participar a Tocara més suena, quin artista us agradaria imitar?
1: Jo la, Jo la Rafaela
2: Carrà. Que és mut. El Charlot, que és mut.
0: El Charlot, no, no, sí, clar.
1: No, no. Jo crec que la nostra musa, sí. si nosaltres haguéssim d'aixecar un altar, amb algun artista, hauríem d'aixecar l'altar de la Rafaela Carrà. Que sempre ens va inspirar, cada edició l'hem imitada i...
2: L'opening millor que hem fet de la història és el que vam fer imitant-la amb ella, és el que més ens agrada a tots sempre, i perquè no, la filosofia de la festa, la llibertat, que tothom tingui el seu lloc, passem-ho bé, no sé, és molt el nostre esperit també, llavors estic d'acord que jo no ho faria perquè ho faria molt malament, però
0: no se
2: si tingués
0: mai
2: capacitat... Sí, que se sap, sí que se sap.
1: Hem de ser conscients de les nostres possibilitats.
2: Exacte.
0: Cafè o te durant les gales? O alguna altra cosa, no sé.
1: Cafè, jo.
2: Cafè. Molta aigua.
0: Què no pot faltar mai darrere de les càmeres abans d'un directe?
1: Xocolata. La Laia compra xocolata amb sal.
0: Això a mi m'encanta. Soc addicta també, m'encanta el xocolata amb sal.
2: Sempre en portem, sí. O jo o gent de l'equip, eh? Ara ja és una tradició i sempre hi ha algú que porta ja. I si jo me l'ho he de la porta no sé qui, sempre en tenim allà. Al control sempre hi ha xocolata.
0: Això sí. Està bé. A veure, quin és el millor consell que heu rebut al llarg de la vostra carrera? Un consell que recordeu.
2: Mira, el Tinet en diu un que ara... ja estem més establerts amb horaris i tal, però diu sempre que a la tele menja quan puguis menjar i dorm quan puguis dormir, perquè no saps mai quan podràs tornar a menjar i tornar a dormir.
0: Bona.
2: I després en diu un altre també, que no estem, que aquest jo sempre el penso molt i no estem salvant la vida de ningú, estem fent televisió i ens ho estem passant bé, i que això de vegades que quan tens una situació que et sembla un drama impossible ajuda a relativitzar i a dir, ei, que estem fent tele. No, i això a mi em va molt bé i l'aplico moltes vegades.
0: Sens dubte, estan molt bé aquestes dues.
1: Bueno, jo seria lleig que em referís a mi mateix, però a mi em van donar una vegada un consell que en el seu moment no el vaig entendre, però després sí que l'he entès. És a dir, que un no passa mai a... O sigui, els teus errors i els teus fracassos no pesen mai en el teu currículum. La gent sempre et recorda per les coses bones, et recorda pels èxits. I és una cosa que després a mi m'ha passat. Jo he tingut un èxit cada 10 anys i una llista de fracassos entremig. Però una mica és això, que en el fons la gent és bona i et recorda per les coses bones. És com quan et mores que tothom et troba virtuts.
0: Sí,
1: i
0: de veritat. Sí, sí.
1: És una mica això, no?
0: Ni menys.
1: Tu ves fent la teva carrera, ves fent coses, diu, i no et preocupis de per si una cosa no surt gaire bé o una cosa no qualla, diu, perquè al final diu la gent et recorda pels èxits.
0: Exacte, el temps posa cada un al seu lloc, ni més ni menys, també, no? A veure, definiu Gest Music amb una sola paraula.
1: Joder.
2: Casa meva.
0: És que jo diria això, no? Família, no? Potser?
2: Sí.
1: O sigui, nosaltres hem tingut la sort, com deia abans la Laia, de treballar en una cosa on ens ho passem molt bé. I això és una cosa que no tothom pot dir. Jo, hi ha molta gent que va a la feina i va a la feina perquè doncs, necessita un sou.
0: Perquè toca, sí.
1: O perquè la vida l'ha portat cap aquí i llavors igual potser la feina no els omple al 100%, després a les tardes tenen un hobby que els omple. Nosaltres, almenys parlo per mi, jo he tingut la gran sort que sempre m'ho he passat molt bé la feina, no? I evidentment, que jo no podem dir avui que no se n'enterin, perquè si no, no ens pagaran, no? Si ens ho passem tan bé. Però, bueno, es tracta de que ens ho passem bé, de que ens guanyem la vida, que podem mantenir la família i que això, o sigui, no sé com dir-t'ho. La gran avantatge de dedicar-te a la tele és que tu cada 3, 4, 6 mesos canvies totalment.
0: Sí, nosaltres, clar.
1: La Laia l'any passat, per exemple, va estar fent Tocar a més una i després ho va rematar fent Ària, va passar de
0: brutal, les... Brutal, Ària.
2: Meravellós, o sigui, un altre programa per estar, vamos,
0: és que era brutal. Nosaltres vam anar a la roda de premsa i vam flipar en colors, o sigui, brutal.
1: Això és la gràcia de treballar l'entreteniment i treballar la tele. Igual estàs fent un programa de cuina i al cap de 15 dies estàs fent un documental i al cap de 15 dies, que tu no ho sabies, estàs fent alguna cosa d'esports, no? I dius, pues igual si treballés a la Caixa estaria 30 anys de la meva vida darrere un taulell fent cada dia les mateixes coses. Dic, nosaltres tenim aquesta gran sort de que la, tot i que és bastant cíclic, perquè tant la Laia com jo hem anat a parar programes que ens han durat molt de temps i sabem que cada any farem OT o cada dos anys farem OT i que cada any farem tocar a Maçona i que duri molt, però entremig sempre et permet fer altres coses, no? Que sigui un documental, que sigui un programa de no sé què, un programa de no sé què.
2: Jo vaig fer El caigut del cel, que també va ser un altre
0: també,
2: programa.
0: També, molt bon programa.
2: Que vaig
1: gaudir
2: moltíssim.
1: Clar, llavors, per exemple, de cop ens surt una gala com els Goya, no? I dius, hòstia, doncs estem fent... O sigui, aquesta possibilitat d'anar a treballar, de passar-t'ho bé, evidentment, de treballar molt i tenir estrès i de,
0: sí,
1: i de
0: sí, patir. Això no t'ho treu ningú, clar.
1: Però aquesta cosa de que tens una feina canviant és collonut.
0: Ni més ni menys.
2: Jo deia casa perquè és família, però també casa. Jo porto 26 anys treballant a Jazz Music i anar a Jazz Music és que és casa meva, no només perquè et trobes allà la família de l'equip, sinó perquè et sents com, no? Com ara que hi ha la selecció i tal, ostres, és la meva samarreta és la de Jazz Music, llavors és una sensació més enllà de només família, no? És com formar part de tota la meva vida laboral. És que...
0: Això ho diu tot, jo crec que això ho diu tot, ho resumeix tot.
1: Passem més hores al plató que a casa nostra.
0: Ja m'ho imagino, ja. Jo quasi que sofà i una tele petita us poseu en allà, eh? Bueno, tele no cal perquè ja esteu fent tele, però un sofà de tant en tant, allà segur que el deveu tenir per anar fent un descansat.
1: També tenim que a vegades ve la família a veure'ns al plató, eh?
0: Home, que si no... Em podíeu sí, definir sí. també tocarà sí, més sí. suena amb una paraula? Tocarà més suena amb una paraula.
1: Una fantasia.
0: Total.
2: Màgia.
0: Molt bé. Completeu la frase. La televisió del futur serà... A veure.
1: Serà viva. Perquè tothom diu que es morirà i jo et dic Exacte. Que no, que serà viva.
2: És que no ho sé. Ara és incerta per mi. Incerta. Sí.
0: Doncs heu superat el test amb un 10. Tots dos, un 10. Heu tret un 20. Un 20. O sigui que fantàstic, fantàstic. Escolteu-me, realment ha sigut un plaer a parlar amb vosaltres. Tinet, estem parlant aquests dies amb els concursants d'OT, escolta, que estan neguitosos per als 25 anys, eh? Vull dir que, escolta...
1: Mira, no me'n parlis perquè organitzar un aniversari, encara que sigui el teu, costa. Posar tothom d'acord, buscar el dia, buscar la manera, buscar... i llavors has d'intentar, diguéssim... Nosaltres, a l'esperit d'aquests 25 aniversaris, és a dir, volem celebrar-ho amb quanta més gent millor, no? I estem buscant una data de consens i un event de consens perquè pugui venir tothom. La nostra il·lusió seria que vinguessin els 208 concursants Ojalà. Que hem tingut. Tenim alguns que s'han mort i que no,
0: no
1: podran venir, o altres que estan enfeinats i que tenen bolos o que estan fora del país, però pensem que, a part dels 208 concursants, hem tingut, doncs, quantitat de gent que ha vingut a fer de jurat durant aquests 25 anys, hem tingut professors, hem tingut directors de l'acadèmia, hem tingut molta gent vinculada al projecte amb el qual ens agradaria celebrar aquests 25 anys. Perquè tu abans ho deies, o sigui, Operación Triunfo ha deixat un pòsit en la que és la cultura popular d'aquest país i, per tant, nosaltres li volem fer un homenatge. Ara, si organitzar un casament o organitzar un event d'aquest tipus és complicat, imagina't amb una cerimònia amb tota aquesta gent.
0: Tremendo, tremendo, de veritat. Doncs, Laia Vidal, Tinet Rovira, ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Moltes gràcies per explicar-nos què hi ha darrere de dos programes, de tots els programes que formen part de la història de la televisió, que continuen emocionant milions d'espectadors. Us desitgem molts èxits en tots els projectes que teniu en mans i esperem retrobar-vos ben aviat als nostres micròfons. De veritat, ha sigut
2: moltes
0: un plaer.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: A vosaltres, i escolteu-me, us seguirem la pista de molt a prop, com sempre.
1: No us perdeu els directes, que són molt emocionants.
0: Tothom allà a veure el tocar a més suena i a votar, eh? A votar per el vostre favorit i favorita.
1: A votar primero. Molt bé.
0: Abraçada Vinga. Forta.
2: Adéu, gràcies.
1: Adéu-siau. Adéu.
2: Adéu.

0: together and decided to create a dream come true. So the spring comes in your heart and go starlight in your eyes of you.
1: Boja para del camper. Boja, boja completament.
0: Boja,
1: boja. I el Ricky per qui està boig? Per qui t'agradaria cantar avui en el programa?
2: Hosti, per mi mateix.
1: No, va, Ricky, no m'enganyes, va.
2: Avui cantem per Chayanne.
1: ¿Por Chayán?
2: ¿Torero? ¿Torero?
1: Va, a ver, canta así.
2: Ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
1: ¡Torero, vaya! Oh, ¿es un buen torero o no?
2: Por ti.
3: Sí.
2: Sí,
3: sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya
1: somos años. ¿Somos años a qué?
3: No, no, de amistad.
1: Ah, bueno, pensaba que era una historia de amor.
2: No, una buena amistad, una buena amistad.
1: ¿Eh?
3: Ell voldria, jo.
1: Ah, ell voldria.
2: No,
1: que
2: va.
1: Qui és el que vol? Qui és el que vol? Qui vol, tu o ell?
3: Ell vol.
1: Ell vol. I tu no vols?
3: Jo no.
1: I per què no vol?
3: Perquè no.
1: És un jove guapo, canta bé.
3: 20 anys d'amistat ja, no? Està molt bo.
1: Si a sobre hi poses amor.
2: 5 a 5 farem a la Platino.
1: Amics de la Caixa Tonta. Us deixo perquè, bueno, tanta preparació...
4: Déu-n'hi-do, Toni, déu-n'hi-do.
1: Al final, no sé el que passarà, tu. Potser s'embalen massa, eh?
4: Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Au, Catalunya, que t'estimo. La Caixa Tonta, Joan Bosch. Me'n vaig, que falta poc per començar i estan ja tots preparats a tope. Que anticipaves
4: futuro catastrofe. Com sempre, el Toni Rovira, és que és imprevisible, és imprevisible. Ja ho sabeu, en el seu racó hi pot passar...

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: I nosaltres acabem el programa amb el més nou de l'Ainar, aquesta jove artista que també l'hem apadrinat des del nostre programa, que ens presenta el seu últim single, La Luz del Sol. Aviat la tornarem a tenir aquí. Gràcies al Tinet Rovira, gràcies a la Laia Vidal, que avui ens han parlat de Tocara Més Suena, d'OT i de moltíssimes coses més relacionades amb la petita pantalla, que tant estimem. Gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva història de la tele, i al nostre estimat Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Amb el seu racó en el que hi passa absolutament de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Busqueu-nos, així de senzill, així de fàcil. Doncs res, gràcies per ser-hi una setmana més, a totes les emissores que ens feu confiança, a la gent que ens escolta, i que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
1: El primero. Durante.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, setmana de nou calorosa d'aquest estiu del 2026. I nosaltres, a partir d'ara mateix, el que anem a fer és posar-hi aquestes notes musicals de frescor al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries que, per començar, ens arriben amb el nou disc, el nou àlbum conjunt de Caim Riba i de Teresa Noguerón, que es diu Clementina em dic. El projecte musical commemora el 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu, una de les grans figures de la poesia catalana del segle XX i besàvia, precisament, de Caim Riba. I l'objectiu no és altre que apropar la seva obra a nous públics des d'una mirada més contemporània. Caim Riba, que és de Barcelona, és fill del mític cantautor Pau Riba i besnet de Clementina Arderiu, i la Teresa Noguerón, que és d'origen ebrenc, de les Terres de l'Ebre, clarinetista i instrumentista, que ha consolidat una trajectòria molt versàtil, movent-se amb facilitat entre la música clàssica i la creació contemporània. Per tant, escoltem aquest tema, que forma part d'una de les 6 cançons de Clementina em dic, de Caim Riba i Teresa Noguerón. La cançó es diu El nom.

Clementina, em dic, és el nou disc de Caim Riba amb la col·laboració i participació de Teresa Noguerón. El nom és aquesta, la història que ha obert precisament avui aquest estrenes. I ara mateix anem a fer el viatge cap a terres nord-americanes per escoltar la nova història de Beyoncé que es diu Morning Dew Dunk. La nova cançó, que es diu així, formarà part d'un disc, però no d'un àlbum d'estudi totalment nou. La cançó s'inclourà en una reedició especial pel 20è aniversari del seu segon àlbum en solitari, BJ, publicat originàriament al setembre de 2006. La cançó va sortir per sorpresa el passat 4 de juliol, iniciant un compte enrere de 60 dies fins al seu aniversari i el llançament d'aquesta reedició del B-Day. Tot i ser nova per al gran públic de manera oficial, la cançó prové d'una maqueta sota el nom de Donk, que es va gravar l'any 2013 i que s'havia filtrat prèviament fent-se viral a les xarxes socials. Ha estat escrita i produïda en col·laboració amb Pharrell Williams. Per tant, anem a escoltar aquest Morning Dew, la nova cançó de Beyoncé.

Morning Dew Dong, aquesta és la nova història musical de Beyoncé, la cantant i compositora nord-americana, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, tornem a Catalunya, anem fins a Barcelona, per escoltar la cançó Sempre, una de les cançons que formen part del disc de Paul, titulat Les galetes quan s'estoven, que va ser publicat el passat mes de juny. Es tracta d'una col·laboració molt estreta amb el productor i músic barceloní en Jano Montano. Així sona Sempre.

Sempre. Aquesta és la nova creació musical de Paul i Jano Montano des del seu disc anomenat Les galetes quan s'estoven. Una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes que estem compartint. Ella es diu Alessi Rose, ella és originària de Gran Bretanya, d'Anglaterra, i ens presenta la seva nova cançó, que es diu Dependent, i que formarà part d'un nou disc, i que serà el primer àlbum de debut oficial de l'artista, previst per sortir a la llum al llarg d'aquest mateix any 2026.

Dependent, aquesta és la nova cançó d'Alessi Rose, aquesta artista britànica que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per un projecte anomenat Ningú. És una proposta musical pop en català i la cançó Vas i tornes, que s'ha publicat fa ja uns dies, i que és un dels temes principals del seu nou treball, un EP de quatre cançons anomenat Pol Positiu.

Vas i tornes. Aquesta és una de les cançons que trobarem en l'EP Pol Positiu de Ningú. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i ara tornem a fer un viatge, però en aquest cas per escoltar a Cody Simpson, cantant, compositor, actor i nedador competitiu. És d'Austràlia i té una carrera musical coneguda mundialment quan només tenia 12 anys en penjar versions de cançons a YouTube. Aquí el tenim ara mateix, aquesta setmana, presentant la seva nova cançó que es diu Fluence.

Fluent, aquesta és una altra de les cançons noves de Cody Simpson, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, i ara mateix per escoltar Andris El Sardo. És un projecte artístic en solitari d'un músic i cantautor que destaca en l'escena musical catalana actual. Rere el nom d'Andris El Sardo hi ha un cantautor de rock, indie i blues. Han estat pur, a més d'aquest projecte propi on canta en català, acompanyat d'una potent banda, és molt conegut per ser el baixista de la Ludwig Band, una de les formacions més populars i guardonades dels últims anys a Catalunya. Ell, la seva activitat musical i vital es mou principalment entre Espolla, el poble de l'Alt Empordà, d'on és originari, la Ludwig Band, i Barcelona. I la cançó No vull tornar a casa es va publicar fa ben poquets dies. Aquest tema no és només una cançó, un senzill, sinó que dona títol al seu nou àlbum, No vull tornar a casa, publicat aquest mateix estiu del 2026.

0: One more.
1: I Can't Like It, aquesta és la nova creació musical d'una formació d'un trio britànic emergent que es diu Bump i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Unes estrenes que segueix acompanyant-te, siguis on siguis, i com sempre, amb bones històries musicals, que ara mateix ens arriben en veu d'Àuria Franch, nascuda a Navàs, aquesta cantant catalana que va ser coneguda a les xarxes socials gràcies a les seves versions de grans èxits internacionals traduïdes i cantades en català per ella mateixa. I en aquesta cançó que escoltarem, Vida després de la mort, i col·labora DJ Solde. És un productor de música electrònica i DJ-hockey enfocat principalment a l'escena de dance i de pop electrònic en català. Aquesta és la seva connexió musical, Vida després de l'amor, DJ Solde i Àuria Franch.

Vida després de l'amor, aquesta és la història compartida entre DJ Solde i Aurea Frank. Aquesta peça que segurament heu reconegut, que és una adaptació, una versió d'un dels temes emblemàtics de la cantant nord-americana Cher, el Believe, de la dècada dels 90. Vida després de l'amor, DJ Solde i Aurea Frank, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem per Jack Kay. És un cantant, compositor i músic britànic. És molt conegut en l'escena alternativa per haver estat cantant principal de la banda d'indie rock de Magic Gang, una formació que va ser molt popular a Gran Bretanya i que ens va deixar dos grans discos abans de dissoldre's. Aquesta és la cançó de Jack Kay. Es diu The Waits.

Aquesta és la cançó de Jack Kay, la seva nova història musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu The Wait. Més novetats interessants de la setmana. Es diu Ivette Nadal. És una reconeguda cantautora i poeta catalana amb una trajectòria sòlida que es mou entre el pop-rock d'autor, la música acústica i la poesia. És de Granollers, al Vallès Oriental, i tot i que té una forta vinculació familiar amb Vilassar de Mar, al Maresme. La cançó que escoltarem, Pedres, ocells i flors, és el tercer senzill d'avançament del que serà el seu pròxim àlbum titulat I això serà tot, previst que surti el setembre d'aquest 2026. Pedres, ocells i flors, la nova de Ivette Nadal.

La nova cançó d'Ivette Nadal, Pedres, ocells i flors. Més històries noves. Ara mateix ens arriben els Descript, que és una de les bandes de pop-rock més d'acord amb el format de grans estadis. Són originaris de Dublín, d'Irlanda. Es van formar l'any 2001. I la cançó que escoltarem es diu The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta cançó que es va publicar fa ben poquets dies és el segon senzill d'avançament del seu proper disc d'estudi, que es dirà The User's Guide to Being Human, previst per al 14 d'agost. I la cançó va néixer directament de veure la bogeria col·lectiva i l'emoció que va sacsejar el món amb la històrica reunió dels germans Gallagher, els Oasis, per la seva gira. Segons el cantant de la banda, el fet que Noel i Liam es perdonessin va posar de moda la idea del perdó en la cultura actual. La cançó, de fet, no és un tribut musical a Oasis, sinó que utilitza la música com un vincle de reconciliació. The Crowd Was Singing Wonderwall és la més nova de la banda Descript.

The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta és la nova cançó dels The Scripts que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Santa Mandra, que és una banda de pop-rock independent i alternatiu formada per 5 joves músics de La Garrotxa. El grup que va néixer farà uns 4 anys amb un nom realment irònic, una reivindicació de la mandra i de la necessitat de frenar i gaudir de la vida en un món que ja és molt hiperactiu. Tot i així, de mandra no en tenen gens, com comprovarem amb la seva nova cançó, que es diu De Genolls, publicada fa ben poquets dies, i que té una història de fons molt curiosa i divertida relacionada amb el passat del pop espanyol, perquè aquesta és una reinterpretació i versió lliure en català del mític clàssic de l'any 2006, Let Me Out, de la banda madrilenya Dover. I a Santa Mandra, doncs, ens fan, amb la seva energia que els caracteritza, ens transforma aquesta història que parla de desamor, de despit, de penediment i de resignació. Així sona De Genolls, la nova cançó de Santa Mandra.

De genolls, aquest és el ritme frenètic de Santa Mandra, una de les cançons i una adaptació molt lliure de la cançó dels Dover, el Let Me Out. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana, posem el punt i final avui a Gran Bretanya amb la Sienna Spiro, és una jove cantant i compositora que s'ha convertit en una de les grans revelacions del soul pop del Regne Unit gràcies a la seva veu profunda, madura i potent, molt influenciada per clàssics de la Motown i del soul, com Aretha Franklin, i de referents contemporanis com la mateixa Adele. Per tant, avui acabarem a Londres, a Anglaterra, amb Sienna Spiro i la cançó Great Expectation. Per tant, així acabem aquest estrena. Santa aquesta setmana rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.